Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

No sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada sí que em fa em una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
0: Tell me a bit about yourself.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més dures altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana donant el càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones, Hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars s'han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. Les 5 i

0: sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I diu, la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè a aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses, que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrion i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la subdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim. I com sempre, li posarem tota l'energia del món, perquè malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem...

0: Convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
1: Ah, m'has emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Molt bonic, tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge, ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
1: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant, estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar, en aquell moment ha marcat Embolo el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
1: acaba
0: estat seguint.
1: Acaba de començar seguint el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit a Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milian, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts, o allunyament, en funció del dirigent que parli, però el Juan Milian, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home,
1: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
2: No.
0: Sí, home.
2: No, que mona.
1: Com a detallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no el recordo. Ara li preguntaré al Ferrer Soler perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
1: Si vols t'ho busco, però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
1: I un final de festa que... Bé, ho recomano perquè serà entretingut.
0: Serà èpic?
1: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a 4:15 del matí. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Anna?
3: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà
0: Travis
3: ja s'han casat en privat.
0: Ah!
3: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: I on és?
3: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Mira, fanfària.
3: No, jo no hi va anar de vacances, ja.
0: Molt bé.
3: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
3: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
3: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
3: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, amb una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
3: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa. Seria la recepció principal del casament amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumor sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
3: Doncs sí.
0: Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per al 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 5:15 del matí. Aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
5: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
5: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys, i evidentment doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
5: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per a excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
0: Molt bé. Doncs mira,
5: se les saben totes.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
5: Es van treure, no?
0: Bueno,
5: treure
0: perquè estaven fetes una merda.
5: Sí, sí. Però, clar, allà ho cuiden
0: trinxadíssimes.
5: Tot molt.
0: Sí, allà ho cuiden,
5: però... Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis viu de la cabina telefònica.
5: Exacte.
0: En quina bona notícia engeguem al matí?
5: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera d'escoltar cap a casa, l'ara, per Déu.
5: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: I dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets. Camila,
1: podria anar a dormir. No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
0: es
1: per aquesta promoció.
0: De Terrassa?
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Doncs sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella. Les faldans, només volia preguntar-los i per a cap d'ells m'ha
1: dit on t'has ficat aquesta nit. Això serà aquest cap de setmana, doncs?
0: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
0: En realitat, millor que no vingui ningú, que si no hi ha massa gent.
1: Favor, però ja m'estàs dit.
2: Jo potser vinc dilluns,
0: Sí, vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns és la Terrassa.
2: Jo crec que t'ho va dir la Lara.
1: Sí?
2: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest nou disc.
1: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, també t'ho dic.
2: Que intens, si no, jo no puc,
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners!
1: Gràcies també a Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I a aquestes hores del matí, quan pràcticament a 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
0: Batega amb Rosalia, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si s'agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: No, jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi perquè tenen una veu masculina, però no sabem qui és.
0: Ni,
1: i no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No ho ha dit.
0: Ni a xarxes,
1: ni res,
0: eh? Això va
1: ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No? No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: Pla de màrqueting absolut, ja t'ho dic ara.
2: Sí, però és la sortirà... reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1.
1: I... ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit d'Espanya de, amb qui era? Maus?
0: Qui no m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
2: Sí,
1: hi havia la Rosalía
2: al partit.
1: Sí, va sonar a despetxar i va parlar en català. Hi va haver un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber a aquestes hores quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després del concert i m'han dit mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar altres veus i no em vaig recuperar. Això m'ha passat moltes vegades i això penso que és... oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit. Ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, el dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementiri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui bufarà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 50. I acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això, consells de, a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo,
4: segur,
1: això.
4: Ah. Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Si hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja.
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i evidentment avui també us convidem a participar a través del 93207474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: I perquè aquestes us... setmanes han sigut molt boniques.
0: Sí,
1: ens
0: oients, han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 93207474. I per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El King, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu Exes and O's.

0: des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també al director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
1: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: És verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, en prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Ara, Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclusiva.

0: Closa, el diari Ara explica que Espanya goleja a Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing.
1: Altres temes de portada, encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
0: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez, i el periòdico, els primers pressupostos d'Illa, donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
1: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional, i a l'Ara que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
2: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
1: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
0: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
1: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
0: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat, però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
1: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
0: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
1: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
0: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
1: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
0: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
1: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
2: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, que no li
2: bona cara que fas.
3: Ai, sí. No? Home, I tu, què?
2: Bé.
3: Dilluns torno, eh?
2: Tu dilluns tornes? Dilluns doncs ànims, no m'hi trobaràs.
3: Revesta.
2: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
3: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts al barri de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant, no es veu hi ha una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
2: Un lladre despistat.
3: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
2: Clar que sí.
3: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
2: Truques.
3: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan el van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a ells i ho recull al País.
2: A vegades la vida pot ser meravellosa. Sí. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
3: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari.es, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
2: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
3: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, perquè
2: mamma mia, clar, és que a veure...
3: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Valmesina, al carrer Valmes, ho recull el Time Out.
2: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
0: Calor, calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del país.
2: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
4: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
5: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà i és el Festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
2: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
4: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Un dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos a aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Suc, ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs, ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
2: I fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
6: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
2: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners, acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una Cabra d'Or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies també, Guillem Soler. El nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
8: Concretament ha tret un 10. Imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
2: Quina meravella.
8: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar.
2: Una mica.
8: Alguna cosa haurà de fer.
2: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, d'aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alícia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se a Junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte, i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual del divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Farrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i la Hisenda Pineda, i un final de festa que no diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 2:15, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
2: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell, engega aquest darrer Matí de Catalunya Ràdio de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la dada Maiol. A veure una cosa, Maiol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
8: Doncs va, vull una dada sobre el Matí de Catalunya Ràdio.
2: A veure.
9: Ja són les 6 i sona el despertador, i el matí sona al meu costat.
8: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
2: A veure, multipliquem, sisplau.
10: Cara, va.
2: Tinc prou feina, sé com em dic. A veure, 6 per...
8: Més de 6.
2: 1.200? 1.200.
10: 1.200 hores.
8: La Sara no hauria de jugar.
2: Ho he dit jo.
8: En aquest en concret no hauria de jugar.
2: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
10: Més algun extra que hem fet...
9: tots els col·laboradors.
10: 1.200... M'ha agradat el 1.200, és així el loco. 1.227. 1.280.
8: I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que han durat 7, excepte els festius, que han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
2: Déu santíssima.
8: Tot això ho hem fet, per tant,
10: molt bé.
8: I seguirem fent-ho, perquè, com veia deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el Matí de Catalunya.
2: Sí, posa, i tant. Maiol, que tinguis unes molt bones vacances.
8: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per tot, estimat.
8: A tu també.
2: Descansa.
8: I tu també.
11: Des de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana. Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
8: Trobes a faltar un late night a TV3?
12: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
8: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
12: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
11: L'altre barri, amb Blai Mercè. Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Tinc ganes d'anar a l'altre barri, eh? Joder, estarà gent guai a l'altre barri.
13: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
14: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
15: Hi ha altres maneres de llevar-se.
16: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
15: Però totes són més tard.
16: Hòstia!
15: Nosaltres som els matiners.
16: Som un país imparable.
17: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però...
18: Tu, genial. Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
18: Oh, i tant.
11: Els matiners.
2: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
3: Ah, sí?
2: Sí, perquè posa l'equip dels matiners a Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
3: Ai, que mono. Ah,
2: molt bé. Gràcies, als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
3: Començant per Terrassa.
2: Ui. Sí. Doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes. Doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
19: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas. Perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid i això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
2: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diuen, David.
19: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig en tren, com si vaig en cotxe, com si vaig en avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable i que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
2: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè els veiem a moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu que són les xancletes de tota la vida i si són recomanables.
19: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem bé estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això a anar amb xancletes, amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem canvi en el recolzament. Porten xancletes, sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya tampoc aniré amb xancletes.
2: I per últim, li hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, torrant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
19: Per al que fa a estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder-nos aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, penxant un o penxant bé. Jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals, és a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria el contrari, posar-nos panxa avall, posar-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
2: Recomanacions fantàstiques del David de Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades, que tingueu molt bon estiu.
10: Igualment.
1: Molt bones vacances.
2: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
10: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre ja no hi ha més despertadors.
2: No s'ha acabat l'estiu, tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues.

0: claues amb que no s'acabi l'estiu, tot just acaba de començar, i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: Estic aquí escoltant els Flea Flowers.
0: Home, t'encanta tu, Flea Flowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra.
1: Sí, més aviat amb el cap perquè estigui assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més, i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: El ventilador jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixes el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Casa't a la pèl·lo?
2: Ja, fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist ara.
2: Ja, ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé, bé.
0: Estàs preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, home.
0: Quina emoció, et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: per descansar. Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances són va i canses. Això deia Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres
2: què faràs,
0: tornarem
2: què
0: el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé, marxes o...
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, jo el telèfon, veu, quan marxes de vacances mai em truques.
0: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, bueno, gràcies per ser-hi i ja tornem el 31 d'agost.
2: El 31 d'agost ho contem.
0: Ai, de veritat, eh? Bones vacances a tothom.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cine a veure-la, que està baixant aquest hàbitat, pel que fa al percentatge, les xifres, d'una forma bastant accentuada, i sembla que el tema de les plataformes sí ha canviat l'hàbit de consum, cap a bo, segurament, per descobrir tot de coses, per veure-les quan vulguis, però ha fet que baixi en el fet d'anar al cinema en si.
1: És que, a veure, potser no és només a causa de les plataformes, perquè hem de mirar també si hi ha altres factors que hi han tingut a veure, perquè, de fet, les sales del cinema del país no han recuperat encara els números d'espectadors previs a la pandèmia i, de fet, a jutjar per la tendència, que ara mateix és a la baixa, és difícil que ho facin, que recuperis aquests números previs a la pandèmia. L'enquesta de participació cultural a Catalunya l'any passat confirma aquesta frenada del cinema amb una baixa marcada dels ciutadans que tenen aquest hàbit, l'hàbit d'anar a les sales, almenys una vegada al darrer trimestre. Ja veureu que aquesta és la pauta que fan servir, si has anat una vegada al cinema els últims 3 mesos. Vosaltres ja heu anat, en Roger segur que sí.
2: Jo
1: i tu,
2: sí.
1: Sergi, també, no?
2: Sí.
1: Doncs jo, mira, ho dubto, aquests últims 3 mesos...
0: Amb
1: 3 mesos, exacte. Més enllà de les plataformes, doncs hi hauria d'haver altres causes. Doncs mira, la segona, així de manera intuïtiva, podrien ser els preus, perquè és veritat que en comparació amb altres despeses d'oci com el teatre o els llibres, han crescut més les entrades, el preu de les entrades al cinema, que no pas doncs altres qüestions doncs d'oci.
2: Crec que l'entrada general està, almenys el cap de setmana que vaig anar jo, estava 9,40?
1: Sí, 9, 10 euros, no?
2: Sí,
1: en
2: sí.
1: Alguns llocs. Sigui com sigui, tampoc no deu ser un factor determinant, perquè les dades ens diuen que l'hàbit decau a partir dels 35 anys. És a dir, entre aquesta edat i els 65, només hi van el 30% de la gent. En canvi, els més joves sí que hi van, que són els que tenen menys pasta.
0: A partir dels 65 crec que es dispara, una altra vegada.
1: Sí, a veure, sí, això és veritat. No dispara tampoc, però sí que és veritat que creix. Sí, com sigui, dins de la poca afluència, els joves encara són dels que més hi van. I, de fet, més de la meitat ho ha fet els últims 3 mesos. Per tant, no seria tampoc una qüestió només de diners. Una altra dada que, almenys a mi m'ha sorprès, les zones més densament poblades és on més costa que la gent vagi a sales. També hi ha, és veritat,
2: però
1: el factor...
2: Però si és on més sales hi ha?
1: Sí, però també és probablement on hi ha més oferta cultural i més variada.
2: Ah, val.
1: Clar, llavors també hi ha més competència. És a dir, les comarques de Ponent és on el cinema és més popular. De fet, per sobre de la mitjana catalana.
2: Doncs
1: perquè...
2: escolteu, els multisales que vagin a les zones on no hi hagi gaire oferta, perquè...
1: Clar, perquè tenen menys competència i potser és la manera.
0: Sí, home, és injust perquè hi ha moltes pel·lis, i no és només qüestió de sales, sinó de quina pel·li fan i quina no. I n'hi ha moltíssimes que les fan, de fet, a nivell peninsular, a Barcelona i a Madrid. Saps? O sigui,
1: aquesta... Imagina't.
0: Tu ets de Lleida i dius, mira, tinc potser menys opcions, però sí moltes sales. Però les pel·lis són les mateixes.
1: Exacte. De fet, mira, el 42% dels habitants de Ponent han anat a l'últim trimestre al cinema. I això és més que a l'àrea metropolitana, on només ho ha fet el 39%. És a dir, bastants punts per sota. Tot i que, com dèieu vosaltres, l'oferta és més àmplia, clarament, aquí. Sí que és veritat que l'Alt Pirineu o l'Aran, on realment tampoc hi ha oferta, o les Terres de l'Ebre, doncs són els territoris on hi ha menys hàbit. I l'última dada, la llengua. El cinema és un dels àmbits culturals amb menys consum en català, perquè serà perquè no n'ofereixen, potser, o a les 4 de la tarda. Fins i tot entre els catalanoparlants, En concret, només un de cada 4 catalans va consumir cinema en català l'últim trimestre. En canvi, 3 de cada 4 en castellà.
2: És que no ens ho posen gens fàcil.
1: Exacte, s'ha de fer la gincama del país, com deia l'últim dia en Sergi, no?
2: Totalment. Jo vaig haver de fer 40 quilòmetres per anar a veure una pel·lícula i després a sobre...
0: Sí, sí. Poètic.
2: No, és així.
1: Sí, és així.
2: I de tornada. I de tornada 40 més.
0: Què?
2: Clar.
1: Sí, i ja no et dic si una mica l'hàbit de per què no hi anem al cinema, doncs mira, si hi ha gent militant de la llengua i que no vol discriminacions lingüístiques, una raó és que no trobem pel·lícules en català.
0: Encara es fa allò de fer pel·lícules especialment dirigides al públic infantil que promou a fer campana? Perquè es fan sempre en horari de classe.
1: Exacte, sí, els infants catalanoparlants han de fer campana per poder anar al cinema.
0: Hi ha una mena d'estrany accent punky, no?
1: Sí, els catalans sempre subversius aquí.

0: Els experts ICAT.
1: Laia, el compte que ens havies promès, anem a Instagram per parlar d'arqueologia i vi.
2: Mira, però us dic que el nom del compte és Arqueovitis Coop, és una cooperativa de recerca arqueològica, conservació i difusió de patrimoni cultural sense ànim de lucre i bàsicament se centren en la cultura del vi, ells se situen al Penedès, i és veritat que organitzen un seguit doncs, de tastets de vi parlant-nos de la història de l'arqueologia, no? De com el Penedès, ells defensen, ja és un bressol del cultiu del vi des de temps immemorials. De fet, per exemple, anuncien ara un viatge en el temps tas de cerveses i vins antics que fan ells mateixos i a partir d'aquí doncs, és interessant perquè ens fan aquest viatge en el temps i ens parlen tant de temps com de lloc, com us dic, ens parlen d'aquestes zones arqueològiques, d'aquests jaciments que han descobert, que a partir d'àmfores, a partir de diferents restes que ells saben analitzar, ens poden dir què bevien, amb quina composició era, com es deixava reposar, com el feien, i aquesta cultura del vi que realment és ancestral.
1: Tot això que m'estic imaginant de vaixells enfonsats no està apareixent, no? Vull dir, menes una
2: què
1: mica molt
2: dir?
1: Enllà.
2: Per què vaixells enfonsats? Perquè en aquest cas són restes arqueològiques trobades en jaciments en terra, no pas en vaixells.
1: No sota la mar,
3: i eren més de semisec o eren de...
2: Mira, el tema és que no puc donar-te tantes dades perquè saps que jo la meva cultura de vi tampoc és tan extensa, però sí que m'han agafat moltes ganes, és a dir, ja sabeu que jo no bec vi, però tot i així el tema dels tastos sempre m'ha interessat perquè doncs, és una manera d'aprendre més i si a sobre ho barreges amb arqueologia i amb història trobo que és una manera de fer-ho atractiu també d'ampliar doncs, el públic.
1: Tu quan vas a un tast, en lloc de tast li dius una mirada, no?
2: Exacte, una mirada. M'agrada com veure més com doncs com es planta tot el cep i tot això i com ho tracten. Però és que, de fet, volia aprofitar per destacar-vos allò que vas estirant del fil. Clar, aquesta gent t'adones d'un gran món de l'arqueologia i les begudes i n'hi ha un altre que també t'agradarà molt, Roger, és que com que s'acaba la temporada vaig fent així com diversos contes en un. Aquest es diu Tarraco Beer Sommelier.
3: Epa!
2: I també és el mateix estil, és a dir, és una persona, és un arqueòleg que el que fa és justament ens parla de, en aquest cas, més de cerveses, la història de les cerveses, de com s'han... quines cerveses hi havia aquí antigament, en quin moment conviuen la cervesa i el vi...
3: El primer anunci que es va fer d'estrella a l'amfiteatre, no?
2: Exacte.
1: L'imperi romà també bevien cervesa. Sempre ho relacionem amb el vi, però que potser tenia més èxit, però no es descarta, tampoc.
2: Sí, jo crec que al final totes dues coses eren begudes prou casolanes que es podia fer amb el que tenies a l'abast i, per tant, eren begudes molt més comunes del que em podia pensar, perquè fins i tot doncs, per raons higièniques deien que era més higiènic beure vi o cervesa que no pas aigua, no? Que podia estar doncs, contaminada. Llavors,
1: posem que al segle I o II, a l'auge de l'imperi romà a Tarragona, si trobaves algú pels carrers a Tàrraco i et deia faig cervesa a casa, no és com ara que et fa ràbia.
2: Sinó
1: que
2: llavors, en aquell moment era molt normal.
1: Li diries, bueno, i què, jo també,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, jo crec que sí.
1: Sempre buscant la disputa, no? Diguin el que et diguin.
2: A mi m'agrada perquè són gent que constantment fa cerveses, fa tastos, fa tallers, vull dir que són gent que els apassiona el que fan i que t'ho fan aquest punt de la divulgació, que més enllà de fer el tast, no, doncs també aprens moltíssimes coses. Mireu, us torno a recordar els dos comptes, Tarraco Beer Sommelier i Arqueovitis Coop. Sí.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un dia qualsevol d'agost.
2: Heads above your heads, now!
3: You stay.
4: Les 7 i 51 minuts, agafem ara el fil on el vam deixar just al programa d'abans d'ahir, que parlàvem del nou GTA, el GTA 6, que els fans porten 13 anys esperant, que sortirà a la tardor, ja té data, sortirà per la PlayStation 5, també per la Xbox més nova, i que s'espera que sigui dels més venuts de tota la història.
5: Ja comença a haver-hi un FOMO que no vegis.
4: La notícia de fa un parell de dies és que l'empresa del GTA, Rockstar,
5: sí,
4: va dir que encara que te'l compris amb una caixeta, a dintre no hi haurà el joc, hi haurà la descàrrega física. És a dir, que te'l compraràs directament a la consola, que no hi haurà un GTA físic.
5: Molt malament, estem molt en contra d'això.
4: Jo us deia, que és la meva opinió, però crec que molta gent està d'acord que a mi em molen els jocs físics perquè li deixo els meus amics.
5: Totalment.
4: O un amic se'l compra, me'l deixa a mi, o me'l compro a la pop, o si els jocs que no m'agraden, doncs els vengo de segona mà, o els que realment m'estimo, els tinc allí amb els llibres i dic, oh, com me van agradar aquests jocs si tinc la caixeta. Bé, doncs que Rockstar va dir que res, que serà només a versió digital, doncs la notícia d'avui, i ara sí que parlaré de Sony, l'empresa de la PlayStation, ha dit que no és que el GTA ja està. Tots els jocs. A partir de 2028 els jocs seran només digitals. Ha publicat això la companyia, que diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors.
5: Sí, clar.
4: Jo dec ser un tio molt raro. I l'anunci ha provocat, ostres, una allau de queixes a xarxes socials. De fet, hi ha un hashtag que, entre altres, que es diu Gamers Units, que es va convertir en tendència amb jugadors que es queixen que, sense discos, desapareixerà el mercat de segona mà, el que acabo de dir. Jo no estava dient que Sony fos tonta, o Sony, Microsoft o Nintendo. Jo no dic que siguin tontos, però arribar a aquesta conclusió i dir-la a terme, això és obvi que és per tenir més ingressos, per tenir més caixa.
5: Si no és per crear menys residus, crec que la cosa no va per aquí.
4: Ja, tio. Bé, doncs el que diem, que no només afecta les persones humanes que ens volem deixar uns videojocs entre els amics, que s'ha fet sempre, sinó també les botigues, que allí poden recomanar i que venen a videojocs en format físic. Sentim ara el nostre company, l'Albert Murillo, el presentador de la Generació Digital, el programa de videojocs dedicat, que explicava així el canvi.
6: L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
5: És que s'ho acabaran carregant.
4: A mi em sembla, digueu-me il·lus, optimista, que ho revertiran.
5: Sí?
4: És a dir, a qui li agrada això? De no tenir el joc o de no poder-ho deixar un col·lega, saps?
7: Clar, és a dir, si hi ha prou rebuig dels usuaris, al final haurà de canviar-ho, no?
4: O ens haurem de sotmetre. De fet, els analistes diuen...
7: Això tenim no... més poder del que t'assembla, eh?
4: Sí. No, mira, deixeu de comprar videojocs a les botigues digitals,
5: això sí.
4: Aneu xinutxano a la botiga de jocs.
5: És així.
4: Hi ha analistes que diuen que la PlayStation 6, prevista per a finals del 28 o principis del 29, potser arribi ja directament sense la reixeta per posar el joc. És a dir...
5: És que, clar, també ens pensàvem, no, els ordinadors no desapareixerà mai allò d'introduir primer la disquetera, després el CD...
4: A tots els formats.
5: I ara és que no n'hi ha cap, és que no hi ha cap altra manera de fer-ho.
4: Si una consola no pots posar el joc, jo trobo que la PlayStation 7 ja et connectaràs un cable aquí al clatell com a Matrix i vinia a jugar.
8: Pesta com la pasta que alimenta misa y procesor, reggaetón, torre 30. Mira com desfila la conilla bajo patio, puja el moreno y morra cojao.
4: Els Auxili, aquesta formació musical d'un tinyent que aprofitaven just ahir, fa poques hores, per alliberar el seu hit estiuany, Sergi.
5: En ple inici de la gira d'estiu del seu Feu que Revente Tour, els Xiquets de la Vall van publicar ahir al vespre la cançó Terrinetes al Sol. És un senzill desenfadat, amb una lletra esbojarrada marcada per la música jamaicana, amb el toc mediterrani, que són els metalls identitaris dels Auxili. I pareu atenció, perquè la cançó compta amb la col·laboració d'una catalana que teniu ben present tots aquells que se'n diu l'Antena Dicat. Ara us ho diu, us ho explica tot, l'Esteve Tortosa, membre dels Auxili.
9: Apa, si Esteve Tauxili per als experts Dicat, estem d'enhorabona, estrenem nou single, Terrinetes al Sol, una cançó desenfadada, divertida, una cançó per ballar-la tots i totes, una cançó d'estiu, que esperem que vos agrade. Terrinetes al Sol és una cançó inspirada en un ritme jamaicà que s'anomena Xata, un ritme que s'està portant molt en França també, i el Tauxili, com sempre, agafem la música jamaicana i se l'emportem a la nostra Mediterrània. I així d'esta barreja, una cançó que parla de l'alliberament sexual i compta amb la col·laboració de la DJ Trapella, la nostra Marta, la nostra catalaneta preferida. Un plaer fer música amb ella. Així que doneu-li molta estima, gent dels experts. Una abraçada per tots i totes. Auxili. Bo, fresquet. Terrinetes al Sol.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura, seguim parlant de teatre estiuenc.
2: Sisplau, ho sento, perquè estic fent una mica de monogràfic.
3: No, superbé.
2: Aquests dies, però mira, no ho sé, aquest any estic fitxant moltíssim al Festival Grec, aquí a Barcelona, a aquest festival de teatre del principi d'estiu, que cada any porta diverses funcions en estrena a tota la ciutat. I no pensava parlar-ne perquè pensava, bueno, és una obra petita, no ho sé, m'hi han convidat uns amics perquè formen part de l'equip creatiu i tal, i jo què sé, segurament no m'agradarà tantíssim com per parlar-ne. Estic fascinada amb l'estrena de Rasa al Teatre La Gleva tota aquesta setmana i la que ve, i que la tornaran a fer segur a la tardor, ja em sembla que ja m'ho han confirmat, no sé quin teatre, però l'haureu d'anar a veure perquè és increïble.

0: És el millor que has vist aquest any?
1: Sí.
2: Caram!
1: No és broma. I no és ni perquè siguin amics, us ho juro, eh? Si després els vaig fer una nota de veu dient... No, jo sí, jo hi vaig anar una mica per compromís, perquè confio en vosaltres, no, el meu feu coses que estan bé, però... Jo què sé, saps? A vegades els meus amics fan coses que estan bé, a vegades fan coses que no... Que normal, no sé, clar. També està bé dir-s'ho, perquè no tots fem coses
2: no, que
1: ha, tota l'estona.
2: I que no pot ser tot el millor de l'any, vull dir que hi ha coses que estan molt bé i coses que són el millor de l'any.
1: Exacte. Doncs, bé, jo no hi anava amb masses expectatives de que fos jo exactament el target majoritari d'aquesta obra de teatre, perquè és una obra que a la sinopsi et parla de futbol. Ah. O sigui... És que són... no sé per què es fan això ells mateixos, perquè crec que això els hi fa perdre públic. Però ells t'ho presenten com a... que és una història d'un futbolista estrella del millor equip del món que ha convocat els mitjans a una roda de premsa. Això és el que posa la sinopsi de la web del Grec, eh?
0: De moment m'està enganant més.
1: Bueno, clar, tu realment això et faria anar-hi. A mi em fa no anar-hi.
0: És molt tema.
1: Clar. Què vol denunciar el nostre Déu? Per què tanta urgència ara que l'equip s'està jugant els títols més importants? Fa temps que el club insisteix a millorar-li el contracte, però també corren rumors que el camp ja no se'l veu gaudir com abans. Aquesta escena de la roda de premsa són els últims 3 minuts de l'obra de teatre. Us faig spoiler perquè no sigui un tema que us faci no anar-hi.
2: D'acord.
1: Perquè jo no hi hauria anat.
0: Perdona,
1: si hagués llegit
0: això.
1: Perdona,
0: és que a més a més, o sigui, al cartell hi ha una pilota de futbol que va a l'escaire de la porteria.
1: No, tota la cosa estètica
0: sí. Està
1: ambientada en el futbol.
0: I només són els últims 3 minuts.
1: Us ho aviso ja, perquè ja et dic jo, si hagués estat per aquesta sinopsi, aquesta estètica no hi hagués anat.
0: Clar.
1: Res a veure amb això. És una història... És que, bueno, és que t'ho juro que puc plorar explicant-ho.
2: Caram!
1: És una història de dos homes que van anar a la Guerra Civil, i que es van, bueno, van veure una peripècia d'aquestes de guerra, mítica, doncs, batalla de l'Ebre, batalla dels fronts del Pirineu Aragonès, etc. I són un home, em sembla que andalús, sí. I l'altre d'aquí, de la Franja de Ponent. Amb l'accent que té cadascú, tot interpretat pel mateix actor, que és l'Arnau Comas, que des d'aquí demano ja que li donin un premi butaca o el premi que sigui que li hagin de donar de teatre, perquè el que és fer aquell monòleg amb 4 personatges diferents i fer-los tots increïbles, em sembla... Bueno, és que no dono crèdit.
2: Caram.
1: Sí, és una hora i mitja, 90 minuts, de monòleg del mateix actor, que potser ja l'heu vist en alguna altra obra de teatre. Jo, per exemple, l'havia vist a Prosopopeia, al Teatre Lliure.
0: Sí.
1: I aquí es marca el monòleg de la seva vida, fent aquesta quantitat de personatges, a més amb orígens diferents. Total, que és una història això, de dos homes que van a la guerra, és una història d'amistat, bueno, ja no us vull fer spoiler del que passa entre ells, però en tot cas el dels dos, que és de la Franja de Ponent, d'aquí dels Països Catalans, torna al seu poble d'origen i allà doncs té fills i té nets, i aquest jugador de futbol del que es parla a la sinopsi és un amic del net. Imagina't la relació que hi ha, superdistant.
0: Cada vegada estem més lluny, d'allò.
1: Sí, però...
2: He pensat, com ho lligarà això, de la guerra civil i el futbol?
1: Ell, a través de la història del padrí, que és aquest avi del seu col·lega, està tan commogut de com va ser aquesta història i de com se n'ha parlat sempre al seu poble, perquè al final acaben parlant tota l'estona del poble, que bueno, ell ho acaba relacionant amb el futbol i acaba prenent la decisió de deixar el futbol per aquesta anècdota personal de la família del seu amic. Bueno, no sé si s'ha entès res.
2: Sí,
1: però és una història preciosa d'amor, d'amistat, de família, d'arrelament, d'origen i també de consciència de classe i de no oblidar mai el passat i de memòria històrica, perquè és que realment el que va viure aquesta generació amb la guerra és una cosa que ens n'oblidem sovint i és acollonant.
2: Però realment, pel que dius, té poc a veure amb la sinopsi, fins al punt que crec que realment és una mica cagada vendre-ho així. O sigui,
1: sí,
2: que...
1: mira, és l'única crítica que t'hi faria. Feu el favor d'intentar explicar una mica millor de què va l'obra, perquè jo, si arriba a ser per la història aquesta del futbol, a mi me la pela.
2: A més, el títol és molt ambigu, perquè rasa pot ser qualsevol cosa, diguéssim. Vull dir que...
1: Bueno, és un passe de futbol, es veu, jo no ho sabia, ho vaig aprendre allà.
2: Perquè en aquest context, diguéssim, del futbol, però vull dir que també... Crec que rasa també és com una, quan fas una trinxera, no?
0: Aprofiteu per anar-la a veure. Mira, hi ha entrades pel dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, perquè després fan una aturada durant tot l'estiu fins al 23 de setembre.
1: Sí, no. I compreu-ho ja, perquè això volarà, perquè la gent començarà a fer-se el boca a boca i s'anirà esgotant.
3: Bueno, això si algú s'ha estat a punt d'ofegar-se, no?, el boca a boca.
1: Exacte.
3: Si voleu...
1: A transmetre-s'ho pel boca a boca.
3: Sí, el boca a orella també el podeu fer, i com bé us ha dit el Sergi, la teniu...
1: orella, teniu, oh, perdó, estic fatal.
3: Teniu, de fet, jo dic sempre al revés expressament perquè m'agrada morrejar-me. La gleba, el teniu aquesta funció? Quan passi temporada ja us explicarem?
1: Deixeu-me donar els mèrits perquè ja, és que clar, això ho ha escrit el Sergi Dosset, que jo no sé com la seva ment prodigiosa ha pogut inventar-se aquesta història, perquè després li vaig haver d'anar a preguntar, però això està basat en una història real d'algú de la teva família que va anar a la guerra o algun col·lega teu o tal? No, no, la seva ment meravellosa. Ah, però a veure, Sergi Dosset, d'on ha sortit? Equip artístic el complementen el Martí Santcliment, el Llorenç Balaguer i la Tura Torres. L'intèrpret és l'Arnau Comas, que us ho dic, aquest noi d'aquí a Hollywood, perquè és que el que fan aquest monòleg és increïble.
3: Ma, sí que és el mateix senyor que a Prosopopeia?
1: Sí. Surt a Prosopopeia, és un dels personatges de Prosopopeia, hòstia, sí. És que era molt complicat aquest títol, eh?
3: I l'obra en cinta, sí. Abstracta.
1: I la música és de la Meritxell Niederman.

0: Els experts. ICAT.
1: Plataforma per la Llengua ha rebut la denúncia d'una ex-treballadora d'un coworking. És a dir, un coworking que és una gran empresa de coworking, resulta ser...
2: No és, algú, no és una clienta.
1: No. És algú empleat de l'empresa de coworkings en què, com que és un edifici sencer de coworkings, estem parlant del monstre dels coworkings, doncs té algun gestor, alguna persona que s'encarrega, per exemple, doncs, de rebre el personal que ve a portar paquets, de fer els contractes de lloguer de les oficines del coworking, per perquè tant, estem parlant que gestionen moltes coses.
2: Per tant, podria ser una empresa de qualsevol altra cosa, tot i que estic segur que en una empresa de cigrons això no passaria. Però això és la meva valoració.
1: Mira, ja no ho sé.
2: Tu digues si què ha passat.
1: Mira, quedeu-vos amb el nom de l'empresa. Atico Workspace. I, de fet, com més sabrem, menys
2: llista,
1: us agradarà.
2: A quina llista la poso, aquesta?
1: A la Chung.
2: A la Chung, a veure.
1: D'acord, aleshores. Quan tu investigues una mica, t'adones que Atico Workspace, efectivament, és una empresa d'espais compartits de treball, que li podríem dir, en aquest coworking, d'acord? En té diversos a Barcelona, no només a Barcelona, sinó a altres ciutats de l'Estat. I, a part d'incomplir la normativa lingüística, perquè allà el català no se'l sent per res ni és per res, sí que és veritat que la pàgina web el tenen en català, per tant, enganyós, perquè tu et penses que potser hi ha algun rastre de català en aquell coworking, però tu hi vas i ja veureu que no, perquè, si voleu, sentim un tros de les declaracions.
2: Una cosa és que hi ha empreses que tenen la home en català.
1: Sí.
2: Llavors tu cliques...
1: Ah, ja, quan vas al detall de la pàgina... Aquí tampoc hi ha tanta mandanga, però espera, perquè després es complicarà la cosa, però comencem a sentir la treballadora a qui van fer fora.
3: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I es van girar i em fa... De hecho, muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende. La persona ha posat en l'ascensor, ha anat al cinquè pis, ha deixat el que havia de deixar i ha tornat a marxar. Si tu consideres que aquesta persona, per haver-li donat les indicacions en català, no ho entès, doncs, bueno, no sé, fes mirar, no? I el segon cop va ser quan vaig escriure la meva resposta automàtica de vacances, la vaig fer en català i en anglès, i la meva jefa em va recriminar de que no ho havia fet en castellà. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català.
1: Va, veieu, és a dir, a més, li donen un comunicat de fer-la fora i li diuen exactament, perquè està penjat aquí, en reiteradas ocasiones y en presencia de terceros, la trabajadora ha iniciado conversaciones en català. Això com a punt... de greuja per quan la fan fora.
4: En sèrio, espero que sigui denunciable.
2: Per un moment, no ho dissimulen, sinó
1: no.
2: Ho estan com si fos un argument.
1: Segon punt. Sí. Asimismo, pese a las indicaciones reiteradas por parte de su responsable para que el castellano sea el idioma de uso habitual en el entorno profesional, la trabajadora ha mantenido el uso del catalán como idioma principal en determinadas comunicaciones. Bueno, això, els dos primers punts. I atenció perquè jo he anat... És que m'ha fet molta il·lusió.
5: Els hi caurà el pèl, no? Vaja, no sé.
1: Jo no sé si els hi caurà el pèl, però...
4: Poden escudar, que és una empresa multinacional.
1: No, en que és privada.
4: Però intento buscar un raonament.
1: Clar, no compleix la normativa.
4: Em sembla tan surrealista que dic alguna excusa hi ha d'haver per poder fer això.
1: No,
4: a part de ser un fatxa de merda.
1: Això sobretot. Però és que a més després explica que fins i tot hi havia un dels que tenien una sala llogada del coworking, o llogada, o que feia servir una sala del coworking, que era
2: un client,
1: sí, que era propietari de l'edifici sencer, i que va posar una queixa dient per què la fèieu fora per d'usos lingüístics, si això aquí és completament normal. Bueno, vull dir que a la resta de gent era senzillament doncs aquella, l'empresa aquesta que està just, perquè a més no és una persona, no és un cap, perquè quan tu fas una carta d'acomiadament allò ha passat per diferents mans. És a dir, aquí hi ha una voluntat real de discriminar el català en tota aquesta empresa.
5: Però com es diuen aquests perles, Atico,
1: Atico,
5: què?
1: Atico Coworking. Però és que llavors mires, i atenció, perquè aquí la segona part de la història, Atico té coworkings i sabeu què té també? Colivings, que colivings són...
2: Que directament és delicte.
1: Exacte. Bueno, això ja no sé si és delicte, perquè segur que busquen el subterfugi de la llei.
2: Allà on no pots partir cases, no es poden partir cases.
1: Exacte. Doncs parteixen cases, en fan habitacions glamurosíssimes, perquè en lloc de dir compartir pis a tota la vida, ara li diuen coliving, hi ha una empresa que s'enriqueix per fer aquesta mitjançania, diguéssim, perquè abans tu llogaves el pis entre tres amics i ja estava. No, aquí hi ha una empresa que es diu Atico, justament, i el que fa és posar-te tot el pis mono i et ven el lloc a les habitacions a preu de pis sencer. I aquesta gent es dediquen exactament a aquestes dues coses. Qui són els seus clients? Doncs no ens enganyarem, són els expats, i a més els hi munten festes i tenen els perfils d'Instagram.
2: Bueno, això està bé, no?
1: Sí, molt, sobretot perquè surt en anglès. Perfils d'Instagram fantastiquíssims. Aquí, naturalment, si una cosa tenim com aquest país és que protestar ens mola, i ja hi ha alguns comentaris a Instagram, perquè, clar, tenen la... és que els ous, diguéssim, de fer, per exemple, un post a Instagram, Atico de Place. L'originalitat consisteix en tornar a l'origen. Antoni Gaudí. O sigui, vas citar Antoni Gaudí.
4: No, mira, aquesta temporada ja no ens donatim, però...
5: Traieu-vos el nom d'Antoni Gaudí de la boca.
1: Exacte.
5: Gent d'Àtico, que si estigués despert...
4: No, o sigui, hi ha una afició. Mira, no em donarà temps de fer-ho aquí als experts, però jo ho faré durant l'estiu en el meu perfil d'Instagram, de recopilar eslògans que intenten com portar-te a un lloc d'arrelament, a un lloc de pertinença, això és casa, això ens sentim super d'aquí, i són empreses que foten tota l'estona... ens amaguen la vida.
1: Totalment, és la potència de l'alta mentida.
4: Sí, és el washing aquest de tota la vida.
1: Oh.
4: Però que és gravíssim i, clar, la gent naturalment s'ha dit a sobre, traieu-vos el nom de Gaudí de la boca. I els comentaris no s'han fet esperar a Instagram. Us he de dir que allò que ho busques, les ressenyes de Google, poc n'he trobat encara de comentaris. És a dir, que encara ens queda per abordar tot el tema de la ressenya de Google.
5: Que es prepari, encara ho has denunciat.

0: tenim a la vista al Canet Rock, on els Dicat hi serem allí pel Plantats. Vista.
1: Sí, de fet, el primer divendres de juliol és sinònim de Canet Rock, el festival que acaba veient la sortida del sol. Enguany es celebren 12 anys de Canet, i l'encarregada d'obrir el festival és una de les nostres mallorquines preferides, Maria Jaume. L'artista de Lloret de Vistalegre sortirà a l'escenari a les 6 de la tarda, de fet serà la primera. Després serà el torn de Doctor Prats, la Ludwig, Ginestar, els Amics de les Arts i els 31 Fam. Cap a quarts d'una, Figaflaues. El duet de Valls només faran 6 concerts a Catalunya aquest 2026 i un d'ells, doncs, és el Canet Rock. Després de Figaflaues, la festa continuarà amb els Catarres, els Tiets, Buos i els qui es quedin, doncs, fins al final veuran sortir el sol acompanyats de la música de la Fúmiga. Si no teniu entrades, em sap greu dir-vos, doncs, que no en queden. De fet, les 25.000 que es van posar a la venda es van esgotar fa ja 4 mesos.
0: I recordeu que almenys, si no aneu a Canet Rock i us quedeu a caseta, el dissabte a les 6 podreu sentir la Maria Jaume.
2: Molt bé!
0: La nostra mallorquina preferida,
2: hòstia,
0: com diu l'Anna.
2: Penso connectar, eh?
0: Doncs dissabte a les 6 de la tarda, la Maria dissabte Jaume, 6, en directe aquí a ICAT, des del Canet Rock, i quan acabi la Maria, especial Loft, amb l'Alberto i la Gala, captant tot l'ambient des d'allà mateix, des del Canet Rock.
1: Té anunciat a xarxes que actuarà a Igualada per celebrar la Setmana de l'Orgull. Estigueu atents, doncs, si els voleu anar a veure, perquè ja us en vam parlar al programa, però l'últim concert que van fer a Vilassar de Mar, doncs, uns intolerables els hi van tirar glaçons i la banda va decidir, doncs, suspendre el concert. I aquest diumenge, doncs, van cancel·lar per motius personals el concert que havien de fer al Masnou. Tant de bo facin aquest proper, el d'Igualada, a la plaça Pius 12. Seguim amb més Festa Major. Marxem ara fins a la capital d'Osona. Aquesta setmana Vic continua la seva Festa Major i aquest dissabte a la plaça Major hi actuarà la banda usonenca que sentim de fons, Obeses, que presentaran el seu últim disc, L'Ai al Cor, acompanyats de la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses. El concert començarà a 11:15 de la nit. Seguim ara amb més Festa Major. Anem fins al Baix Empordà. Dissabte, la Festa Major de Bellcaire d'Empordà, concert gratuït de la Jules i també de Banda Neon. La festa arrencarà cap a 11:45 de la nit a la pista poliesportiva del poble. I del Baix Empordà, marxem ara fins a l'Alt Empordà.
3: Dins aquest dia, crec que me'n vaig, com més m'estimes, més mal te faig.
1: El fundador i ànima creativa d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, presentarà dissabte a Espolla el seu nou treball, Ruïssos. El mallorquí actuarà a la segona edició del Terrer Empordà. El concert que començarà a les 10 de la nit al celler cooperatiu d'Espolla, doncs, promet combinar el seu vessant més innovador amb la proximitat que el caracteritza. I acabem l'agenda d'aquest primer cap de setmana de juliol amb els Amics de les Arts.
4: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial.
5: Definim la francesa a la fresca.
1: Doncs mira, Sergi, els Amics, que continuen celebrant 20 anys d'Amics, i aquest diumenge actuaran a un dels escenaris més icònics de la Costa Brava, el de les Havaneres de Calella de Palafrugell, on tancaran el Festival Ítaca d'aquest any. De fet, el concert començarà a 10:45 de la nit i encara queden entrades, si vols anar.
2: Doncs mira, caldrà anar-hi. Quan és el cap de Calella? I és d'aquí poc, no? No era el primer cap de setmana de juliol?
6: Sí,
2: mira,
6: no ho sé.
2: Primer dissabte de juliol, és aquest dissabte.
1: Aquest dissabte.
2: Doncs mira, Déu-n'hi-do, quina feinada.
1: Sí.

0: els experts. ICAT.
1: Doncs tant si us agrada que la gent competeixi com si no, penso que l'estiu sempre és un bon moment perquè pugueu aprofitar algun cap de setmana que no tingueu res a fotre o que casualment a la vostra població, al lloc on esteu estiuejant, hi hagi castells per anar a veure doncs, bons castells i castells grossos. Jo ara faré una mica recital de diades importants,
2: si us plau,
1: de l'estiu on es fan castells de nou o de gama extra. No vol dir que les diades de colles petites no valguin per res. Al revés, jo crec que també és un molt bon lloc on estar més tranquil·let, sense tanta gent, perquè també és molt angoixant estar en segons quines places que estan a rebentar, per poder veure castells, encara que siguin una mica més petits, i introduir-vos en aquest món que penso que, com a català, és un carnet que us hauríeu de treure.
3: Saber
1: com
3: a mínim...
1: De... com comptar l'estructura, per
3: és que potser ho feu de forma literal perquè us diuen, sí, vine aquí a formar part de la pinya, no?
2: Sí, a vegades t'ho diuen.
1: Això pot passar, sí. Us podeu triar, que la gent som molt insistents, eh? O sigui, és que sí, hi ha un punt de violència, en el cap de pinyes que està allà mirant la plaça a veure qui pot treure que sigui una mica alt per fotre-la allà de pinya. S'ha de saber dir que no, s'ha de posar límits, perquè si no, no es controlen.
3: Jo prefereixo dir-li amb la següent expressió, tothom té cabuda en un castell. Per tant, si ve algú i t'estira, deixa d'estirar.
1: No, aviam, jo recomano que ho proveu, però no és obligatori. No, és que hi ha gent que es passa, de veritat, us ho dic.
3: S'ha d'aprendre a dir que sí, també, en la vida.
1: S'ha d'aprendre a dir que sí. Genial. Doncs comencem pel 25 de juliol, encara queda una mica, amb la diada de les Santes de Mataró.
2: Oh my God.
1: Diada molt important perquè és fora de la zona tradicional, és aquí al Maresme, i per tant és força extraordinari que fora d'aquesta zona tradicional, que seria la que s'emmarca, diguem-ne, en el triangle Vilafranca-Vendrell-Tarragona, hi hagi castells grossos, castells de gama extra, i que sigui una diada que realment la gent va fer el millor que pot fer. Això, dia 25 a Mataró, i després ens n'anem a Vilanova el dia 1 d'agost, on també és una plaça on històricament els últims anys els castellers de Vilafranca hi han anat a intentar el seu primer castell de 10 de la temporada. Que hi arribin o no hi arribin, això depèn de cada any com estiguin i què hagin fet abans i si han caigut o no han caigut i si estan en plena forma. Però jo penso que és un bon lloc i que realment...
3: És el seu primer tastet de veure com estem, no?
1: Amb els castells de 10, però bueno, ja porten fent piles de 8 històries uns quants dies. Llavors, al cap de res, 4 dies, contraataquen els Xiquets de Valls amb la seva diada de Fira Agost el dia 5 d'agost a la plaça del Blat. Mítica plaça de Valls on només actuen els Xiquets de Valls i on es poden veure el que fan en plena essència. Aquesta diada, depèn de l'any, és més emocionant o menys. Depèn una mica del pique que tinguin entre elles, de com estiguin, com hagin arribat després de Sant Joan, que hagin fet els castellers de Vilafranca, perquè en diuen que no, però clar, que estan pendents d'ells també. Vull dir que a vegades és una diada una mica sense més, entén-me sense més, vull dir, pots veure castells de nou segur, i gama extra algun altre segur també, però a vegades van més a tope i a vegades es reserven més per Sant Fèlix, per exemple, que és a finals d'agost. Però abans de Sant Fèlix, us volia portar un parell més de propostes, que aquí a Barcelona seria la Festa Major de Gràcia, que és potser una de les diades de l'agost on es poden veure castells més grans, tot i que aquest any em sembla que només hi van Xiquets de Reus i Castells de Vila de Gràcia. Estem perdent noms al cartell, pel que sigui. Us ho dic jo, que vaig actuar-hi un any i quasi em mato, perquè no podia ni entrar a la plaça.
2: Ostres!
1: Bueno, clar, ple de guiris, que no es pot aguantar. Però bueno, sap un greu, perquè no s'ho mereixen. Però
3: no, però clar.
1: És el que els ha passat en aquest barri, el que els està passant, vaja. Això serà, em sembla, el 14-15 d'agost? No, una mica més tard.
3: Són les dates de la Festa Major de Gràcia.
1: 15 d'agost, coincidint amb una diada que també és molt important, a la Bisbal del Penedès, una diada a la que se li va canviar l'hora perquè era a les 12 del migdia i no es podia suportar.
3: És que imagina.
1: No, portàvem uns anys de... ambulància, cop de calor, desmais... Vull dir, no es podia aguantar. I al final van posar a les 6 de la tarda contra la resistència puritana del món casteller i van dir, és que nois, de veritat, estem fent el tonto aquí, no vindrà ningú al final a veure'ns.
2: Totalment.
1: I actuen a les dues colles de Valls, els castells de Vilafranca i la colla de la Bisbal del Penedès, que és una colla més petita, però bueno, fa certa gràcia que en una diada tan gran on van a fer games extres i hi hagi de cop doncs, un castell de 7, perquè és una colla que
3: clar
1: fa
3: que sí. Poc
1: d'anys
3: que existeix.
1: I és la d'allà.
3: Com es diuen?
1: Els bous de la Bisbal.
3: Uau, no sabia que existia. Jo tampoc.
1: Bueno, perquè es van inventar fa poquet.
2: Són joves.
1: Sí.
3: Quins són els que van superfucsia? Que amb els de Jura fan o massa?
1: Sant Feliu de Llobregat.
3: Ah, veus?
1: Mira. Superfucsia. Va, ja acabo, jo estic obligada a fer proselitisme de la Festa Major d'Igualada, em sap greu.
2: Perquè
1: jo crec que també es faran bons castells, més enllà de si nosaltres arribem a fer algun castell de nou o no.
3: Quan és la d'Igualada?
1: Que fa tota la pinta que sí, 23 d'agost.
2: Sí, finals d'agost.
1: I després ja ens n'anem a Sant Magí amb les colles de Tarragona, que per cert, no, després no, de fet abans me l'he saltat. El 19 d'agost, Sant Magí, amb totes les colles de Tarragona, el dia 19, i també la diada que fan amb Vila... No, ah, això és a Santa Tecla, m'estic confonent. Sant Magí és només colles de Tarragona.
3: Sí, la grossa és el diada de Sant de Festa Major.
1: Però bueno, està molt bé. Si esteu per Tarragona, estiuegeu per Tarragona, aneu a la diada de Sant Magí el dia 19, i després ja ens n'anem a... tota la ruta del bacalao del Penedès, que vindria a ser el Catllà, l'Arbós, on són les mateixes coses que es van mirant entre elles cada dia de la setmana, pràcticament, perquè això depèn de com caigui el calendari. Es veuen durant 4 dies seguits, que jo no sé ni com aguanten, Castells de Vilafranca, Xiquets de Tarragona, la Jove Tarragona, les dues colles de Valls, bueno, es van com intercanviant les diades i es van trobant a les places, però
4: van pràcticament cada dia. Allà per la zona, no?
1: Sí, el Catllà i l'Arbós, i llavors ja ens n'anem a... Sant Fèlix, el dia 30 d'agost, és igual el dia de la setmana que sigui.
5: Dia gran, eh?
1: Cada any és el mateix dia. Sí. I on us recomano com a experiència vital anar-hi, ni que sigui una vegada, anar-hi molt mentalitzats de l'aglomeració, de la calor...
4: Jo també he anat, jo també.
1: De la durada, perquè és una diada que es pot allargar fins a les 5-6 de la tarda, els anys que va malament... Però és una mica com la Patum. Si tu vas molt mentalitzat, ho pots gaudir. Ara, no és per tothom. No. I si ha d'anar preparat, i si no t'agrada gens estar amb una massa de gent immòbil, doncs no hi vagis.
3: Perfecte.
1: Però jo crec que pot ser un any molt interessant a Sant Fèlix, perquè,
4: ja
1: els dic, dos mesos de concurs.
4: Clar, aquests anys de concurs són guapos.
1: Res, no, és al setembre, us tornaré a fotre la turra de com ha anat tot, perquè jo ja estaré histèrica pel concurs.
3: Estarem atents. I sobretot, beveu abans de tenir set.
4: Una pregunta, Laura, només última. Vosaltres aneu dissabte o aneu diumenge?
1: Nosaltres anem diumenge.
3: Bueno, ells són dels grossos, eh?
1: Bueno, no fa tants anys que anem diumenge.
4: Però quan jo vaig anar-hi no hi era del diumenge.
1: Des del 2018 anem diumenge.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
6: Doncs avui ja us dic que punxo la cançó de l'estiu. Sí, sí.
4: Ah, sí?
6: Laia, potser tu no ho saps, però ja tenim la cançó de l'estiu. I com sé que és la cançó de l'estiu? Et preguntes, pregunta-m'ho.
4: Sí, però com és que saps? Com saps que és la cançó de l'estiu?
6: Doncs perquè es titula justament així. La cançó de l'estiu l'ha fet un tal DJ Kazu, un artista que fins ara s'havia caracteritzat per fer versions techno de temes nostrats com El meu avi. Quan el català... També havia fet el tema del Virolai. Però també havia fet temes propis, com Casa Bio Gat. Que no ets tan nul, ni que haguessis anat a viure una altra galàxia. Doncs bé, Kazu ha fet ara la cançó de l'estiu, que cal dir que és la primera cançó en català amb aquest nom, la cançó de l'estiu. En castellà ja havien fet la canción del verano, per exemple, els La La Lofio. La canción del verano. Bé, la cançó de l'estiu de DJ Kazu, ho sento, però és un despropòsit carregat a llocs coneguts i repetits, tòpics de Paso que t'emboli, mencions a l'anunci d'Estrella, lololos...
1: A mi que sembla que ens paguin, de veritat.
6: Jo crec que sí. Escolteu i m'ho dieu, va. La cançó.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron, també a la ronda litoral. Hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la

0: de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
1: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
3: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
4: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
5: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
6: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
7: Los colombianos, Ega, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
6: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
8: Ya, Pogacar.
9: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard. I tercero, quizás, Pol Seixas o Remco.
10: El ciclisme jo l'he viscut sempre des de casa, jo el practico des de 6 anys, i és a dir, que sortir des de Barcelona és tot un orgull.
0: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
8: dissabte.

0: A partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
2: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soleil Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
3: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
2: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
4: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
2: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
6: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
7: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: Els Comuns ens trobaran de cara amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
11: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
12: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
11: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
14: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
13: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, Una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
15: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
16: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers, de Lliga Sobal.
17: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
16: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
1: El Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
18: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
19: La Xarxa de Comunicació Local.
20: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
21: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
22: Sabies que...
23: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
19: La Xarxa de Comunicació Local.
24: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona estanyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la ronda de dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
19: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
0: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
2: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
3: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
4: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
22: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
11: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
5: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
7: La uso més que l'autobús o que el metro.
8: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
11: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
9: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
10: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
11: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
1: Tres minuts per arribar a 3:15. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
25: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
26: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
25: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
27: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
25: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
28: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
25: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
27: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
29: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
25: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo, i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs, que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
12: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
13: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada. Entonces la alternativa era coger el tramvia para ir a Monumental, però no sabia nada.
12: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció, perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
1: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant, perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho, i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'Estat espanyol.
14: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
0: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
14: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
1: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
15: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
16: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
15: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
1: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
17: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
18: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
2: com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
3: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
4: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
3: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular Havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Bastó, la cantant de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
5: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona estanyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Molleta en sentit sud. A la C-58 hi ha l'antitud de Sant Quirze Badí i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 l'antitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor. I això que de calor en fa i n'ha fet molta. Però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà. I això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim. Per tant, molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terraferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets. I aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten

0: tapar el forat de bala i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 3.000 bungalows de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
3: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
4: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
5: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma, a aquesta hora, el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipús, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa amb un final diumenge amb 3 pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
6: Bon dia, Marta.
5: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
6: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això independentment de si li agrada el ciclisme o si li agrada fer altres tipus d'esports.
5: Ho dèiem, 3 etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests 3 ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre, aquestes 3 etapes?
6: Mira, en primer lloc, la crono per

0: equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant, també exigent, per tant, també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i, per tant, tenen els deures dels dos primers dies ja a rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
1: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour. Guanyaria el cinquè si ho aconseguís i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma. Després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
0: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent francès que, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
1: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
0: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer doncs això, escapades, intentar-ho. L'Abel Balderston més en muntanya, és difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
1: Moltes gràcies a Roger, doncs ja ho veieu. Aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrrega doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran depart, aquesta 113a edició del Tour de França. La gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a Terres Catalanes, durant els propers 3 dies.
2: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
3: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Quart de nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
4: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
5: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
6: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
4: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
7: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
4: Esquerra Republicana i els comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels comuns.
8: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
9: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
4: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
2: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant, i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
10: Bon dia, Helena. Sí, hem canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
2: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
11: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarle a él.
2: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I arribarem a 9:15 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada, que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
12: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
2: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
13: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
14: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
13: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
15: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
13: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per El Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
16: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir a tots iguals. I després de veure totes les persones...
17: La xarxa de comunicació local.
18: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
19: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar el dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final, què volia que sentís qui la llegís, quin impacte volia causar. I des d'aquí va anar tirant enrere quin to necessitava, quins punts havien de quedar claríssims i què podia sorprendre. Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 9:15, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
10: Dona aquesta seguretat i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
18: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
18: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzabal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
19: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
18: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran depart de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes amb inici a Granollers i aquí passant per la Collada de Toses ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogacar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el gran depart aquí al Fòrum de Barcelona.
18: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
21: Bon dia.
18: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
21: Bé, tenir la sortida del gran depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial. i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
18: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
21: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això són, sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants i poder créixer a nivell diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
18: S'atreveix amb un favorit, el president de la Federació Catalana. Hem de pensar en Pogacar com a gran favorit.
21: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell. Serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut,
18: el jove Seixas, sí,
21: i després també... Correcte. Uh-huh. Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los de tots dos donaran molta guerra i faran molt bona feina i deixaran molt bé el pavelló català.
18: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
21: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
18: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
22: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
27: Oh, joder.
28: No estava apuntando ahí.
29: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
30: Daddy.
31: Humphrey.
30: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
24: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
0: Ahir va començar el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestà o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, Helena, bon dia.
0: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
3: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà. O sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xanfarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
0: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
3: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
3: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
0: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
3: Moltes gràcies.
0: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a Ràdio El Vendrell. Avui que som divendres 3 de juliol del 2026. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que sempre desitgem us agradi. A més, ja ho sabeu, un contingut que podeu seguir trobar a través d'internet, a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtb-elvendrell.cat. També presència a les xarxes socials i al mateix temps, perquè fa l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, també el podeu seguir per televisió al Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges. Us convidem, com no, un dia més a que seguiu la programació prevista i això ja està a punt, ja comença, som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat amb la capçalera habitual i a partir d'aquí edició número 4002. Gràcies per fer-ho possible. Mai ens cansarem d'agrair-vos que ho feu possible i que ens aneu acompanyant. Avui és divendres, per fi és divendres, 3 de juliol. I si voleu dir qualsevol cosa, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp a calaixera@rtb-elvendrell.cat. Molt senzill, calaixera@rtb-elvendrell.cat. O també en qualsevol moment un correu electrònic. Això, que estem barrejant conceptes, sempre ens passa. És el correu electrònic, en qualsevol moment del dia podeu dir la vostra, però en directe, ara que ja hem començat, missatge de WhatsApp al 686-101-101, diem-ho bé. Encara és molt aviat, 686-101-101. Va, a partir d'aquí, centrats en tot el contingut d'avui, que per començar passarà pel temps, allò que ens destaca en Marc Rodero. És el primer apunt d'informació de servei. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme i després d'això l'actualitat i les notícies destacades. També els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i, per suposat, més continguts. Cada setmana aquest espai sobre lectures, sobre aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel. A banda, també parlarem d'un llibre que justament es presenta aquesta mateixa tarda i que té molt a veure també amb la capitalitat de la sardana del Vendrell aquest 2026. En aquest cas, la figura de Joaquim Pell i Jané. Aquesta figura amb el món sardanista català i, per suposat, també vendrellenc. N'hem parlat amb la Nati Castejón, perquè és una edició de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Com sabeu, la Nati és la responsable, la presidenta de l'Arxiu, i també l'autor d'aquest llibre, d'aquest treball, que és en Jaume Figueres. Repassarem l'agenda, ens centrarem en aquest aspecte cultural important i ja saltarem cap a la segona, tercera i última part de programa, tercera i última hora de Calaixera, on recordarem sobretot com ha d'arribar o com ha de passar, vaja, el Tour de França per aquí al Vendrell. sobretot a nivell esportiu, la importància que això té, però també les, bé, diferents afectacions pel que fa al trànsit, el tall de carrers, de carreteres. De tot això en vam parlar fa un parell de dies amb la Mariona Figueres, que és la regidora d'equipaments esportius de l'Ajuntament del Vendrell, i això recordarem perquè és un fet prou important, gairebé històric, en aquesta tercera i última part. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, tot a punt i tot previst. Comencem programa. Som-hi.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: Primera aturada informativa, informació de servei per conèixer la previsió del temps amb en Mar Rodero, que ja ens acompanya. Mar, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Segueixen temperatures altes, en principi.
3: Temperatures altes, absència de precipitació, temps amb constants d'estiu i, per tant, poques novetats de cara a aquests propers dies. És a dir, que avui, demà, passat demà, és a dir, tot el cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat, el sol ha de lluir amb força, s'ha de mantenir durant tot el dia i arreu del país. Anem on anem, no trobarem precipitació, tindrem una situació de molta estabilitat a tots nivells, a les capes mitges i altes de l'atmosfera, i també una situació marítima prou plàcida i tranquil·la durant aquest cap de setmana també arreu del país. Per tant, estiu i més estiu i pujada en les temperatures, que es comença a materialitzar una mica més a l'alça a partir de dissabte i en especial diumenge.
0: Bé, bé. I justament actualitzem temperatures, Marc?
3: Comparteixen aquests 26 graus, Cunit i Comarruga, 25 al Vendrell, 25 a la Bisbal, 24 al Montmell i 24 a l'Observatori de l'Arboç.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc, per la informació. Bon cap de setmana i fins dilluns.
3: Fins dilluns. Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.

0: Efecto Mariposa és la cançó que avui utilitzem per posar ritme i per començar programa. Sempre ho fem així, perquè, bé, de sempre. Està bé sempre començar amb bones ganes i amb bon rotllo, amb bones vibres, que diuen els joves. Les 9 i 10 minuts, anem ja cap a la informació, punt destacat.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Avui comencem parlant de dades de trànsit. El Baix Penedès, que ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap víctima mortal a les seves carreteres. Això representa una millora respecte a anys anteriors. Si l'any passat es van haver de lamentar dues víctimes mortals, enguany de moment, i segons recull el Servei de Trànsit de Catalunya, no s'han registrat cap mort en accident en circulació a les carreteres de la comarca. Unes dades en consonància amb les que s'han donat a Tarragona, on durant tota la primera meitat de l'any s'han produït 16 víctimes mortals, 4 menys que en el mateix període de l'any passat. Per què fa el conjunt de Catalunya, un total de 66 accidents mortals, 69 persones que han perdut la vida fins al 30 de juny. Aquesta dada comporta una variació de 1,5% menys respecte al primer semestre de l'any passat, quan es van registrar la mort de 70 persones també en 66 accidents, a més d'una reducció del 16% en relació al 2019. Els mesos de maig i juny concentren el registre de mortalitat més alt d'enguany a la xarxa viària. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts registrades. Els ferits greus també han estat un factor clau en el balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana. A diferència de l'any passat, amb la xifra de 402, enguany s'han registrat 352, amb una reducció del 12,4%. A més, aquest mes de juny han mort 17 persones, més el doble que el juny de l'any passat, que van perdre la vida 8 persones. En relació a aquestes dades, es demana el control de la conducció i la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal d'evitar la sinistralitat.

0: sinistralitat mortal. Així mateix, a tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o de drogues. A banda d'aquestes dades, altres notícies a destacar. El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat el projecte de la seva nova seu, una seu que actualment és a la plaça del Centre, com sabeu, i fa anys que s'ha quedat petita i els serveis del Consell estan repartits per diferents edificis de l'entorn. Es tracta d'un nou edifici de 2.800 metres quadrats que s'ubicarà a la zona de les Deveses del Vendrell, a tocar del parc de Villagarcía de la Torre. Acollirà tots els serveis que presta aquesta administració, serveis generals, departaments tècnics, serveis socials, oficina jove, servei educatiu, atenció a la ciutadania i una sala de plens, a més d'espais amb funcions per altres activitats. El pressupost total d'aquesta obra és de 7,7 milions d'euros. Es preveu que la licitació de les obres es faci abans que acabi aquest any i que pugui començar ja de cara al 2027. I a nivell econòmic, també en presència a la comarca i amb força al Vendrell, arran del tancament de la fàbrica de Sant Gobain d'Eivissa, del polígon de les Mates i el seu trasllat a l'Arbós, la formació política local Unitat Vendrellenca ha criticat la política que ha seguit el govern local en matèria de model econòmic de la dels municipis propers. Bé, així ho destaca des d'Unitat Vendrellenca en Frederic Serramià.
1: El que és evident és que una empresa que tanca d'aquesta magnitud, amb un teixit empresarial que ja és pobre de per si, el que accentua és la poca política industrial i econòmica de la ciutat i, per tant, que l'Ajuntament del Vendrell no ha fet el que havia de fer per mantenir els llocs de treball i, en tot cas, buscar una alternativa que pugui suplir aquesta manca i aquest tancament que tindrà la fàbrica de Saint-Gobain i que desplaçarà la gent a l'Arbós.
0: El grup considera que l'executiu local no ofereix oportunitats als joves preparats del Vendrell i que l'aposta per les grans superfícies comercials no genera ocupació de qualitat. Aquest és l'aspecte que destacava també des d'aquesta formació la Montserrat Iglesias.
2: Estem veient cada dia, no, que tenim generacions de joves que estan molt preparats, però d'alguna manera els estem condemnant a que facin un exili laboral. Amb l'obertura massiva de supermercats estem generant ocupació de baix valor afegit. El Vendrell necessita urgentment connectar la formació professional i els estudis dels nostres joves amb ofertes laborals que siguin qualificades i que siguin ajustades a la seva formació.
0: El candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robet, ha proposat que el Vendrell aposti per crear i per retenir talent que porti a l'àmbit empresarial local.
3: Hem de passar d'obrir supermercats i tancar fàbriques a creure'ns un altre model econòmic per la ciutat. El Vendrell, ciutat universitària, i potenciar, a més, un campus de formació professional. A crear llocs de treball i, sobretot, enfocats en mà d'obra qualificada. Tenim IDEADA, perspectives amb IDEADA 2, i, per tant, hem de ser capaços de crear un context, un ecosistema industrial focalitzat en la conducció autònoma i en la conducció sostenible. Retenir el talent, és a dir, no només captar-lo, no només crear-lo, sinó ser capaços de que tot aquest talent, la mà d'obra qualificada, es quedi a viure al Vendrell.
0: El sector automobilístic ha de ser, per a Unitat Vendrellenca, la clau per equilibrar el model econòmic local. Més coses. Els nens del Vendrell, que estan enguany de doble aniversari. A banda del centenari, com sabeu, els de la camisa vermella també celebren aquest 2026 els 25 anys del seu local a la Riera de la Bisbal, a una seu on hi van arribar mercès a una permuta amb l'Ajuntament i que explica també el salt qualitatiu de la colla en les dues darreres dècades. De la fonda del Centro a la Riera de la Bisbal, al llarg dels seus 100 anys de vida, els nens han passat per diferents emplaçaments on han estat assajats preparant les millors de les construccions. Abans de la guerra de 1936, els de la camisa vermella també s'havien mogut per la premsa de Cal Fontana, la Sínia i l'era del mateix Cal Fontana, el molí del Magre, el camí del cementiri i l'hort del Bassa. Després de la contesa bèl·lica de la colla, va passar, entre d'altres, per la placeta i pel cinema Tívoli, la sindical, la Lira Vendrellenca, el casal familiar i la plaça Vella, un nomadisme que ara l'agrupació vol reivindicar i també homenatjar, com ha explicat el co-cap de colla dels Nens del Vendrell, Pere Rovira.
4: El que volíem també a través de la Diada és commemorar el 25è aniversari del nostre local. Fem 100 anys, però hem assajat en molts llocs diferents i ara en fa just 25 que som aquí en aquest local, ubicat actualment aquí a la Riera de la Bisbal, i per tant volíem fer una diada que fos prop d'aquest local i que commemorés aquesta efemèride.
0: Una arribada a la Riera de la Bisbal que es va produir mercès a una permuta amb l'Ajuntament del Vendrell. Els Nens van cedir al consistori un local heredat el 1983 a canvi d'establir-s'hi ara fa un quart de segle a la seva actual seu social.
4: Ens el va cedir un senyor que es deia Gestí, que va fer una donació a la colla, que és el del carrer de les Hortes, i aquest actual, que va ser una permuta entre el que teníem al carrer de les Hortes, que ara hi ha altres entitats que l'estan gaudint, i aquest que ens el va cedir l'estructura a l'Ajuntament, i la gent de la colla, amb les seves mans, va acabar de construir tota la part interior.
0: Aquest donant fou en Carles Gestí Nin, un filantrop dels Castells, a qui la colla li deu, en darrera instància, al seu local actual. Una casa oberta a tothom i que aquest proper dissabte a la tarda, a partir de les 6 a la placeta del Serrallo, serà homenatjada amb una diada en presència dels castellers de Lleida, que venen amb el 4 de 8 com a millor construcció enguany. I els borinots de Sants, en un moment especialment dolç, després d'haver-se anotat ja la seva primera tripleta màgica de la temporada. I encara parlant en festes populars a tot el Gran Penedès, el Viniseum de Vilafranca acollia una taula rodona per tractar l'origen i l'evolució dels diferents models d'organització de les festes majors que es fan al Penedès. L'acte començava amb una breu presentació de l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Penedès, un projecte iniciat fa més de 10 anys per identificar, documentar i salvaguardar els principals elements que conformen el patrimoni etnològic penedès. Posteriorment, la taula rodona ha comptat amb la participació de persones que han estat vinculades a les festes majors del territori, formant part de les diferents comissions organitzadores o dels grups administradors. La Mireia Mercader, que va ser administradora a la Festa Major de Santa Anna el 2017, ha estat l'encarregada d'explicar el model de gestió de la festa vendrellenca.
5: Bueno, nosaltres tenim un model molt nou, que és el nostre cas dels administradors, que és el 2014, perquè antigament ja havíem tingut, van desaparèixer durant avui uns 60 anys i tornen a aparèixer el 2014. Per tant, és un model molt nou que l'hem de preservar i consolidar al llarg del temps. Vull dir que en aquest cas potser és més diferent dels altres que porten molts més anys amb administradors i per borda. Seria una diferència.
0: La taula rodona ha estat moderada pel president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, i la coordinadora de l'inventari, l'Anna Travé. Alguns dels temes que s'han tractat han fet referència a la manera com aquestes festes es poden adaptar als canvis climàtics actuals.
5: Són festes majors que s'han de preservar i que no s'han d'intentar que el públic extern debiliti la pròpia festa major, i també són festes majors que amb el canvi climàtic s'haurà de veure com evolucionen per seguir fent tot el que està programat, però amb aquestes calors que fan, que s'haurà de modificar i adaptar sempre mantenint l'essència.
0: Un acte marcat a les activitats organitzades per l'Institut d'Estudis Penedesencs com a membre de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Més qüestions, parlem del territori, dels productes de la terra. El Baix Penedès ja disposa del seu primer celler dins de Corpinat. Es tracta de Mas Vilella, una masia de la Bisbal del Penedès del segle XVI, propietat del vendrellenc Albert Gené, de la nissaga Gené Ventura, que s'ha incorporat a aquesta marca col·lectiva de productors de cava del Penedès i que aposta per petites produccions 100% ecològiques i vinificades íntegrament a la mateixa propietat. De moment, han tret al mercat unes 10.000 ampolles, xifra que confien a doble a partir de l'any vinent. Corpinat és una marca col·lectiva de productors de cava del Penedès que està reconeguda per la Unió Europea i que busca en l'alta qualitat el seu tret distintiu. Un matrimoni acabat de sellejar i que ha permès l'entrada del Baix Penedès a la família dels escumosos de cocció lenta.
6: la relació amb tots els cellers que hi ha dintre Corpinat, que tots són amics, tots pensem igual de qualitat, de buscar valor afegit, de fer vins escumosos emocionals que transmetin la singularitat del paisatge de cada zona. Doncs ha sigut el motiu de, des del primer moment, ja intentar entrar a Corpinat, i així ha sigut. No ha sigut cap dificultat tècnica extra per nosaltres, perquè doncs, sempre amb els nostres projectes treballem així.
0: Amb l'entrada de Mas Vilella, Corpinat arriba als 23 cellers d'arreu del Penedès, una aposta col·lectiva oberta a tots els productors de la zona que compleixen una sèrie de requisits i una manera de distingir-se davant de les tendències actuals del mercat.
6: I acabarà havent dues realitats, una realitat de vins de més de volum, de preu més, més econòmic, més de més rotació, i si no, doncs vins escumosos, doncs això, més emocionals, més singulars, amb produccions més petites i amb més valor afegit, que doncs la vinya es pugui pagar bé el raïm, i no aquest sistema que s'havia muntat fins ara amb el cava de moltes hectàrees, molta producció i preus baixos, no?, que al final també doncs el viticultor doncs no es guanya la vida, no?
0: Justament això, Mas Vilella, que està regentat, ara escoltàvem per l'Albert Gené, com dèiem, membre de la família Gené Ventura i també propietari de l'Acústic, el Montsant, i de Ritme Celler, el Priorat. Una passió pel vi i el cava treballat a consciència i que també es transmet de pares a fills.
7: Bueno, jo és que sempre el que he tingut a casa, aquest estil de vi. O sigui, vull dir, jo no conec cap altra manera de fer vi o ara de fer Corpinat que no sigui aquest. Per tant, tampoc et puc parlar de, bueno, d'altres comparacions o d'altres temes, perquè només sé aquesta forma de fer. Però bueno, nosaltres, pel que sent, funciona. Sí, mentirat. Doncs això, bueno, si seguíssim, seguirien apostant per aquest estil, suposo.
0: Una nova generació nascuda enmig de ceps que veu en el vi i el cava un estil de vida compromès amb el futur del territori. El primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata ja té un guanyador. Ha estat l'Escola La Parellada i el seu projecte Connectem Santa Oliva per la seva capacitat de transformar el municipi mitjançant una xarxa de mobilitat sostenible amb l'anomenada Ruta Riera. Un eix verd que està pensat per connectar Santa Oliva amb altres barris propers com les Pedreres. A més d'una gran tasca de valoració del patrimoni cultural amb la creació de contingut per les xarxes com podcast, cançons o vídeos educatius. La convocatòria d'aquest guardó bienal s'adreça als projectes presentats per centres educatius, equipaments socioeducatius, serveis i entitats que treballin amb infants i joves de la zona. A més, el jurat ha decidit fer un reconeixement especial als 47 anys de trajectòria del Festival Infantil i Juvenil de Teatre del Baix Penedès, que realitza el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès i que ha presentat el premi. En total s'han presentat 17 projectes que es podran veure a una mostra d'experiències pedagògiques amb l'objectiu d'otorgar visibilitat i fomentar l'intercanvi entre membres de la comunitat educativa. Aquesta fira es farà a Calmata, a Saifores, el gener d'aquest proper any 2026-27.
8: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: I encara que en aquesta petita pausa que sempre fem per la promoció i per la publicitat, també aprofitar per destacar i per recomanar-vos aquest punt on segur, estic convençut, on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi ara que la calor ja apreta i que hi ha vacances escolars i que molts ja gaudeixen de vacances. Estem parlant de PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, una nova identitat, una nova imatge, i és una proposta de passis que està renovada i que una mica pot arribar a totes les butxaques. Tot i així, també s'ha creat el Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium. Ho podeu descobrir tot plegat a portaventuraworld.com.

0: calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: 3 minuts per 2:15. Anem cap als esports. Aquesta és una informació d'en Jordi Grell.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Aldo Velasco ha estat premiat amb el trofeu Serveis Mèdics Penedès com a millor jugador de la temporada del Club d'Esports Vendrell. L'asturià ha rebut la distinció aquest dimecres al Casino de Vilafranca, escenari d'últim programa del curs de Parlem d'Hoquei, que, conduït per Josep Gomà, cada setmana tracta l'actualitat dels equips penedesencs d'hoquei patins a Ràdio Vilafranca. Velasco, de 26 anys, s'ha imposat a la votació final amb 56 punts, mentre que han completat el podi el porter Xevi Arques amb 45 punts i el jove Magí Prats amb 35. D'aquesta manera, Aldo veu recompensat així un curs on penja els patins, després d'haver estat clau, anotant 19 gols a l'hoquei Lliga Plata Sud, sent el quart màxim golejador de la Lliga, a només dues dianes dels pitxitxis Àlex Joseph de l'Espanyol i Aleix Ordanyet del Vilafranca. Pel que fa a la tertúlia, dirigida en aquesta ocasió per Jaume Boquera, ha comptat amb la participació el vendrellenc Lluís Ferrer, membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Patinatge, l'exporter rojinegre Xus Fernández, que recentment s'ha retirat per formar part del cos tècnic del Noia Freixenet, i de Carla Batlle, portera de l'Oxigen Sant Cugat. A més, l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta, ha disposat d'un torn de paraula on ha valorat l'aposta pel planter. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta.
3: Hem fet un equip molt jove, una aposta arriscada, ens va costar molt a l'inici, però bueno, crec que l'equip ha funcionat i hem fallat una mica els moments claus, que al final això també és una mica el pecat de joventut. Però bé, la veritat és que content, crec que l'equip té molt de recorregut i seguirem amb aquesta línia apostant per la gent jove, que és el que toca ara i el que crec que el club ha d'apostar.
2: La festa final del programa Parlem d'Hoquei acaba amb tots els premiats i col·laboradors damunt de l'escenari per acomiadar entre aplaudiments una nova temporada intensa d'Hoquei Patins. I seguim parlant d'Hoquei Patins. La portera vendrellenca Anna Ferrer ha estat preconvocada per la selecció espanyola per als World Skate Games, que es disputaran al Paraguai entre el 3 i el 10 d'octubre. Ferrer es va perdre l'europeu de l'any passat per lesió i enguany, si no hi torna a haver cap impediment físic d'última hora, tot apunta que acabarà formant part de la llista definitiva per disputar el Mundial. A banda de la portera Lesneca Fraga, a la preconvocatòria també figuren sota pals Anna Salvat del Vilassana Cooperativa d'Ibars i Carla Batlle de l'Oxigen Sant Cugat, mentre que de jugadores de pista hi ha Marta Piquero i Mariona Colomer del Telecable Gijón, Maria Sanjurjo del Fraga, Gemma Soler del Cerdanyola, Amy Blackman de l'Enfica i Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Sara Rocés del Vilassana.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
1: Ara, pendents de més informació, anem cap a les portades. També ja és una secció habitual i diària en aquesta primera part del programa, que és conèixer les principals portades als diaris a la jornada d'avui divendres 3 de juliol. Començarem pel diari de Tarragona. La ciutat dobla la inversió amb els pressupostos. Salvador Illa aconsegueix aprovar les primeres comptes de la seva legislatura amb el vot d'Esquerra Republicana de Catalunya i dels Comuns. Fet també a Tarragona, 27.214 immigrants irregulars han sol·licitat la regularització. És la cinquena província per habitant. I els focs il·luminen Tarragona. El concurs de focs encén la nit amb accent valencià. En medi ambient, l'aigua del mar que arriba als 28,4 graus al mes de juny per segon any. El Vendrell, Kenneth Martínez, més protecció i serveis per al territori. I pel que fa als esports i al Mundial d'aquest any, Espanya passa a 8 anys de final amb 3 gols i un Cucurella destacat. Canviem de portada. A partir d'aquí també ens centrem en el diari Ara. 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. La xifra total de peticions a Espanya puja a 1,17 milions i més de la meitat ja estan admesos a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del PIB per càpita entre el 2022 i el 2025. Illa assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. Imputada en el cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil. Moreno, del Partit Popular, investit amb els vots de Vox a Andalusia. I diumenge arriba una segona onada de calor. També en portada als esports es parla del Tour, que ja pedaleja a Barcelona. Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. I encara els esports, en el Mundial, Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. I com també ja és habitual, acabarem parlant de La Vanguardia. Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la immensa majoria en edat laboral. I empenta d'afiliats a la Seguretat Social per la regularització. També en portada es parla, per exemple, del govern que manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. Segons acaba ampliant La Vanguardia en aquest titular, el jutge Pedraz, a petició de la Fiscalia, ha citat per al dia 16 com a investigada la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu pel cas Leire. I Vox entra a la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Encara en política, Illa apuntala la legislatura amb el suport d'Esquerra i Comuns al pressupost. I també hi ha informacions destacades en esports. Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. I també al Mundial, la millor Espanya ja és a vuitens. La selecció espanyola, que va guanyar ahir a la nit a Àustria per 3-0 a Los Angeles, i va accedir als vuitens de final del Mundial 2026. L'equip de Luis de la Fuente va fer el millor partit fins ara i va dominar tot el maig. El doblet de Michael Oyarzabal i Pedro Porro va traduir la superioritat de la Roja al marcador, i Unai Simón continua sense encaixar cap gol al torneig. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que, de fet, sempre i cada dia ho expliquem. Tot això i aquesta repassada ens ajuda a acabar de completar i acabar de conèixer quina és tota la informació del dia.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Dia de cinema, dia d'estrenes en cinema. Sempre ho diem sota l'absència i aquesta dolguda absència de l'Abel Arús, que no ens pot acompanyar per motius laborals. Ja hem dit que esperem recuperar-lo ben aviat o de cara ja a la propera temporada, i que sigui ell, com sempre ha fet, qui ens expliqui aquestes pel·lícules. Però bé, mentrestant ho anem fent com puguem, i bé, anem explicant justament quines són les novetats en pantalla gran, al Sat Art, que sempre són ben variades, com ens agrada, i a vegades amb grans estrenes per tota la família, com és just aquesta setmana. Però bé, anem pel principi. Com cada setmana, obrim les portes a les sales del cinema per descobrir quines són les novetats que arriben a la cartellera. De fet, aquest primer cap de setmana de juliol arriba carregat de propostes per a tots els gustos. Animació familiar, sobretot, aventures, drama històric, comèdia francesa, com no, cinema espanyol, i fins i tot una superproducció. Bé, jo començaria per la que, sens dubte, serà la reina de la taquilla aquests propers dies.
7: Oh, ¿Veis estos hombres enormes y bien armados? Sospechan que habéis matado a su líder y os quieren ver muertas.
8: Quick. Quick?
7: Ok, acción!
1: Després d'anys demostrant que són una de les franquícies més rendibles del cinema d'animació, els Minions tornen amb una aventura que mira directament cap als orígens de Hollywood. La història transporta als anys 20, quan aquestes petites criatures grogues somien en convertir-se en estrelles de cinema i tot comença amb el rodatge d'una pel·lícula de monstres, però la situació es descontrola quan alliberen criatures reals que sembraran el caos arreu del món. Els mateixos Minions hauran d'intentar arreglar aquest desastre que han provocat. I més enllà de l'humor habitual, la pel·lícula és també un homenatge al cinema clàssic, als grans estudis i als primers anys de la indústria cinematogràfica. És una proposta molt intel·ligent perquè funciona en dos nivells. Els nens, que hi trobaran aquest humor físic i aventures constants, mentre que els adults podran captar desenes de referències cinematogràfiques. La crítica destaca precisament aquesta capacitat de combinar l'entreteniment familiar amb nostàlgia cinèfila.
9: Tens monstres per a vostra pel·lícula?
1: Doncs això, una de les grans pel·lícules familiars a l'estiu i probablement liderarà la taquilla durant diverses setmanes, com ja fa setmanes o com ja ha fet en altres ocasions amb altres estrenes de tota aquesta franquícia. Doncs això, a partir d'ara, Minions and Monsters.
9: Oh, l'amiga Xuta!
1: I a partir d'aquí canviem radicalment d'estil, diria jo, eh? Cap a un altre públic, segurament, i basada en un dels herois i un personatge literari que hem vist en desenes de versions. Estem parlant de Robin Hood. Heroi, bandit, revolucionari, líder popular, però que mai no l'havíem vist d'aquesta manera. De fet, el títol de la pel·lícula es la muerte de Robin Hood.
10: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
1: El director Michael Sarnowski, responsable de pel·lícules tan personals com Pic, imagina un Robin Hood envellit, cansat i ple de remordiments. Després d'una vida marcada per la violència, el llegendari fora de llei afronta el final dels seus dies mentre intenta trobar una última oportunitat de redempció. Hugh Jackman sembla especialment adequat per aquest paper, igual que va passar amb Logan, interpreta un mite envellit que mira enrere i es pregunta si realment ha valgut la pena tot el que ha fet. No és, atenció, no és una pel·lícula d'aventures convencional. Aquí hi ha menys combats espectaculars i més reflexió sobre la culpa, la violència i el pas del temps. A més, visualment és una obra molt potent amb una atmosfera fosca i gairebé fantasmagòrica. Així que si busqueu una pel·lícula comercial però en profunditat, aquesta és probablement la millor opció de la setmana, La muerte de Robin Hood.
10: Muy bien. ¿Qué le pasó?
11: Cosas horribles. Ayudo a los que llegan a esta isla.
1: Canviem altres grans estrenes aquesta setmana. En aquest cas, potser és una producció una mica més modesta, però bé, parla d'un personatge prou important a nivell històric, com és Magallanes. Una pel·lícula dirigida pel prestigiós cineasta Filipe Lef Díaz i protagonitzada per Gael García Bernal, entre d'altres. La pel·lícula explica la història de Ferran de Magallanes, l'explorador portuguès que va iniciar la primera volta al món, però no espereu una aventura històrica convencional.

0: Serà hasta darnos las pruebas de que...
1: El director busca una mirada molt diferent de la conquesta i de l'exploració. En lloc de glorificar l'heroi, posa el focus en les conseqüències humanes i culturals d'aquesta expansió europea. És una producció, bé, ambiciosa, de gran format visual i amb una mirada crítica sobre la història. Segurament no serà una pel·lícula per tothom, té un ritme pausat i exigeix atenció per part de l'espectador, però per als amants del cinema històric i d'autor és una proposta prou interessant.
0: Més poder, Brett.
1: Magallanes.
0: Més territori per a Portugal. Més converses cristians.
2: Hereje, hoy abrazaréis el reino de Dios. Seréis llamados cristianos.
1: I a banda d'això també arriba una de les propostes del cinema espanyol d'aquest estiu. Rosy de Palma, Carmen Machi, Blanca Portillo encapçalen una història que combina drama, humor i tensions personals. Dia de caza.
3: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
4: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
5: Salud.
6: Invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor.
1: Estoy... Tres amigues de mitjana edat que es retroben després de molt de temps per passar una jornada de caça en una finca marcada per un tràgic esdeveniment del passat. El que comença com una trobada amistosa acabarà fent aflorar vells conflictes, frustracions i també secrets.
7: No se mercadea con la amistad.
1: Una pel·lícula que parla de l'amistat, de l'envelliment, de les relacions familiars i dels canvis vitals que arriben quan ningú no els espera.
8: La verdad.
1: El gran atractiu és veure tres actrius extraordinàries compartint pantalla i, sobretot, sostenint pràcticament tota la història amb els seus diàlegs. Això, Rosy de Palma, Carmen Machi i Blanca Portillo.
9: Això és un error.
1: També això, potser segurament no serà una pel·lícula de grans recaptacions, però sí una de les més valorades per la crítica espanyola aquesta setmana. És a dir, és una mica la producció espanyola d'aquesta setmana. Cada setmana n'hi ha una. I aquesta és Dia de Caza. I també seguim amb una de les propostes més originals de la cartellera. La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home trans que descobreix que està embarassat.
10: Bueno.
1: Hem de dir que també és producció espanyola, així que no és l'única, l'anterior.
10: Qué buena cara, No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
11: ¿Quién es?
10: No.
11: Por favor,
10: no, algo, coño.
12: Estoy embarazado.
10: Virgen de Araceli.
1: La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home, això, trans, com dèiem, descobreix que està embarassat. I a partir d'aquesta premissa, la pel·lícula construeix una història que combina humor, emoció i reflexió sobre la identitat, la família i la maternitat.
12: No?
1: El gran encert és que evita el to del discurs i aposta per explicar una història així, humana i propera. Intenta ser, i ho és, certament una pel·lícula que vol generar conversa i que probablement dividirà opinions, però que precisament aquí rau bona part del seu interès.
10: Lo que tú sienta.
1: Per al públic, que busca alguna cosa diferent en les fórmules habituals, és una proposta molt, molt recomanable.
10: Pues...
1: 9 lunes.
12: ¿Quieres saber el sexo?
10: ¿Cuánto?
12: 87.
11: Un show, lo del parto, porque claro, que empujé tanto que me acabé cagando encima.
13: Bueno, se cagó, pero en ese momento da igual.
12: Sí. Una cosa és ser pare.
1: El cinema espanyol que té força, justament aquests darrers anys, en aquest cas, i sempre amb alguna estrena, i en aquesta ocasió fins a 2 estrenes. Però també qui no perd pistonada, que també ja és habitual que setmana sí i l'altra també, arribi alguna producció del país veí, de França. Així que també tenim allò representant francesa aquesta setmana i que arriba, com no, una de les modalitats d'aquest gènere en clau de comèdia. Uns pares que comuniquen als seus fills que han guanyat una fortuna i el problema és que no tenen cap intenció de compartir-la. A partir d'aquí es desencadena una guerra familiar plena de situacions absurdes, enganys i moments hilarants.
14: Dejemos de preocuparnos, igual están bien.
15: Si estuvieran bien, nos habrían dicho, estamos bien. Y no, venid cuanto antes, tenemos algo que anunciaros.
14: Hola, niños.
15: Ya hemos vuelto.
14: Bueno, decidnos, ¿qué pasa? Nos ha tocado la lotería.
16: ¡Nos ha tocado la lotería!
5: A nosotros nos ha tocado.
7: Sí, perdón.
15: ¿Tenéis la intención de darnos un poco...?
1: És una d'aquelles comèdies franceses que funcionen gràcies als personatges i als diàlegs amb... que no pas per als grans gags, eh?
15: Pueden hacer...
1: Bé, això, diàleg per desconnectar i passar una molt bona estona.
15: ¿Qué cantidad?
1: Mis queridísimos padres.
14: Es complicada.
8: Si es tan complicado, lo podéis rechazar.
15: No. Los niños van a pasar una noche espantosa.
9: Me han dado lo que les he pedido.
13: ¿Cuánto les habías pedido?
9: 100.000.
13: ¿100.000 euros?
9: ¡100.000 euros!
1: Són les pel·lícules que s'estrenen. Bé, de fet, en són 7. N'hem comentat 6, així que encara ens queda una darrera. Basada en la vida de Maria Reiche, que és la científica que va dedicar la seva existència a l'estudi i preservació de les línies de Nazca, al Perú. És una pel·lícula que combina biografia, arqueologia i aventura científica per explicar la història d'una dona fascinant que va consagrar tota la seva vida en un dels grans misteris de la humanitat.
16: Os presento a María.
17: Hola.
16: Va a trabajar con nosotros unos días. Los nazcas, los antepasados de los incas, son una civilización muy interesante. Eran grandísimos artistas.
17: ¿Qué puede ser?
16: Quizá marcas de antiguos caminos.
17: ¿Unas líneas rectas tan precisas?
16: Hemos perdido el tiempo. Vamos.
1: El títol és Lady Nazca.
17: ¿Dónde van?
16: Pero no puede...
1: És una proposta especialment interessant per als amants de la història i de la divulgació, com no.
17: En mitad de la nada te vas a un lugar perdido.
18: No está perdido. Es el desierto. Es la primera vez en la vida que siento que estoy en el lugar correcto.
1: Ara sí, eh? Són les 7 pel·lícules que arriben a les cartelleres, 7 pel·lícules que estan a la vostra planíssima disposició i que són ben variades. Això, si aneu al cinema amb la família, la recomanació és molt clara, eh? Aquesta és Minions and Monsters. O si preferiu una gran producció adulta, La Muerte de Robin Hood és probablement la millor estrena de la setmana. Per als amants del cinema històric, Magallanes, una aposta prou interessant. I si voleu donar suport al cinema espanyol, tant Dia de Caza com Nueve Lunes mereix una bona oportunitat. Bé, perquè fa cinema, això és tot per aquesta setmana. Així que sempre la recomanació que sempre fem, que és sobretot, gaudiu del cinema, de les estrenes que podeu trobar, que hem explicat, i ben aviat, noves històries per descobrir la gran pantalla. I sempre amb el mateix consell, ja sabeu que a partir d'aquí, un cop hem explicat la responsabilitat de fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
19: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Nou minuts per les 10. Estem encara en tota aquesta primera part, sobretot informativa, de la Calaixera. I bé, recordar sobretot que avui divendres arriben ja les festes del Pa Beneit. Justament des d'avui i fins al dissabte, dia 11, 7 barris del Vendrell organitzen la seva festa, on no hi falten les cercaviles del Pa Beneit, les falles, les activitats infantils o la música. Una setmana frenètica on la vila es viu, ja sabeu, amb molta intensitat. Tot just aquesta mateixa setmana els diferents membres de les comissions de barri han explicat una mica les novetats que podeu trobar en aquests barris 2026. I, de fet, és el que volem recordar, eh? I ho farem per ordre de celebració d'aquest barri. En aquest cas, de seguida podrem escoltar l'Abril d'Ollorart i la Paula Moreno, que ens parlaran de les novetats del barri del Serrallo i el Font de la Menya, o en Sergi Garcia i el Jan Rossell, del barri de França, en Salva Rodríguez, del barri de la Carretera, en Nil Vinyes, del barri de la Plaça Nova i Barceloneta, el Mariani, del barri de la Plaça Vella, la Laura Sánchez, del barri del Puig i del Pèlag, i José Manuel Durán, del barri de la Muntanyeta. Si us sembla, els escoltem en aquest ordre que ara acabem de dir.
5: Nosaltres, com a primera novetat, tenim que el dia 3 de juliol, aquest divendres, en comptes de fer el nombrament de l'Areu i la Pubilla, el que farem serà un reconeixement dels antics membres de la comissió. Veient com van acabar les cucanyes de l'any passat, aquest any hem decidit fer una guerra d'aigua a la que hem anomenat la Batalla de les Fonts. Aquest any hem tornat a canviar la ubicació de l'escenari i serà la placeta del Serrallo.
20: Nosaltres enguany, el diumenge dia 5, seguim amb la gincana del barri de França, que enguany fem la segona edició i que es poden apuntar la gent fins al mateix divendres a la nit. I després també amb el quinto del barri de França.
21: Dilluns, per l'activitat infantil, comptem com l'any passat amb l'Espai Zigzag, i per el concert comptem amb el grup Músics de Carrer i DJ Oli.
22: Al barri de la Carretera tenim dues propostes noves. A 11:45 del matí farem activitats infantils i jocs d'aigua aquest any. A veure, convidem a tots els infants a venir i que gaudeixin d'aquest dia. I després, com l'any passat va ser un èxit el Joc de l'Assassí, que vam fer una dinàmica entre barris, aquest any portem a la nit del barri el joc d'atrapar la bandera. En què diferents grups de persones, poden ser qualsevol persona del poble, s'apuntarà i tindran el seu propi estandard, que decoraran amb el seu color i els seus motius, i l'amagaran en algun racó del barri de la Carretera. Després donarem una senyal i a partir d'aquí tothom anirà a buscar quantes més banderes trobin. Hi haurà un premi pel guanyador, que és secret, de moment no el podem dir, però serà un bon premi.
20: Bueno, Pa Beneit Nocturn, també informar de com funciona. Repetim el format de l'any passat, des de la Penya Bètica fins a baix a la Plaça Nova, i que la temàtica, doncs, serà d'artistes, cantants, per les parelles trios que s'apuntin. Hi ha un límit de 60 parelles trios. I aquest any, com que ens agrada tirar de patrimoni històric del nostre barri, també oferim una visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals, també entrellaçant, que és el 150è aniversari.
23: Nosaltres apostem per mantenir l'esquema dels actes dels últims anys. Tornem a fer el concert a la Plaça Vella, com també vam fer l'any passat, i com a petita novetat sí que aquest any l'activitat infantil és a càrrec de l'Escalèxtric a les Quatre Fonts, i a la nit doncs grup de versions i DJ com sempre.
5: Nosaltres aquest any seguim pel matí amb les activitats infantils, perquè ens sembla important que tothom del veïnat pugui participar. Els infants molts cops són com els oblidats i a vegades no tenen coses per fer, i llavors ens sembla important. Després de la benedicció de les coques, després farem un monòleg, que canviem el bingo musical que fèiem cada any per un monòleg, que jo crec que pot agradar molt i no s'ha fet. I res, després per la patada de la falla tenim una petita innovació, que no volem dir gaire, però deixem caure que es podrà com interactuar amb la falla. Llavors creiem que pot ser guai i que, bueno, us esperem a tots allà i que vingueu a veure-ho.
24: I tenim dues coses, novetats, vaja. Que la SEAT es deixa el recinte per fer el torn mecànic que teníem, i després farà un regal sorpresa molt bonic per la gent que vingui allí. Farem un bingo i això, i farem, bueno, que tota la gent que estigui allí que pugui gaudir del regal, vale? I per la nit, per això, com sempre, la falla i el, farem un grup musical per la gent gran i després el DJ.
1: Doncs justament això, comencen les festes del Pa Beneit. De fet, avui aquest migdia ja sentirem la primera repicada i tronada des de, del barri del Serrallo i el Font de l'Amenya. De fet, aquestes festes del Pa Beneit són una de les tradicions més arrelades al Vendrell i tenen un origen medieval, quan antigament es feia la benedicció de la farina vella abans de segar el blat nou durant la setmana de Corpus. Actualment, la festa s'ha adaptat als nous temps, traslladant-se aquests principis del juliol. Cada dia, un dels barris de la vila organitza la seva festa, a la qual hi ha elements comuns, com ara la plantada i la cremada de la falla, el cerca barri del Pa Beneit, els sopars a la fresca o els concerts de nit. A més, cada barri té els seus elements diferencials, així com algunes novetats que es miren d'anar introduint any rere any i que aquest dimarts, ja com dèiem, es presentaven allò de forma pública a través de les comissions, que és el que hem escoltat ara mateix. I el fet que les festes siguin organitzades pels mateixos veïns i veïnes, bé, dona això, que les festes de barri tinguin aquest caràcter popular que fa que es visquin amb molta intensitat. Això des d'avui, divendres 3 de juliol, des del barri del Serrallo i la Font de l'Amenya fins al dissabte 11 de juliol, perquè fa el barri de la Muntanyeta.
19: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
19: The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Va, finiquitem ja i tanquem. Bé, tancar. Posem el punt i seguit aquesta primera part de Calaixera. Actualitzem de seguida les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res ja saltarem cap a la segona part de programa, segona part de Calaixera, amb més coses, només faltaria, i en secció habitual amb la Montse Porcel, que ens aporta sempre tota aquesta temàtica en llibres. De fet, el títol ja és aquest, eh? Calaix de lectures, perquè és el calaix de la Calaixera que carreguem de llibres, de propostes d'autors, d'autores, de gent, i sempre això explicat de la manera que ens ho explica la Montse Porcel, que està molt bé. Actualitzem notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
19: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també contra el menor, hi haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions en... que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, avancem, seguim, ja ens endinsem cap a la segona part de Calaixera. Després de l'actualització habitual que fem sempre cada hora en punt amb la xarxa de comunicació local, i això justament ens porta aquests 4 minuts que passem de les 10 del matí. Per suposat, i sobretot, sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de la FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtp-elvendrell.cat, o també a través de Televisió El Vendrell. Això és, sobretot, gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Avui és divendres, 3 de juliol, programa número 4002. I sempre els divendres encetem la segona part amb tot allò que ens explica en directe la Montse Porcel des d'aquest calaix de lectures, aquest calaix carregat de llibres. Després, de fet, parlarem d'una publicació que es presenta aquesta mateixa tarda i que uneix la figura del vendrellenc Joaquim Pell i Jané i la sardana. Va ser un gran estudiós de la sardana a nivell nacional i, per suposat, també a nivell local. Tot això emmarcat en aquesta capitalitat de la sardana del Vendrell aquest 2026, un llibre que ha estat editat per l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i el seu autor ha estat una feina d'en Jaume Figueres. Així que parlarem amb la Nati Castejón i amb el propi Jaume Figueres. També acabarem de destacar una mica més l'agenda. Després de les 11, parlarem una mica més del Tour de França, que passa aquest diumenge pel Vendrell, i també una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: i de quin calaix ben carregat de lectures i de llibres. Tot allò que ens explica cada setmana la Montse Porcel, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
1: Benvinguts i benvingudes a la gran caloreta. No calor, no caloreta o calorassa.
0: Doncs encara de pujar més, eh?
1: Ai, calla, ja.
0: Aquest diumenge hi ha una altra onada de calor.
1: És qüestió d'anar-se a remullar allà on, allà on es pugui. Més mal que sí. Tots els pobles tenim les nostres piscines.
0: Sí, mira, pots anar trampejant.
1: Sí.
0: I això que encara no estem en canícula, que la canícula, que és l'època de més calor, va del 15 de juliol al 15 d'agost.
1: Sí.
0: I encara hi hem d'arribar a la canícula, vull dir. Que bé, tot, ja. tot just ens hi estem endinsant.
1: Què hi farem? Sí. Què hi farem? Sí. És així, ja vindrà l'hivern, no?
0: Sí, home, però, sí. Després ens queixarem del fred quan toqui.
1: Sí, clar, les estacions és una mica això, però sí que és veritat que la gent que ha d'anar a treballar cada dia, que ha d'agafar el tren, el cotxe, és pesadet, la calor.
0: Sí,
1: és
0: amb... sí.
1: Però bé, què hi farem? És així, les estacions existeixen.
0: Correcte, i les hem de respectar, si no malament.
1: I tant. Bé, doncs avui una mica variadet. Començaré l'altre dia, vaig allò a veure una notícia, dic, doncs mira, en parlarem, que és un premi, són aquests famosos premis que no tenen res a veure amb editorials, que aquest té a veure... Ai, amb les llibreries, que, que sempre hem de dir que la gent anem a remenar, a mirar, i si pot ser, doncs, a comprar
0: clar.
1: Algun llibre i una mica el paper que juga a les llibreries.
0: Sí,
1: jo l'altre dia pensava, inclús la gent que ven llibres, no? Aquí, clar, aquí la comarca, que encara en queden poques de llibreries, els pobles petits ja n'hi ha. Aquí el Vendrell, doncs sí, perquè clar, és la capital, doncs en queda la mitjans, no? I la feina que fan, no? Que vas allà i no només venen llibres, sinó que els hi pots preguntar, t'informen, inclús hi ha llibreries molt més grans que les de poder de comarques que fan tertúlies, vull dir que s'han convertit doncs, una mica com les

0: que és alguna manera, doncs, això, per reconèixer doncs, aquests autors i autores, que clar, n'hi ha moltíssims, però s'han de decidir, en aquest cas, doncs, cada any per uns quants, no? I sobretot una mica les diferents categories una mica variades. Categoria de literatura catalana. Ha premiat un llibre que es diu Sau. Sau, sabeu que és un pantà, és una zona, doncs, també, doncs, aquí a Catalunya, molt, molt important, de l'autor Ferran García. I, a més, he volgut, perquè, clar, ho he trobat, que com justificació de per què hem donat aquests premis a cada una de les lectures, no? I aquí, doncs, han destacat, és una novel·la, diu que és una novel·la hipnòtica i ambiciosa, diu, capaç de convertir la natura, el folclor i la memòria d'Osona, que és on està el pantà de Sau, en un territori que diu gairebé mític. Quatre comentaris que també és important d'aquests autors, perquè alguns són més coneguts potser que d'altres, no? El Ferran García Moreno va néixer a Taradell, a la plana de Vic, a l'any 76, i això explica, doncs, moltes coses una mica, doncs, de la obra que ella ha escrit. Ha publicat contes i novel·les. Una que es diu Recorda que moriràs, una altra, Blasfèmia i guilleries, sempre a l'editorial Males Herbes. També un paper, doncs, que fan, clar, hi ha les editorials emblemàtiques, però també hi ha altres editorials potser més petites.
1: Sí, més emergents,
0: més,
1: no?
0: Que van una miqueta apostant, doncs, per autors, autores, doncs, novels, diguem-ne,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: També ha escrit poesia i també ha rebut diferents premis, no? Ha publicat també relats en diverses antologies i va guanyar el premi Recull 2020 amb Òpera Creus, un retrat de la figura de l'escriptor Miquel Creus, que jo no n'havia sentit parlar, però en una època no va escriure molt, però va ser una mica també trencador i important, el Miquel Creus. Aquí, literatura catalana. Una altra, infantil i juvenil, que també té una altra. L'escriptora Tina Vallès i la il·lustradora, és a dir, el mateix llibre, Mercè Galí, amb Cartes imprevistes, que en un programa dedicat a la literatura epistolar de cartes em vaig parlar d'aquest conte. Doncs mira, ha guanyat aquest premi, el Premi Llibreter. Què destaca? Doncs que és original, perquè és veritat, i a més l'ús de la llengua, molt important, és a dir, és una literatura, clar, infantil-juvenil. És un relat de cartes epistolar entre objectes quotidians que combina humor i diferents nivells de lectura. L'autor explica que era un dels llibres amb què més s'havia divertit escrivint, i diu: feia temps que tenia ganes de fer una novel·la epistolar i sempre m'he preguntat què dirien els objectes si poguessin parlar entre ells. Per tant, és divertit. Per aquest mateix llibre també he rebut un altre premi important, el Premi de la Crítica Serra d'Or i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, i també és finalista d'un altre premi del Llibre Vivent de la Catalunya Nord. Tina Vallès i López, nascuda a Barcelona l'any 76, mira, igual que el Ferran García, són del mateix any. És escriptora, a més de correctora i traductora. Clar, la majoria d'escriptors, clar, estan, clar, de la llengua en saben molt. I clar, viure de la literatura, jo no ho sé ni... deu costar.
1: És complicat, jo crec que sí, eh? O vens molt, eh?
0: I tenen, i aleshores, clar, els agrada, diguem-ne, o en saben, i de tant en tant publiquen, i mira, i d'això, doncs, també és interessant, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Llicenciada en Filologia Catalana, i a més, com a bloguera, és autora dels blogs L'Aeroplà del Raval, he trobat aquesta informació, i Ganxet sota les pedres. És coeditora de la revista digital Paper de Vidre, i és membre fundadora de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. El 2017 també va guanyar el Premi Anagrama amb la novel·la La memòria de l'arbre, que ara us la comentaré, que fa uns 4 o 5 anys la vam llegir al Club de Lectura i us la recomano, perquè és un llibre molt maco, i ara us ho comentaré. Que a més s'ha traduït, he trobat, a 19 idiomes, per tant va tenir molt èxit.
1: Que bé.
0: És a dir, ha anat combinant, doncs, la novel·la, aquesta és una novel·la per adults, no? També escriu articles, també publica a VilaWeb, i és una de les responsabilitats

0: tables també he trobat el podcast Podcast sobre literatura infantil i juvenil amb Carlota Torrents i Paula Jarrín. També s'ha estrenat, sembla, com a dramaturga. Dramaturg són aquells escriptors, escriptores que escriuen teatre, amb la Cantània aquest any, amb l'obra L'últim rellotge, que és a més amb una composició musical de Jordi Cornudella Heras. La memòria de l'arbre.
1: Veu, veu, tranquil·la.
0: És, avui necessitem una mica, no? Aquest llibre, aquesta novel·la, és, els protagonistes és una família, sobretot és el nen, és el nen que es diu Jan, de 10 anys, i el seu avi. Aquest nen, un bon dia, ho llegeixo, però me'n recordo molt d'aquest llibre quan el vaig llegir, però una mica per no oblidar-me res, no? Li comuniquen al nen que els seus avis vindran a viure a Barcelona, viuen en un poble, per tant viuran junts, no? Ell se n'adona que passa alguna cosa, però que ningú li vol explicar. L'avi va buscar-lo cada dia a l'escola, el porta a berenar i li va ensenyant els arbres i els noms del carrer. Per això té un motiu, però no ho desvetllaré, perquè cada dia li va explicant, per recordant aquests noms, no? Aquest canvi d'anar a viure amb els avis una mica, clar, la convivència és bona, però hi ha alguna cosa que aquest nen doncs veu que aquí passa alguna cosa, no? Per tant, molt important les paraules, però també una mica els silencis, que ell nota que l'avi no sempre es comporta d'una manera natural. Però clar, ells fan, diguem-ne, com es diu això, creen entre ells dos uns lligams que no crea, per exemple, amb l'àvia, no? És a dir, és veritat, sí, els avis a vegades això, no?, que hi ha de tot, però sí que a vegades fan això, no?, que els pares és una relació i els avis n'hi ha una altra. Llavors, aleshores, amb aquesta novel·la sí que hi ha una relació molt bonica que té un sentit, però que no us el vull desvetllar, no? I una cosa important, que ara me vaig en recordar, que l'11, l'edat del Jan, és un número important, és curiós, no? Aquest, diu, l'avi té 11 anys quan desapareix l'arbre. Per què l'arbre és important? Perquè hi ha una placeta on viuen els pares que havia hagut un arbre. I això fa que també serveixi una mica de fil conductor de per què aquest arbre té memòria, perquè ha format part de la vida d'aquesta família, no? L'avi, això, té 11 anys quan desapareix l'arbre, el tallen. La mare en té 11 quan l'avi li explica com va anar la destrucció de l'arbre, i el Jan gairebé té 11 anys quan l'avi també li explica. No arriba als 11 per la por que té a l'avi de perdre el record. Aquí podem intuir, perquè, a més, quan llegeixes ja saps una mica de què va. També té 11 capítols el llibre, i cada capítol també té 11 parts, no? L'obra de què va? D'alguna manera, de relacions familiars, emotiva, relacions entre avis i nets, en aquest cas molt més l'avi amb el net, no? I on els adults, què passa? Fan el possible perquè tot vagi com sempre, però no tot va com sempre, no? Perquè el nen es va donar en compte de que aquí passa alguna cosa, no? Què passa? També hi ha una complicitat entre el net i l'àvia, que li va explicant el que nota del seu avi, que no, que alguna cosa doncs passa, no? Però que d'alguna manera li amaguen aquesta malaltia, no? Perquè a més aquesta malaltia és l'Alzheimer, no? Moltes vegades la mateixa família no es vol, no es dona compte, perquè no és molt, diguem-ne, no es nota, però...
1: Ja, és molt progressiu, no?
0: I, en canvi, el net, amb un nen, sí que ell va notant, perquè li té tanta confiança a l'avi que d'alguna manera ell se'n va donar en compte. Per tant, és una novel·la per parlar d'aquest tema, i molt ben escrita, i al Club de Lectura, en el blog, si voleu buscar-lo, no sé si és de l'any... Ho busqueu, no sé si és de l'any 2000, 20 o 21 i va agradar molt perquè és una gran novel·la, no? I ara, doncs, la il·lustradora, també Mercè Galí, diu, ha subratllat que el llibre, diu, creixia amb els lectors i ha confessat la il·lusió especial que li feia rebre un premi concedit pels llibreters, perquè diu, jo sóc filla de llibreters i llibreteres i m'he criat entre llibres. Va néixer a Barcelona l'any 73 i va créixer això envoltada de llibres a la llibreria dels seus pares, la llibreria Galí, al barri de Gràcia. Va estudiar a la Llotja de Barcelona i es va llicenciar en Belles Arts, amb l'especialitat de gravat. Treballa sobretot il·lustrant llibres infantils i juvenils per diferents editorials. Treballa també, encara existeix, Cavall Fort, Tatano, que és la versió pels més menuts de Cavall Fort, i té, doncs, també llibres publicats de poesia il·lustrada dels més importants poetes i poetesses, no? Lola Casas, Miquel Desclot i Joana Raspall, no? I també he treballat dins de l'àmbit publicitari i també ha estat seleccionada en diferents fires internacionals. Doncs aquí deixem el llibre de cartes imprevistes de tant l'autora com l'il·lustradora, que està bé parlar de les il·lustradores.
1: Sí, sempre.
0: Perquè estan una mica oblidades. Una altra. Altres categories, també l'autora nord-americana Rita Bullwinkle, En cop de llum, sembla que és una obra curta, amb molt ritme i amb molta diversitat, no? Segons el veredicte, no? En què cada una de les protagonistes té una personalitat pròpia. L'autora, en un vídeo d'agraïment a San Francisco, ha assegurat que mai no hauria imaginat que una rebuda tan generosa del llibre a Catalunya. Diu, els llibreters són el clergat de la literatura i no hi ha ningú com ells que entengui millor el poder de les paraules. I també, doncs, això, agrair, doncs, a la feina dels seus editors i traductors, i ha conclòs l'enregistrament amb un missatge en català, de tot cor, gràcies, no? I ara, infantil i juvenil, d'unes altres literatures, és a dir, de fora del territori espanyol, està per El gegant de ferro. L'autor Ted, és que no ho diré bé, Ted Hugues, no sé com es pronuncia, però bé, El gegant de ferro, amb les il·lustracions també de Chris Mould. El jurat ha valorat que és molt original i més al més el missatge sobre l'amistat i la construcció d'un món millor. S'ha fet en pel·lícula, és una obra de fa més de 60 anys i es veu que l'hauran reeditat i han volgut donar-li aquest premi.
1: Val.
0: Per tant, té més de 60 anys. És una pel·lícula de dibuixos animats. A mi no em sona El gegant de ferro, però sí que no sé per què, però no sé, no l'he vista, però bé, que és molt antiga.
1: Sí.
0: Aleshores, doncs això, l'han premiat per aquesta importància de sobretot de valors, no? L'il·lustrador ha celebrat el premi en un vídeo i ha explicat que va descobrir la història a la biblioteca de la seva escola quan era petit. Per la seva banda, l'editorial catalana Blacky Books ha reivindicat l'obra com un al·legat pacifista que 60 anys, com deia, després d'haver-se publicat, manté, doncs, una vigència, doncs, molt important. Hi ha la pel·lícula de dibuixos animats. Hi han dos, però com vull comentar una altra cosa, deixarem per un altre programa dos premis més. L'altre dia, jo que vaig sentir una notícia, ara ja ens n'anem no a premis, sinó a l'estrena de Viatge al País dels Blancs. N'he sentit parlar, aquesta pel·lícula.
1: Em sona moltíssim, sí. Crec que no l'he vista, però em sona molt.
0: És que l'acaben d'estrenar.
1: Val.
0: És una obra, una adaptació d'un llibre. Un dia us el vaig comentar en un programa, però ara també ho tornarem a comentar. Viatge al País dels Blancs és una obra autobiogràfica d'un noi, el va escriure quan va ser més gran, Ousmane Umar. Diu així: sé que vaig néixer un dimarts, no sé de quin mes ni de quin any, perquè això la meva tribu tant se val. Vaig créixer a la sabana africana, cada dia caminava 7 quilòmetres per anar a l'escola. Tenia una vida feliç i senzilla. Fins que un dia, mentre jugava, vaig veure un avió al cel. La novel·la comença així, és bonica, no? Però es va explicant. Però al començament té aquesta una mica, diguem-ne, com diria, literària, no? Que veu allà, doncs, que passa un avió i, clar, pensa que qui el deu pilotar aquest avió no deuen ser persones del seu país. Des d'aquest moment ell diu, jo m'agradaria ser pilot, no? Enginyer, tot menys negre. La curiositat per conèixer el món em va empènyer a iniciar un viatge sense retorn cap al país dels blancs. Ell és de Ghana, un país també de l'Àfrica. Se li diu Àfrica Negra perquè, clar, per diferenciar-ho de la...
1: Val, sí,
0: no, de el Marroc, Argèlia, Centroàfrica i tot el nord i sud d'Àfrica, que allà la població és negra, no? Quan tenia 13 anys, ell, doncs, va... ho explica el llibre. Clar, el típic, no? Coneixen a altres nois, sobretot nois, noies, menys, que han volgut emigrar, i això fa que, doncs, per què no ho fem? I ell decideix marxar i iniciar aquest viatge. En 13 anys, travessa el Sàhara a peu i el mar en patera. Jo recordo del llibre com va explicant, perquè els pocs calerons que ell va fent treballant a un poble i a un altre, els hi van donant a gent que els hi promet l'oro i el moro, i d'això res. Si el viatge havia d'anar per tot el Sàhara, a meitat de camí els abandonen, diuen que ja no hi ha més combustible, els deixen allà abandonar. Vull dir, una cosa, un maltractament en el viatge, que és a posar els pèls de punta, com pot arribar...
1: Vaja.
0: Gent del seu país, no són d'un altre, no són blancs, són del seu país, que són les màfies, que en diguem, no? Doncs ell fa tot el viatge a peu, de tant en tant amb transport, però ja et dic, els abandonen allà, i pel camí va perdent d'amics o de companys, molts moren de set. Per tant, és un camí, allò de la travessia del desert, que posa els pèls de punta llegint el llibre, no? Al cap de 4 anys, és a dir, durant 4 anys, ell va... Clar, de tant en tant, potser està mig any a Argèlia perquè troba una feina, perquè el seu objectiu quin és? Europa, en principi Europa. Ell tampoc té clar, doncs, a quin país d'Europa, doncs, anirà a parar, no? Finalment, clar, perquè, clar, aparenta que van pujant cap a dalt, Marroc, i al final a Madrid. A Madrid. Espanya. I després de passar uns quants mesos dormint al carrer, una família, diu, em va acollir a Barcelona. Per tant, a Espanya, va fent també les seves... Fins que arriba a Barcelona. I sí, vivint al carrer, hi ha una família que el recull, 13 més 4. Mira, se sent... Va dir, no, et volem ajudar. I sí, el van ajudar i el van, diguem-ne, com acollir, adoptar, potser no aquella edat, el van acollir. I a partir d'aquí ell, doncs, clar, explica que, clar, es va convertir, doncs, en una persona ja catalana, ja, doncs, com d'aquí, que, clar, no un agraïment, no pot estar més agraït d'aquesta oportunitat, no? I, clar, això, el llibre és això, també la història final, però molt és tot el seu trajecte fins a arribar a Espanya i a Barcelona, no? Diu, la primera nit que vaig dormir a casa seva, d'aquesta família, tot i les comoditats i el benestar que sentia, em vaig posar a plorar com un nen. Clar, tenia 17 anys. Per què havia patit tant? Per què tanta lluita? Què havia fet malament? Clar, ell, d'alguna manera, durant tot el relat, clar, ell va fent i dir, però per què ens... tot, perquè ens maltracten d'aquesta manera, perquè ens abandonen al mig del desert, perquè ell va fent molts perquès, no? Vull dir, vinc d'un país molt pobre i com pot ser que hagi estat 4 anys d'aquesta manera tan injusta, no? Aleshores arriba un moment que diu, jo ara vull explicar la meva història, no? s'haurà estrenat la pel·lícula. Jo crec que ja s'ha estrenat, si no, deu estar ja a punt, doncs, d'aquesta gran novel·la, no? Novel·la no, és autobiogràfica. Uh-huh. Per Dani Sancho, i la seva primera pel·lícula, diu que es veu que havia conegut a Usman feia 10 anys per mitjà d'un amic en comú. I des d'aleshores, doncs, ja li rondava el cap dedicar una pel·lícula a la seva història, no? Però sobretot, clar, jo no he vist la pel·lícula, diu que volia donar pes a la situació de les persones migrants un cop establertes a Europa, més que no pas al trajecte com a tal arribar-hi. Per tant, és a dir, clar, pots fer-ho de moltes maneres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, el noi, l'Usman, va voler reflectir tot el periple que ell volia, ell necessitava explicar aquesta història i donar-la, que ja se sap, però bé, en primera persona, doncs, Déu-m'hi-do, no? L'Usman és, ell mateix actua com a adult, un altre com a adolescent, Benjamin Cacrava, Víctor Sey com a Usman de nen i la Emma Vilarrasau com a Montse que l'acull, que es diu, doncs es diu Montse, no? Uh-huh. Per tant, doncs està bé, doncs, que hagin pogut fer aquesta pel·lícula. Doncs sí que em dóna temps a comentar una altra cosa.
1: Sí, del... endavant.
0: Tu, uh-huh, aquest llibre et sona? Et sonava Viatge al País dels Mals?
1: Em sona molt el títol, però sí, potser he vist aquests dies sí, la pel·lícula i potser em sona d'això,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Ho sé.
0: Que també hi ha hi ha bibliografia de persones, no, que estan adoptades per, uh-huh, famílies. Ja, no és que hi hagi molta bibliografia, però a mi el que em va agradar molt, em va aparèixer un dia així, no sé com, a la biblioteca, i la veritat que està molt bé, perquè és una història, doncs, molt real, no? I ara, doncs, una mica continuant amb els premis llibreters, doncs, havíem dit lo del Gegant de Ferro, i també hi ha un categoria d'àlbum il·lustrat, uh-huh, El racó de pensar, és curts, no? Però també és europeu. Pieter van Deubel diu que ha estat reconegut per la seva invitació a l'autoconeixement i la reflexió sobre les emocions. I per acabar, també han premiat un assaig, és a dir, no una novel·la, sinó un assaig. És assaig, pensament i més narratives a La passió dels estranys, de Marina Garcés. El jurat ha definit el llibre com un mapa de rutes per a pensar l'amistat. En el seu discurs, la filòsofa ha reivindicat l'assaig com una manera de narrar les idees i ha fet una defensa de les llibreries com a espais de reunió, el que dèiem abans, no? Diu, les llibreries són llocs d'amistat, llocs que fan possible compartir mons i viure alguna cosa més que les nostres vides individuals. Per tant, doncs, que està molt bé el que he trobat, que fa una mica una ressenya de per què han premiat un llibre i no un altre, no? Perquè, clar, deuen tenir problemes, perquè s'escriu i s'edita,
1: sí,
0: però ara seria llarg, no? Però explica com ho fan, el jurat, com està format, però bé, això ja... Però
1: sí,
0: és interessant, no? Uh-huh. I ara, doncs, a punt de una cosa de l'agenda i a punt d'escoltar la cançó, que és molt maca. Havia pensat del tema de la migració entre Viatge a Ítaca, però és molt simbòlica. Uh-huh. I ara he trobat una altra que és com més de peus a veure, diferent, que seria Camins,
1: sí, ja,
0: de Sopa de Cabra, no? Dic, serien de les dues, però no sé, m'he decantat, doncs, per això, per Camins. I ara, doncs, els que tinguin ganes de desplaçar-se a Sant Oliva a les 10 del vespre, una mica tard, però ja fa, ja l'any passat van començar Nits Musicals, uh-huh, conviden, doncs, a grups musicals, potser no és que siguin molt famosos, però senzillament que ho fan molt bé. A vegades dic que són...
1: No té res a veure.
0: No té res a veure.
1: Sí, sí,
0: això
1: sí.
0: És un grup de tres violins i un violoncel que es diu String Garraf. Uh-huh. Demà dissabte al monestir a les 10 del vespre i d'entrada, entrada lliure. I més endavant m'imagino que es farà al carrer, diguem-ne.
1: Sí, en aquest
0: cas, doncs, a dins, potser es farà fora, ara no ho sé, però és igual. Seria el monestir de Sant Oliva. Doncs ara escoltem Camins i una mica, doncs, veure que no tots els emigrants... Mm-hmm. Depèn, és que és curiós, no? Uns arriben amb avió,
1: sí,
0: segons... De, és que està molt per països.
1: Sí.
0: I els de, clar, els africans, però clar, amb patera, però esclar, és que ve de gana, i de gana fins a arribar al Marroc, és que 4 anys es tira el pobre nano,
1: és que de veritat és
0: a més va explicant,
1: diu,
0: el meu millor amic, perquè no va poder, perquè clar, estan prims, desganats, i passen gana, i per això s'ha de saber la realitat, i això són notícies que a vegades no surten. Cuideu-vos.
1: Gràcies, Montse.
0: De la calor.
1: Sí, exacte, guardeu-vos de la calor. Gràcies.
0: Bon cap de setmana.
1: Fins la setmana que ve.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Causa
2: pell i tremolors. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Doncs ja ho dèiem, un programa força literari. Hem parlat de llibre, de foc, de festa major i tot plegat, i anem cap a un punt que en certa manera també té referència a tot aquest 2026, quan és allò, el Vendrell com a capital de Cerdanya. És aquest llibre que justament es presenta aquest mateix divendres, i un llibre que intenta recollir, i ho fa molt bé, justament aquesta història de Joaquim Pell i Gené, el món sardanista, de la seva vinculació al món de la sardana, al Vendrell, però també al món cultural, m'atreviria a dir. Així que volem parlar justament d'aquesta publicació, aquest llibre, que té l'empremta i l'edició de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, i per això ens acompanya la Nati Castejón, que és la seva responsable. Nati, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Sí? Doncs molt contents d'estar aquí per exposar aquest projecte nou, no?
0: Fantàstic, molt bé. I al teu costat l'autor propi d'aquest llibre, en Jaume Figueres. Jaume, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Sí? Nou llibre, Jaume? Nova presentació aquest mateix divendres, i suposo que cada llibre o cada treball o cada feina suposo que és una mica endinsar-se, no?, amb la recerca, els noms, no? Suposo que és, cada llibre és com una mica...
1: Bé,
0: com...
1: en tot cas, comencem dient, perquè tothom doncs situï el personatge, que és el Joaquim Pell, és el pare del Jordi, el Jaume Pell Soldevila, sí, molt coneguts doncs aquí al Vendrell, i que gràcies a l'estima, no?, que tenien els seus fills per tota la feina que havia fet el seu pare, el Joaquim Pell, tant el Jordi com el Jaume, havien conservat tot el fons documental del seu pare, havien cuidat amb molt carinyo, no?, tota la correspondència, el seu diari personal, i aquesta obra de la qual el Jaume Figueres ha pogut treballar, que es titulava Jo la sardana, que és una obra inèdita, i per tant des de l'Arxiu Comarcal van considerar que era un bon moment enguany, com tu has dit, el Vendrell, capital de la sardana, poder presentar aquest treball. En primer lloc, bueno, voldria comentar que hi ha dos parts. Una és una biografia bastant àmplia que el Jaume ha pogut fer, no?, i per tant situa aquest personatge en totes les seves facetes, no només de sardanista, sinó moltes altres que hi comentarà. I la segona part és pròpiament aquest estudi, aquesta valoració d'aquesta obra inèdita que el Joaquim Pell va fer durant més de 20 anys, que el va titular Jo la sardana, que és un títol doncs que ja diu molt, no?, sobre aquest aspecte.
0: Sí, sí, sí.
1: Recordar que aquest fons documental va ser donat pel Jaume Pell el 2014, perquè malauradament el Jordi ja va morir el 2011 i no va poder fer aquest acte jurídic, però sí el Jaume Pell Soldevila va fer donació d'aquest fons documental tan important a l'Ajuntament del Vendrell i ha estat dipositat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
0: I tot parteix d'aquí.
1: Tot parteix d'aquí.
0: I aquí arribem a aquest llibre que ara, i torno a fer la pregunta, justament al Jaume, justament això, no, que hi ha més altres publicacions, tu, Jaume, és a dir, suposo que cada llibre, cada història, cada personatge és com endinsar-se en un món, no? Fa l'efecte, i aquest també és el cas.
3: És tot un procés, clar, és tot un procés de descoberta i d'anar de mica en mica coneixent la persona, les seves circumstàncies vitals, d'anar-se una miqueta posant en la seva pell i d'anar també d'estudiar el context, el moment, els debats, i d'acompanyar-los, i en certa manera, aquí hi ha tres llibres, de fet, Hi ha d'un costat uns anys, sobretot els anys de postguerra al Vendrell, a partir de la seva peripècia vital, de les circumstàncies que li va tocar passar i patir, sobretot gràcies a la lectura del dietari. I després hi ha, evidentment, tota la seva recerca d'una grandíssima ambició, i en el seu moment d'una qualitat molt i molt remarcable, sobretot comptant que en aquells anys, entre el 45 i el 49, les dificultats per accedir a la informació, a la bibliografia, eren notables, i a més, les circumstàncies d'aïllament, de desconnexió. Doncs, pel que fa a l'estudi de la sardana, la seva evolució, la gènesi, la relació amb el contrapàs, qüestions relacionades amb la tècnica, amb la coreografia, els debats que s'arrossegaven des de principis de segle, sobretot relacionats amb el punteig i amb el marcatge... És un treball d'una grandíssima ambició, sorprenent. I que compta que arribarà una miqueta a tot el país. És un servei al sardanisme de postguerra que està mancat d'uns quadres que havien desaparegut amb la guerra i que en aquells moments coneix un fenomen que és l'afluència importantíssima de jovent a les places, a les ballades, sobretot en el context de les colles i els concursos. Aquest és el segon llibre. El primer és un episodi històric, uns anys, un home, un patriota, en Joaquim Pell i Gené. El segon és el treball, la monografia sobre Jo a la Sardana. Són, de fet, diferents capítols, diferents monografies. I el tercer ha sigut el que he fet pròpiament jo, que és el guiatge, anar acompanyant el lector. Perquè el llibre s'hi pot accedir a partir d'un QR.
0: Val, que bé.
3: Però és un llibre d'una extensió considerable.
0: No, aquest,
3: l'original.
0: Aquest també, doncs,
3: Són 270 folis.
0: D'acord.
3: Picats a màquina.
0: Sí.
3: I aleshores, el que jo he fet és, en aquest llibre,
0: en aquest,
3: el tercer...
0: Que també és un bon volum, eh?
3: És acompanyar el lector, que potser no tindrà el temps, no li vagarà, d'endinsar-se en la lectura a partir del text en arxiu digitalitzat de l'original. Hi ha una gran quantitat, una enorme quantitat de citacions, i jo el que vaig fent és... donant el marc, explicant aquests debats, aquestes circumstàncies pròpiament tècniques. Per tant, d'alguna manera hi ha d'un país i d'una persona, d'un home i una família, amb la seva esposa i els seus fills, en anys difícils, i una vila, el Vendrell. Després hi ha el treball, la recerca entre l'any 46 i l'any 49 a partir de la bibliografia disponible sobre la Sardana. I després hi ha, des del 2025-2026, el guiatge, l'acompanyament al lector perquè pugui, doncs, entrar,
0: conèixer,
3: en aquest patrimoni.
0: Molt bé, per això, conèixer com va ser aquest personatge, que no només es va moure en el món sardanista, sinó també cultural, no, de l'ensenyament del català, de l'esperanto, és a dir, que en certa manera va ser present aquesta època daurada, no, vendrellenca, deixem-ho dir, i per extensió també a Catalunya, d'això, no?, el Renaixement, en certa manera, una mica es va nodrir de tot allò, em fa l'efecte.
3: Un home d'una gran inquietud, d'una capacitat de treball extraordinària.
0: Clar.
3: I a més d'un home amb una capacitat d'abstracció que, si hagués passat per la universitat, hauria, doncs, pogut fer un altre camí. Ell treballava 8 hores diàries a l'estació de Sant Vicenç i després, pel que fa a Jo a la Sardana, hi dedicava 6 hores més, fins a altes hores de la nit, podem suposar. Però és que el mateix va fer amb l'ensenyament del català. A partir de l'any 55 va concebre un seguit de textos que va dur a terme en un parell d'aquests projectes. En els altres casos van quedar en això, en projectes, en esquemes, i després dedicat a la docència.
0: I també els escacs. I els escacs, també, que és un
3: petit
0: a la banda, també, els escacs.
3: Va arribar a jugar a Alemanya en representació dels ferroviaris espanyols.
0: Imagina, això és un gran personatge, una gran figura que és important.
1: També va crear la secció cultural del club d'esports.
3: La secció cultural del club d'esports. I això, que va arribar aquí al Vendrell...
1: Abans de la guerra, poc
3: abans
1: de la guerra.
3: Als anys 30, però ell és de Martorell.
1: És de Martorell.
0: I l'ofici de ferroviari el va fer passar, no?, per aquí a... Vendrell, Sant Vicenç de Calders.
3: Amb motiu de l'estació també el lector tindrà accés a passatges concrets d'un episodi dramàtic, tràgic, que va ser el bombardeig de l'estació, que ell era allà.
0: Ostres.
3: I després tot el batibull d'emocions amb motiu de les últimes jornades abans que s'acabés pròpiament la guerra, que arribessin els nacionals.
0: Per això, importantíssim conèixer la figura d'en Joaquim Pell i Gené amb aquest llibre i la presentació. Recordem-ho que serà aquest mateix divendres, es farà al Centre Cívic l'Estació, si no tinc mal entès, a partir de les 7 de la tarda.
1: Sí,
0: amb la vostra participació, entenc, eh?
1: Sí, sí.
0: Per donar a conèixer justament aquesta figura d'aquest llibre.
3: Agafarem el tren de la història.
0: Correcte, molt ben trobat.
3: A l'estació.
0: Sí, doncs no podem superar aquesta frase, em sembla. Agafarem el tren de la història. Jaume, gràcies per acompanyar-nos.
3: Nati, molt de gust.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Seguirem en contacte, seguirem parlant-ne.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. El els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: a partir d'aquí ja perfilem la recta final de la segona part de Calaixera. Encara ens quedarà un altre punt i seguit amb l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja anirem cap a la tercera i última part de programa. Avui, que som divendres, una tercera part que encapçalarem recordant justament com ha de passar el Tour de França per aquí al Vendrell aquest proper diumenge al matí. Se n'està parlant i molt. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la regidora d'Equipaments Esportius, la Mariona Figueres, una conversa que recordarem perquè justament es dona informació importantíssima per poder gaudir com cal d'aquest esdeveniment esportiu de primer ordre. A banda d'això, abans d'arribar a aquesta actualització de les notícies, també en diferents punts d'agenda, recordar i explicar que l'Ajuntament del Vendrell, juntament amb la Fundació Pau Casals, la Fundació Apel Espanosa i el Museu Déu, amb la col·laboració dels Amics de l'Orga i els Campaners del Vendrell, impulsen un estiu més tot un programa de rutes culturals i patrimonials, en clau de sol. És per donar a conèixer el municipi i apropar la seva riquesa artística, història i natural tant als visitants com als propis vilatans. Això és importantíssim. L'objectiu d'aquesta proposta és posar en valor el patrimoni vendrellenc i fer-lo més accessible al públic mitjançant visites guiades, dinàmiques i que tindran lloc de dilluns a dissabte. Aquestes rutes estan dissenyades per oferir una mirada diferent al Vendrell, explorant des de les seves arrels romanes fins a les figures més destacades de la seva història recent. De fet, podem recordar i detallar tot aquest calendari de rutes. Per exemple, els dilluns descobreix la Via Augusta els dilluns 24 i 31 d'agost a les 7 de la tarda. És un recorregut per conèixer un tram d'aquesta antiga via romana i que travessa el municipi. També perquè fa els dimarts, és a dir, el 21 de juliol i el 4 d'agost i l'1 de setembre, a Coma-ruga, un viatge en el temps. Serà a partir de les 7 de la tarda, per descobrir l'origen termal i l'evolució de Coma-ruga com a espai turístic. També els dimarts per conèixer Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. Això es farà a l'11 i el 18 d'agost a 7:45 del vespre. També els dimecres, en aquest cas, per descobrir l'art dels mosaics a Coma-ruga, el 15 de juliol i el 19 d'agost a les 7 de la tarda, és una ruta que revela l'obra de l'artista Santiago Pedrós a través dels mosaics del nucli marítim de Sant Salvador, al port marítim a la platja d'Estiueig, que en aquest cas es farà el 22 de juliol a 7:45 del vespre. Els dijous, descobreix el Vendrell. Això serà el 16, va començar ahir, de fet, és a dir, que ahir dia 2 ja va tenir lloc, però continuarà el 16, el 23 i el 30 de juliol, i també el 6, el 20 i el 27 d'agost a les 7 de la tarda. Una ruta pel nucli antic per descobrir històries dels íbers, dels senyors feudals i de pirates. I també els dijous, introducció a la Fenosa Experience. Això es farà el 23 de juliol a les 10 del matí. Els divendres, el Vendrell a vista d'ocell amb una visita al campanar. Això serà el 31 de juliol, el 7 i el 21 d'agost a 7:45 del vespre. Inclou una visita a l'església i al campanar amb visites panoràmiques de la vila amb la col·laboració dels campaners del Vendrell. Aquesta, hem de dir, que és una ruta que no és apta per menors de 14 anys. I també els divendres coneix el Museu del Tabaris. Això es farà el 10 de juliol a les 6 de la tarda i també a les 7. I finalment ja els dissabtes, Ruta Pau Casals amb audició d'òrrega. Serà a l'1 i el 22 d'agost a les 11 del matí. És una visita per descobrir alguns dels racons i els vincles que Pau Casals va mantenir amb la seva vila natal i inclou una visita i una audició d'òrrega a barroc amb la col·laboració de l'Associació dels Amics de l'Òrrega. També diferents dissabtes, coneix el Museu del Tabaris, es farà el 15 d'agost a les 6 de la tarda i també a les 7, per conèixer el patrimoni històric i natural del municipi del Vendrell. Hem de dir que és important fer reserves. De fet, algunes sortides tenen algun preu, moltes d'elles són gratuïtes, però els preus no van més enllà dels 5 o els 8 euros. Bé, per fer les reserves i per conèixer tota la informació d'aquestes visites, és important que es poseu en contacte amb la informació d'Oficina de Turisme de Coma-ruga al 977 68 0010. Aquí us donaran la raó de tots aquests actes, de les visites i d'aquelles activitats que tinguin un preu afegit, i també de les gratuïtes, si cal. I l'eslògan justament és aquest. Aquest estiu, vine a viure la història, la cultura i la natura del Vendrell com mai o abans ho havies vist.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
2: The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Ara sí, ja ho tenim, això. En directe, en proximitat, com sempre diem, el fil conductor i sempre tota la importància a través de la ràdio. Tot això és un llenguatge radiofònic. La Calaixera és un espai de ràdio. A través del 107.1 de l'FM, un espai de Ràdio El Vendrell, tot i que també actualment, des de fa ja temps, podeu seguir-ho i també podeu escoltar-ho a través d'internet, a Ràdio en Línia o Ràdio La Carta, a www.rtv-elvendrell.cat i també a través de televisió. Però sempre, sempre tenint en compte aquests factors que és ràdio, això és ràdio televisada, així que el llenguatge sempre és radiofònic i a vegades fa que per televisió, i ens consta que molta gent ens segueix a través de televisió, doncs a vegades doncs el format és una mica més antipàtic, a través d'aquest canal. Però bé, l'important és que hi sou i l'important és que ens seguiu, així que moltíssimes gràcies per fer-ho. I justament això que sempre anem explicant. Ara, a l'hora en punt, actualitzem les notícies i encara ens quedarà una tercera i última part a banda de recordar aquests bons consells del Tour de França que passa aquest diumenge pel municipi. També tindrem una bona estona per la participació a les trucades, que és un punt també prou important. De fet, des de que estem en directe, des de les 9 del matí que estem en directe, ja podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, tot i que també en qualsevol moment del dia podeu enviar un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. I en aquest torn de participació, per suposat, també hi haurà el telèfon, el 977-15-70-69. Doncs va, actualitzem les notícies i tornem res de seguida. No marxeu, fins ara.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: En xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
5: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
4: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a vuitens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Tradició al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem. Això que ja m'he anat explicant, que ja coneixeu en principi, que és a partir d'aquí quan passem, en aquest cas ja gairebé 4 minuts a les 11, el que és la tercera i última part de programa. Avui és divendres, 3 de juliol, programa número 4002. Sempre agraïts que ho feu possible, això sempre per davant. Hi ha més coses. Recordarem tot el que ha de passar aquest diumenge en el seu pas del Tour de França pel Vendrell. Com gaudir-lo, sobretot, una de les proves esportives més importants del món, però també hi ha afectacions pel que fa al trànsit, tall de carrers, etc. També tot plegat ho acabarem de recordar amb la regidora d'equipaments esportius, Mariona Figueres. I després encara una bona estona per la participació i les trucades, que per suposat tampoc n'hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. 107.1 de l'FM, www.rtv-alvendrell.cat i Televisió al Vendrell. Som-hi, seguim.
0: Calaixera, un programa unicat de tot.
1: Com ja sabeu, aquest diumenge passa el Tour de França pel Vendrell.
2: Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguir.
1: Aquest és un dels esdeveniments esportius més importants del món, m'atreviria a dir. Crec que és una de les terceres proves esportives més importants del món i que en aquesta ocasió parteixen des de Tarragona i passen per, bé, certa part de la demarcació, passant per la capital del Baix Penedès i alguns municipis més de la pròpia comarca. Això vol dir que han de passar moltes coses aquest diumenge, que de fet ja estan passant a hores d'ara. Volem parlar de tot això, de què significa, del que ha de passar, i per això ens acompanya ja la regidora d'entitats esportives, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs?
3: Bé.
1: Sí? Atabalada, oi?
3: Una mica atabalada, dels nervis,
1: clar.
3: Però bé.
1: És que, clar, de fet, de les teves regidories estàs en plena temporada alta, eh?
3: Sí, justament, no? Sempre diem el Vendrell coincideix tot, doncs el Tour també coincideix amb un gran esdeveniment, que són les festes del barri.
1: Correcte.
3: Així que sí, la màquina està al 100%.
1: Bé, bé. Tot i que diumenge és com dia neutre, no, a barri? És a dir, no podem atribuir cap barri.
3: Sí,
1: França no. Fa alguna cosa, avança alguna cosa històricament, però no és el dia que toca.
3: No.
1: Així que queda...
3: Encara que ens salvem una mica per aquest motiu, però bé, sí que fan el repic. I amb els primers horaris, més o menys, passaven els ciclistes al moment de fer el repic, així que... El canvi horari també ens ha anat bé.
1: Va, he de dir que és un esdeveniment importantíssim, ja des d'allà. T'agradi o no el ciclisme, és xulo anar-hi, és anar a veure com és tota aquesta parafernàlia que porta una celebració esportiva d'aquestes característiques. Això sempre va per davant, és a dir, que és una ocasió de veure un fet esportiu que és seguit a nivell mundial. Sí que és cert que també s'han de tenir unes quantes premisses que ara hem de parlar. Potser la més destacada és el tall de carreteres, i que afectarà carreteres importants de la comarca, sí, sí, i de la demarcació, i farà que una mica el diumenge al matí hi hagi com una operació gàbia i que les carreteres importants quedin tallades.
3: Totalment. Estem parlant del recorregut que surt des de Tarragona i arriba a Barcelona, passant pel Vendrell, que evidentment doncs, afecta tot el tema que és la nacional, després va per la zona de costes, passant per Calafell, Cunit, se'n va cap a Sitges, no? L'afectació és molt gran i estem parlant d'una càpsula de circuit, vull dir, el circuit estarà completament tallat durant tot el matí.
1: Exacte.
3: Llavors, l'afectació és més que evident, no només evidentment per nosaltres, que ja és força grossa, perquè al final doncs, divideix no? Potser la nostra columna vertebral, que és Jaume Carner,
1: clar,
3: ens la talla de punta a punta, llavors l'afectació és important pel municipi, però si a nivell estatal l'afectació és molt important.
1: És important. Sí, per això que s'han de tenir molt en compte els desplaçaments d'aquest diumenge al matí. És això, comarca, demarcació, perquè una mica això, la gent pot entrar a la pàgina web oficial del Tour, que trobarà tota aquesta informació amb les etapes i tot plegat, per entendre'ns. El diumenge l'etapa arrenca des de Tarragona, surt des de Tarragona, passa per les carreteres principals, per la Nacional 340, entra al Vendrell, segueix per Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, passa per les costes, Castelldefels, tota la façana meridional.

0: i contra el Vendrell, doncs per quines vies ho pots fer.
1: Val. Però la recomanació bàsicament seria aquesta, evitar desplaçaments.
0: Home, evitar la mobilitat al màxim possible i sortir al carrer a gaudir de la festa del Tour.
1: Exacte, tota la gent del Vendrell, de la comarca, és a dir, només que baixin de casa, com aquell qui diu, ja sí, es trobarà el pas del Tour. En principi, el tall de carretera es començarà a partir de les 9, aproximadament, fins al migdia, tot i que el pas dels ciclistes, del peloton que es coneix, està prevista cap allà 2:45, no?
0: Sí, correcte.
1: 2:30.
0: Exacte. El pas del que és el pilot, no? El ciclista sí que és a partir de 2:45, depèn la velocitat, doncs seran i 25 i 27, els càlculs diuen i 27 els més ràpids i 30 els que no vagin tan ràpid, vull dir que tampoc no varia massa. Evidentment, en el moment dels ciclistes, doncs és el gran pas, és on televisivament també on més podem treure rèdit.
1: Val.
0: Però sí que hi ha el pas de la caravana, que és la gran festa, en definitiva.
1: Sí. Això, el pas dels ciclistes és relativament ràpid, s'ha de dir,
0: és un moment.
1: Però és cert que sí que durant tota l'estona i el pas de tota la comitiva és com molt atractiu, és molt xula, perquè veus el que mou, un esdeveniment d'aquestes característiques amb la policia, hi ha molta policia, molts Mossos, molta Guàrdia Civil, però això, els equips, els camions no, però els cotxes dels equips, les bicicletes que porten aquests vehicles de suport, publicitat, també es fa repartiment de material, que això també s'ha de tenir en compte.
0: Correcte.
1: Reparteixen samarretes, gorres i aquestes coses.
0: De tot, ens podem trobar que vagin llançant de tot, no? Que aquest és el moment del pas de la caravana publicitària, que és l'altre moment destacat de la jornada, diguéssim, que aquest serà una mica abans de 12:45 del migdia. Llavors aquest moment sí que és la gran festa. Estem parlant que la caravana passarà a uns 20 km per hora.
1: Val, ostres.
0: Tot el recorregut. I en canvi els ciclistes a la zona nucli Vendrell, per entendre'ns d'una manera, Jaume Carner, tot aquest tram potser passen entre 40 i 50 km per hora, però evidentment zones interurbanes si van a 80 km per hora doncs passaran per davant i com tanquis els ulls ja els has vist, no? Vull dir, haurem d'estar ben atents.
1: Sí.
0: Però sí que aquest pas previ de la caravana publicitària, doncs és la gran festa on tots els patrocinadors van llançant material, bé, és a gaudir, no?
1: Val.
0: Són carrosses, podríem dir,
1: són carrosses.
0: Aniran passant, potser una porta música, l'altra tira aigua perquè fa calor, l'altra un bidó, l'altra una samarreta, bé, és un moment molt maco de viure, també un dels moments que potser haurem d'estar més alerta amb tema seguretat i demés, perquè és molt fàcil, entro i agafo la samarreta al circuit, no?
1: Val. No.
0: Amb precaució, sobretot.
1: Exacte, sí. Després en parlarem, temes de seguretat, perquè també hi ha establert no com un protocol de seguretat perquè les persones no acabin creuant la carretera d'un pas a l'altre. Perquè, no ho hem dit, crec, no? El pas exacte pel Vendrell serà això, entren per la 340, entren, diguem, per Creu Roja, no? Per entendre'ns,
0: entren per allà la Creu Roja, llavors fan tota l'avinguda Jaume Carner, o sigui, carretera Tarragona, Jaume Carner, passant per davant de l'estació d'autobusos, antiga biblioteca, centre cívic, llavors baixaran al pont.
1: Per la banyera
0: i giraran a la dreta directament.
1: Carretera Calafell.
0: Anant a buscar la carretera Calafell, passant tot per davant de tota la muntanyeta, davant de la Ferbe, també per entendre'ns, i ja busquen carretera Calafell.
1: Coll de Calafell, oi?
0: Sí, exacte, Coll de Calafell, llavors ja cap a Calafell ja entren per l'altra carretera.
1: Exacte, agafen la C31 i a partir d'aquí sí que ja travessen tots aquests municipis per la C31,
0: Sí, ja és més recte fins a anar a buscar les postes, diguéssim.
1: Correcte, sí, després de Covella sí que després torna, diguem, a anar com cap a dintre la part interior de Vilanova, i després ja també torna a recuperar altra vegada ja la carretera C31 passant per les costes, etcètera.
0: Sí, de fet, tenim com un punt característic perquè si mires el recorregut, les imatges que ens fan del mapa, tot és bastant recte. Hi ha un moment que fa una pujada i després torna a ser bastant recta i fa la pujada i fica al Vendrell.
1: Sí, clar, és que clar, és elevat.
0: Bastant al costat de la costa, però clar, nosaltres estem una mica més endins.
1: Clar.
0: Llavors fa aquesta pujada, no? Mira, el circuit també ens fa destacar una mica.
1: Sí, està bé. Que... I jo crec que també el que s'intenta amb el Tour, perquè també ara també en parlarem, el Tour el que porta també és això, no? És aquest foment del turisme, de l'entorn, d'on passa la pròpia cursa, etc. I jo sé que també sempre s'intenta que dins les possibilitats vagi per termes habitats, que és lo maco, i són les millors imatges, no? Que no pas una carretera, com deies tu, pitjor abans, clar, no? Una trajectòria intercomarcal.
0: Hi ha gent que ens diu, home, hagués estat més fàcil que hagués passat per la variant, no?
1: Ja.

0: bé, poder més fàcil sí, però més sí, maco no,
1: no,
0: no? I a més
1: no.
0: A més, dius, ha passat pel Vendrell. Si passa per la variant no diràs ha passat pel Vendrell, no? Diran, bueno, sí, vam passar per aquí al costat.
1: Correcte.
0: Però no, que passi, doncs, també hi ha un punt molt maco que volem destacar bastant, allà davant del monument als castells, no? Uh-huh. Les lletres, el Vendrell, creiem que, bueno, és, també és una de les imatges que ens volem quedar, i després, doncs, que tothom pugui fer la fotografia una mica dels ciclistes amb el campanar de fons, doncs, sí, més identificatiu que això.
1: Ha de deixar imatges maques. Sí. A més, també això, els ciclistes, clar, per força han de baixar la velocitat quan entren al
0: sí,
1: municipal,
0: exacte.
1: Perquè hi ha rotondes, hi ha revolts, i és lògic que hagin d'una mica de disminuir la velocitat, i també fa que es pugui veure millor.
0: Sí.
1: Tot i que passa molt ràpid, eh?
0: No, passaran a 50 km per hora,
1: clar, és que
0: i ja em diràs, no?
1: És una bogeria.
0: Ja hauran passat.
1: Sí, jo he vist alguna volta en persona, he vist alguna volta a Espanya, una volta a Catalunya, i realment és que és una... Van molt ràpid, aquesta gent realment no estan per bromes i van molt, molt ràpid. I també un fet característic, aquests dies la gent que es mou per aquí ja ha previst que ja han començat a posar una mica aquesta part logística d'aquests, com aquest, no sé com se diuen, aquestes peces
0: però
1: de plàstic vermell i blanc.
0: El que anem veient a tot arreu, que són aquestes peces vermelles i blanques, com dius, això són els new jerseys, que li diem, són new jerseys de plàstic, evidentment seran per fer talls de carrer, per fer indicacions de per on passar el circuit, sobretot primer per tallar, però segon pels ciclistes, no? Llavors, depèn quin punt, doncs es posa directament un new jersey en comptes d'una tanca normal.
1: Sí.
0: També han pogut començar a veure que ahir van començar a col·locar el tema de, bueno, feixos de palla que protegeixen, doncs, sobretot algunes senyals o marquen on pugui haver un revolt, no?, de ciment o... sobretot quan arribes a rotondes, que hi ha normalment aquells triangles fets més com de ciment mateix, doncs hi ha marca perquè els ciclistes també vagin en compte. Però sí, aquests dies anirem veient ja moviment, suposo que avui, entre avui i demà, començant a posar tanques, que divendres quedaran totes les tanques posades, preparades, per diumenge fer el tall.
1: Perfecte, recordem-ho, aproximadament 9:30 del matí.
0: Sí, comptaria a partir de dos quarts de deu inici la previsió del tall, i mínim fins les 3 segur que estarà
1: tot allà. Perfecte, això ha de quedar claríssim en aquestes vies principals que ara hem explicat. Sí que les afectacions de mobilitat són molt àmplies, també si la gent, com deies tu, entra en aquests punts d'informació, pot trobar tota la informació per escrit, que va molt bé, també l'esteu publicant a través de xarxes, i també doncs hi ha informació específica als diferents punts d'urbanització. Sí. Com Oasis Park, Eden Park, la Muntanyeta, el Puig i el Pèlag, no? Clar, en principi sí que pot haver-hi uns entrades i sortides, entenc. No es recomanen, tornem-ho a dir, no es recomanen.
0: L'única que ens queda absolutament tancada és la urbanització Eden Park.
1: Val.
0: Sí que aquesta s'ha estat mirant, des del principi que ens van dir que el recorregut passava per allà, hem estat mirant opcions, però ha sigut impossible trobar un recorregut alternatiu per poder sortir de l'urbanització. Llavors, ja s'ha anat avisant a totes les associacions de veïns i de més, s'avisarà, Mossos, que serà qui controli que hi ha entrades i sortides, estaran allà, en cas d'emergència, trucar al 112 habilitaran el punt. Si ha d'entrar una ambulància, evidentment, és l'ambulància.
1: No pateixin, davant d'una situació d'emergència.
0: Pararà el tour perquè entri l'ambulància, això que no dubtin. Ara, he d'anar a treballar, doncs el més probable és que no els deixin sortir. S'ha fet la previsió, també per això aquests cartells específics de cada zona, que puguem enviar també, que els veïns ho sàpiguen, que en tinguin coneixement. Des de fa una setmana s'ha anat informant dels diferents talls i de les afectacions concretes, i sobretot aquesta, no?, Eden Park, que podríem dir una mica... la que més preocupa, en el sentit que no tens una sortida.
1: Val.
0: La resta, alguna sortida tens, evidentment tot el que queda cap a la part de muntanya, diguéssim, del tall, sí que hi ha molta més mobilitat, evidentment, i el que és zona platges, doncs a tenir en compte aquest, que el pas per creuar la Nacional, doncs tenim els passos que tenim, i amb això és el que hem d'anar gestionant.
1: Sí que queden accessos lliures, com seria la carretera de Valls, per exemple, és un dels accessos d'entrada i sortida que es podríem utilitzar. Exacte. Si no hem de travessar aquests carrers principals, s'ha de dir, per si hi ha alternatives. Tornem-ho a dir, la recomanació en aquest cas és no utilitzar
0: tot el que puguem evitar,
1: qualsevol tipus de desplaçament, perquè segurament seran vies que, com que tothom intentarà entrar i sortir per aquestes vies, que quedaran col·lapsades, també s'ha d'entendre, i això és important no fer-ho, això. carretera de Valls, la 340 per carretera de Valls, tot just, també, i també les autopistes que han quedat com alternatives, la P2, la P7, si algú vol travessar...
0: Tenint en compte això, que, per exemple, la sortida P7 a Coma-ruga, aquella està totalment tallada.
2: Clar.
0: Aquella sortida està tallada. Llavors, els que som de la zona, que ens ho podem conèixer, si vens direcció a Tarragona, doncs al final lo fàcil és desviar-te fins la Bisbal, i la Bisbal ja podràs sortir, depèn de la zona on vagis.
2: Clar.
0: Surs a Bisbal i per ja podràs entrar al Vendrell perfectament, sí, per la part de, per la carretera de Valls, no?
2: Molt bé.
0: Això però que... sí que estiguem alerta, perquè és molt gran les afectacions que hi ha, i això, no? Si hem d'anar... Vull dir, hi ha preguntes concretes que ja ens han anat arribant, anem donant resposta, tinc un casament a la platja, ja, com clar, arribo, els hotels, a més, s'ha enviat la informació, sí. Si tenen grups que avisin, que, amb el que deies, no? O que arribin amb molt de temps, o que mirin bé per on poden passar, perquè també un cotxe és una cosa, després un autobús, fer-lo girar potser, depèn en quina cruïlla o de més, doncs serà més complicat. Llavors, que estiguem ben alerta.
1: Sí, sí, és un matí de paciència, s'ha de dir, de paciència per part de tots aquestes casuístiques que poden ser molt particulars, però que es demana sobretot això, aquesta paciència per part dels usuaris. No ho hem dit, però també és lògic que per on passi el circuit, diguem, aquests carrers que hem dit, alguns d'ells ja no es pot aparcar, alguns sí que quedarà, és a dir, no es podrà aparcar en aquells carrers, eh?
0: Exacte, tot el que passa al recorregut del Tour, tot ha de quedar buit, ha de quedar net per temes de seguretat. Que això no vol dir que després no hi pugui haver públic,
1: sinó al
0: contrari, no? És habilitar tot el circuit, durant tot el circuit pot haver públic, tot el que sigui el nucli del centre, no? Aquest que estem parlant sobretot, a Jaume Carner fins a carretera Calafell, doncs tot aquest nucli segurament estarà pràcticament al 100% ballat. Si no està ballat, hi haurà una corda per no poder passar. Sí que hi haurà moments que es podrà creuar a peu, però hi ha moments que estarà tancat absolutament, perquè en el moment que passin vehicles, passen vehicles molt ràpid, ciclistes, no es pot posar en risc ningú, ni els ciclistes ni el públic.
1: I pot ser molt perillós.
0: Sobretot respectar les indicacions, doncs, sigui policia, Mossos, Protecció Civil o els mateixos voluntaris que tenim del Tour.
1: Sí, que faran molta feina aquests voluntaris. Això, anem a aquesta part pràctica del públic, que es vulgui acostar a veure el Tour, cosa que, tornem-ho a dir, recomanem moltíssim. Sí que és el migdia, sí que és l'hora punta de sol, farà calor, d'acord, sí, eh? Però bé, podem aprofitar una mica, que també és l'intenció del Tour, de que la gent, doncs, bueno, aprofiti per sortir, per reprendre alguna coseta, refrescar-se aquest munt de locals de restauració i de bars que tenim i que estan a tocar del pas dels ciclistes, doncs això, aprofitar per rehidratar-se, fer alguna cosa, fer el vermutet, etc. Això, tornem-ho a recordar. El pas de la caravana serà aproximadament 12:23. M'agrada molt, perquè les hores venen com molt marcades, eh?
0: És que així ens ho donen, eh? Per això anem al detall, perquè si diem a dos quarts, potser depèn a quina on arribis, poder ja han passat.
1: Exacte.
0: La caravana en aquest cas no, però el Tour sí, el ciclista sí. Si vas a I-32 allò corrents, potser ja
1: han passat. Sí. Llavors, això, la caravana publicitària està prevista a les 12:23 i això, i el pas del Tour de França a les 2:27. Però això, anem a aquestes recomanacions per al públic, que si acosti, tu deies, principalment és això, no invadir la calçada sobretot, sinó posar-se, si hi ha valles, darrere les valles, com és lògic, respectar les indicacions de l'organització, i també hi ha un fet que és, crec que molt poca gent coneix, que haurà vist que les motos dels Mossos o de la Guàrdia Civil, perquè em sembla que no sé si és la delegació... No sé,
0: en principi Mossos.
1: Amb Mossos, oi? Mossos. Doncs els Mossos, aquestes motos fantàstiques que tenen, veureu que moltes d'elles porten com unes banderes que són de diferents colors, i aquests colors indiquen alguna cosa.
0: Sí, és molt important estar al cas, evidentment, voluntaris, policia, qui hi hagi allà identificat, doncs anirà donant les indicacions, però sí que hem d'estar alertes. El moment que passi una bandera groga, que serà la primera que passi, és estiguem alerta perquè s'està apropant la cursa, llavors vol dir ja tothom fora del circuit, i estiguem alerta perquè en qualsevol moment poden passar.
2: Perfecte.
0: I en el moment que arribi la bandera vermella, aquí sí ja és atenció màxima, perquè, com aquell qui diu, estaran passant.
1: Passarà
0: la moto amb la bandera vermella, però darrere pràcticament aniran ja els ciclistes o vehicles o la caravana o de més. Llavors hi ha l'última bandera, que és la bandera verda, que no vol dir que el circuit quedi obert o de més, sinó vol dir que aquella càpsula ha passat. Però podem posar un exemple tonto, que a un ciclista li han de donar aigua, o ha punxat més avall, han hagut de fer algun canvi i va més enrederit. Doncs potser darrere la bandera verda ens passa aquest ciclista suelto, o ens passa el vehicle d'aquest equip perquè ha hagut de quedar enrere per donar aquesta aigua, per fer aquest suport al ciclista o de més, no? Llavors és bandera verda, ja ha passat, comencem com a recuperar mobilitat, però no vol dir en cap cas que el circuit estigui obert.
1: D'acord. Però sí que vol
0: dir
1: que...
0: de seguir una mica alertes.
1: Exacte, sempre això, està atents a les indicacions de l'organització, que pot ser, doncs, això, voluntaris, vosaltres, gent de l'Ajuntament, qui sigui, o també, evidentment, de la pròpia policia, que indicaran quan ja tot quedi obert i ja, en certa manera, i entre cometes, tot entri ja a la seva normalitat. Però és això, és una prova molt xula. De fet, la Volta a Catalunya va fer parada, va arribar o va sortir del Vendrell fa uns quants anys, ho recordo, que va ser també un esdeveniment importantíssim i que ja una mica ja va ajudar a copsar quin tipus d'esdeveniments comporten això organitzativament parlant i de què signifiquen. Doncs ara amb el Tour de França, doncs això es multiplica perquè evidentment és un certamen internacional. Clar, això ho portarà, i és el que comporta, doncs, això, que la gent s'hi apropi, que ho conegui, que es doni a conèixer el territori, que es doni a conèixer el país, i en aquest cas el Vendrell, però també especialment per nosaltres. O jo m'atreviria a dir, diguem, tot aquest territori, des de Roda de Barà, Vendrell, que han sigut sempre poblacions molt ciclistes.
0: Sí,
1: el Vendrell,
0: sí,
1: per exemple, teníem un velòdrom que el teníem aquí a trucar, i del qual, doncs, hi ha hagut molta afició sempre del ciclisme, amb grans noms, també del ciclisme aquí al Vendrell, que també una mica és com un homenatge cap a ells, no?
0: Per
1: recordar-ho, almenys.
0: És aquest punt, no? Evidentment, nosaltres tampoc hem pogut escollir massa. El circuit una mica ens ve donat, i un cop t'arriba, doncs, és aprofitar-lo al màxim. Però sí, està clar, sempre ha sigut una ciutat o un poble, com deies, molt ciclista. Hi ha molta afició per la bicicleta, encara segueix l'afició per la bicicleta.
1: Sí.
0: Amb les penyes i diferents, doncs, tenen cada vegada ja més volum. A més, doncs, el clima que tenim ens acompanya, pràcticament és un esport que podem fer durant tot l'any, perquè ens acompanya molt. Llavors, sí, té aquest punt també romàntic, d'homenatge. Hi ha molta gent que ara et diu, sí, perquè per aquí havia passat, o ja havia passat una etapa del Tour, potser no teníem tanta afectació, però... I et van fent recordar, no? O et diuen, en aquest cas, de... Sí, perquè per la volta, ui, Déu-n'hi-do la que es va liar, no? I dius, doncs això és el Tour.
1: Clar.
0: Encara és més gros, no? Com deies, és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, amb més visualitzacions del món, i l'ordre és Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i el Tour de França.
1: Sí?
0: Vull dir,
1: wow.
0: Que, mira, ho dic, i se posen els pèls de punta. També aquí, doncs, evidentment, per la part que em toca a mi, aquesta responsabilitat que tindrem, ja fa dos dies que no dormo, i ja veurem què passa.
1: És que t'ha tocat com a regidora, clar, t'ha tocat com a regidora.
0: Però que també li donem aquesta importància com a municipi, que és un fet històric.
1: Sí.
0: És un fet històric. Que d'aquí uns anys veurem les fotos i direm, el 2026 va passar el Tour de França pel Vendrell. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part, d'ensenyar la nostra millor cara en tots els aspectes, el diumenge, no només el diumenge, i aprofitar al màxim per gaudir d'aquesta festa també i formar part, no? Jo vaig ser voluntari, quanta gent et diu que va ser voluntari al Barcelona 92? Jo no hi era, però quanta gent ho diu encara, no? I ho recorda, doncs...
1: Sí.
0: Aquest puntet de...
1: Està clar.
0: Jo crec que sí, que
1: sí.
0: A
1: més,
0: important.
1: Aquest tipus de proves, el ciclisme, com que es mou pel territori, té molt de visual, no? Avui en dia estem amb la generació de tot allò que és visual o audiovisual. Aleshores, les imatges són espectaculars. Imatges aèries, i en aquest cas veurem com...
0: Hi haurà alguna sorpreseta, així passa... que qui es quedi a casa per la calor o de més, que estiguin atents al moment del pas pel Vendrell, perquè ja ho deixarem en sorpreseta, no ho explicarem.
1: Sí, perquè a vegades sí que hi ha certs punts que hi ha com grups d'animació, no?
0: Hi ha algun moment especial quan entrin al Vendrell, i jo crec que a més això, doncs, per aquest punt de visibilitat, de donar-nos a conèixer, jo crec que és molt especial.
1: I bé,
0: esperem que quedi molt bonic, treballarem perquè així sigui, així que
1: esperem-ho,
0: que estiguin
1: segur
0: atents també des de casa.
1: Estic convençut que sí. Hem començat i acabarem amb aquesta cançó, que és del Doctor Prats, que és Energia, que és la cançó oficial, és l'himne oficial del Tour de França, el seu pas per Catalunya i per Barcelona, que també una mica bandera aquest Tour de França 2026 i que passa per aquestes nostres terres. Mariona, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i felicitats, ens m'ho ha estivat, 4.000 programes,
1: si no
0: m'equivoco.
1: Sí.
0: Tot un honor estar aquí, i més parlant d'aquest gran esdeveniment. Així que gràcies, i com diu la cançó, molta energia per seguir tirant endavant aquest fantàstic programa.
1: I molta merda.
0: Gràcies.
1: Per vosaltres.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: 2:15 de 12, en res, bé, de fet ja a partir d'aquí podríem dir que anem cap a la participació i les trucades. Abans, però, una dedicatòria ben especial i aquesta cançó pel nostre estimat amic i col·laborador Salvador Rovira, que avui és el seu aniversari. No sabem si ens està escoltant, però des d'aquí, això, moltíssimes felicitats, una fortíssima abraçada. Ja dilluns, quan vingui a cuina, ja el felicitarem. Però el dia en si és avui, el divendres 3 de juliol. I per això li dediquem aquesta cançó. Bé, és una versió actualitzada dels Beatles, que li agraden molt, que és el Something, una cançó que, a més, amb ell li agrada molt. Doncs per molts anys, Badó!

0: Somethin' dels Beatles per al Badó en el seu aniversari i, per suposat, de part de tota la gent de la Calaixera i la Maria Carme Galant, que també ens ha enviat un WhatsApp justament per dedicar-li alguna cançó, que és aquesta.
1: Escoltes Ràdio al Vendrell.
0: ...977-15-70-69... aquest és el telèfon de directe a disposar. 977-15-70-69. O també, si ho voleu, o si us és més còmode, missatge de WhatsApp al 686-101-101. I va, que tenim ja la primera trucada d'avui. No fem esperar més. Bon dia.
2: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
2: Hola, Isasor.
0: Com dius, què dius?
2: Mira, molt bé, que... Mira, que encara em dóna temps, m'estic esperant perquè em porten un sofà. Dic, estic esperant, estic trucant al timbre. Dic, pues, va, tinc temps encara. Poses una cançoneta així alegre, fresca.
0: Vinga.
2: D'aquestes així per... que comença la festa del barri demà, pues hi ha, una d'aquestes guapes i fresqueta.
0: Doncs vinga.
2: Tu mateix.
0: Vinga, vinga, buscarem a alguna xula així.
2: A veure si aquesta tarda puc estrenar al sofà, que és d'aquests que et pots... et fan massatges a l'esquena.
0: Oh, mira, que bé, tu. Ostres, que bé.
2: Home, jo...
0: Molt bé, doncs ja fas bé, ja. I tant, ja fas bé, ja. Molt bé.
2: Molt bé. Doncs ara em sap que el portarien a la tarda, però m'han trucat, diu que li va bé el dematí. I dic, doncs, bueno, ja estic a casa, doncs
0: sí,
2: mira.
0: Sí, millor, no? Bé. Clar, clar que sí.
2: Sí.
0: Fantàstic.
2: Doncs va bé, tresor.
0: Molt bé.
2: Vale, tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Perquè tu no vens, és massa lluny per venir a passar calor a la festa del barri, no cal.
0: Depèn de com vagi,
2: no,
0: sí, depèn.
2: Això vas més per la festa.
0: I a més, si vaig, he d'anar tots, si no malament, saps què vull dir?
2: I després aparcar i tot, sí.
0: Bueno.
2: No. Vale,
0: molt bé,
2: doncs, ja,
0: gràcies.
2: Ens sentim dilluns i que
0: fantàstic.
2: Tinguis...
0: Això
2: molt bon
0: mateix.
2: Cap de setmana,
0: va? Ah, això mateix, ni més ni menys. Gràcies,
2: adeu,
0: que vagi bé.
2: Adéu,
0: Maria Dolors. Va, la primera cançó d'avui divendres, bé, la primera petició musical, vaja. A través d'aquesta primera trucada, al 977-15-70-69. Però això, com que l'intenció és posar-hi ritme musical, aquesta cançó fresqueta, cançó d'ara, la pegatina que ha presentat aquest estiu, aquesta cançó que sona, que es diu Brinca, una cançó ben xula, i segur que s'encaixa en això que ens demanava ara la Maria.

sempre, en tota aquesta recta final de programa, bé, aproximadament els darrers 20-30 minuts, que dediquem justament a això, a la participació, a les trucades, a poder xerrar amb vosaltres, a conversar i també sobretot aquesta bona combinació musical. I que ens apropa, doncs, això, aquesta part final del programa, amb això, amb bon ritme i amb bona música, sense més. De les 9 i fins a les 12, aquest espai habitual, amb contingut ben divers i ben variat, amb entrevistes, seccions, informacions, i a partir d'aquí participació i aquesta bona selecció musical. Com és aquesta, que és una combinació que de molts artistes, però molts, una exageració, cantant a la gent de la Mediterrània.

I aprofitant la cançó de Ginestar, Perdre el cap, anem cap a una nova trucada i una nova connexió al 977 15 70 69. Bon dia. Hola? Bon dia. Ui, teníem algú per aquí, però sembla que hem perdut aquesta connexió. A veure si la podem revalidar, eh? Podeu trucar-nos al 977 15 70 69.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Joan Miquel Oliver, gent que mola un munt.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguia.
2: El flow era evident de Lil Dam i les seves cançons com aquesta, el verí.
1: Taut on entri aquest talent, crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent, una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeixes et ves la barra.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
0: the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: I avui acabarem, aquesta setmana, vaja, l'acabarem amb la Ludwig Band, que estaran per Festa Major. Dos fills del destí. Dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. Que vagi bé, bon cap de setmana, no hi falteu. Adéu-siau.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens explica que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
2: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
3: Moltes gràcies.
2: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
4: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
7: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Hola, què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts en aquests minuts del matí, passant 6 ja de les 12 del migdia. Avui som a divendres, dia 3 del mes de juliol. I aquesta és la quarta hora. Aquí estem després, com sempre, del que tot el que ens ha ofert la programació de Ràdio El Vendrell amb la Calaixera. I ara arribem amb aquesta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. A més, és la nostra última quarta hora per unes quantes setmanes, ja que ens anem 3 setmanetes de vacances. Serà tot un plaer acompanyar-vos avui, com sempre, en aquesta jornada, divendres 3 de juliol. Avui, mirant, com sempre, el que ens ocupa la jornada, avui és Sant Tomàs l'Apòstol i també Sant Lleó, Sant Heliodor, Sant Jacint i Sant Atalí. Què va passar tal dia com avui en un 3 de juliol a Catalunya? Doncs el 1934 el Parlament de Catalunya aprova la Llei de la Defensa del Patrimoni Artístic, impulsada per la Generalitat Republicana per protegir jurídicament els béns històrics arqueològics. El 1965 els Beatles van fer el seu únic concert de la història a Catalunya. Va tenir lloc a la plaça de Toros Monumental davant d'uns 25.000 joves en ple franquisme. I el 1970, al Montseny succeeix l'accident aeri del Montseny, la tragèdia d'aquest tipus més gran de la història a Catalunya. Un avió britànic Comet 4 de la companyia Dane Air es va estavellar contra les agulles i va provocar la mort de 112 persones. I avui, doncs, tenim també temperatures importants. Els detalls de la previsió per avui, el cel totalment aclarit, sense presència de núvols durant tota la jornada. I el pic de calor es consolidarà durant la tarda, entre la 1 i les 4 de la tarda, moment en el que el termòmetre oscil·larà al voltant dels 33 o 35 graus. El vent bufarà de component sud, moderat a partir del migdia, amb ranxes de vent que poden arribar entre els 20 i 30 quilòmetres. Com ja bé ens explicava el nostre company Marrodero en altres programes com Les Notícies o en la Calaixera, arriba de nou una onada de calor. Bueno, doncs haurem de refrescar-nos i aquí nosaltres posem el nostre puntet de sorra per disfrutar d'un bon matí. Doncs després de situar-nos una mica en el que avui ens trobem, ja sabeu que aquí en la quarta hora som molt musicals, però també informació. Sempre arribarà després de donar-vos el bon dia. Avui, com sempre, amb el que avui ens despertem, el que has de saber, que és el nostre punt amb les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals i també internacionals d'última hora. Farem una aturada amb el nostre tema retro i recordeu el WhatsApp de participació del programa, el 686-1101. Doncs per demanar una petició musical, fer una dedicatòria, el que vulguis enviar-nos, aquí estarem. Ens aturarem, com dèiem, amb el tema retro, però atenció, que ve una festa de barris marcada ja al calendari obligatori quan arranca el mes de juliol i avui serà una de la part important de la nostra agenda. Hi ha moltes coses. Ens haurem d'aturar ja a la recta final. Una hora intensa, com sempre, plena de moltes coses, amb la quarta hora. Salutacions de Marga Márquez. Molt bon dia i benvinguts.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Doncs és moment, com sempre, d'obrir el nostre apartat amb les notícies que, com sempre, comencem amb les que són del nostre municipi. Dos dels solars de l'Ajuntament del Vendrell que va cedir el març de l'any passat a la Generalitat per facilitar la construcció d'habitatge protegits ja tenen una sol·licitud d'interès per part d'un promotor. Es tracta dels solars situats als números 33 i 35 del carrer Llamón Llull, al sector del Botafoc. Així s'ha anunciat des del Departament de Territori i Habitatge de la Generalitat. L'Agència d'Habitatge de Catalunya va obrir fa un mes la licitació per trobar promotors individuals interessats a construir 783 habitatges públics en 59 solars petits de 40 municipis. Només 4 setmanes més tard, 6 promotors ja van manifestar la seva voluntat de construir-ne 444, en un total de 24 solars petits i 13 municipis, entre els quals hi han els dos del Vendrell. Aquestes sol·licituds rebudes tan ràpidament demostren, segons la Conselleria de Territori, Sílvia Paniquer, la idoneïtat d'aquestes polítiques públiques que el govern està impulsant per fer un salt quantitatiu en el parc públic de lloguer. Ara s'obrirà un concurs per al període d'un mes perquè els promotors puguin presentar les seves ofertes per als mateixos solars que han rebut almenys una sol·licitud d'interès i la construcció s'acabarà adjudicant a la millor proposta. Els solars petits, que encara no han rebut cap sol·licitud d'interès, segueixen el llistat de licitació oberta a la plataforma de contractació de la Generalitat. Els dos solars del carrer Ramon Llull del Vendrell es preveu fer-ne 10 pisos. En cada un d'ells, la Generalitat ha optat per licitar cada solar de forma individual en lloc d'agrupar-nos en paquets per trobar més fàcilment promotors que s'ajustin a les particularitats de cada solar i municipi. La nova seu del Consell Comarcal del Baix Penedès té un pressupost inicial de 7,7 milions d'euros i està previst que es comenci a construir el 2027. El ple del Consell Comarcal, celebrat aquest dimecres, l'1 de juliol, ha servit per aprovar inicialment el projecte de la futura seu, així com una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses necessàries per la tramitació de les llicències, els permisos i la resta de tràmits previstes indispensables. L'edifici s'ha fet en un solar situat al sector de les Deveses del Vendrell que l'Ajuntament d'aquest municipi va cedir al Consell. La nova seu permetrà concentrar-se en un únic edifici els diferents serveis que actualment presten el supramunicipal i millorar-ne l'atenció de la ciutadania, les condicions de treball del personal i també l'eficiència en la gestió dels serveis públics, segons ha apuntat en un comunicat. L'edifici tindrà 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes on hi hauran serveis socials, l'oficina jove del Servei General, els departament tècnic i una nova sala de plens. El projecte incorpora criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com espais d'atenció ciutadana més amplis i funcionals. El calendari de treball preveu licitar les obres abans que finalitzi aquest 2026. La Iolandita de l'escultor Jaume Plensa ja jueix des d'aquest dijous als jardins del Museu Casals del Sant Salvador del Vendrell. L'imponent cap de bronze de gairebé 2 metres d'alçada estarà en aquest emplaçament fins a finals del 27, a motiu dels actes commemoratius del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. L'acte de presentació de l'escultura, que forma part de la producció més recent de l'artista, ha aixecat una gran expectació als jardins del Museu Vendrell. A la seva intervenció, l'escultor català ha recordat que fa uns anys va rebre el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional. Diu que soc escultor i m'ha donat un premi de músic. És com una contradicció meravellosa perquè potser, com altres escultors que hi ha aquí, ha perseguit sempre copsar el que no veiem copsar, l'invisible, ha expressat l'artista. I també més coses que ens fan, en aquest cas, fer una ullada també al nostre municipi.
Els grans referents de l'art i la natura i dels oficis protagonitzen els tallers de l'Estiuet Artístic. L'Escola Municipal Art d'Art Apel Espinosa del Vendrell ha tornat a oferir una proposta educativa com recreativa amb l'Estiuet Artístic. L'eix temàtic enguany ha estat el mestre de les diferents arts i oficis. I com ja sabeu, el tour ja es fa present a casa nostra. Aquest dijous s'ha dut a terme a Barcelona la presentació del tour a França, enguany que arranca aquest dissabte amb la contrarrellotge per equips en la capital catalana. Diumenge, per la seva part, entrarà en acció el Baix Penedès amb una segona etapa que passarà entre Tarragona i Barcelona i entremig passarà per la nostra localitat, així com també la de Calafell i Cunit. Una data marcada en vermell al calendari dels amants del ciclisme, especialment per als vendrellencs que han estat molts anys vinculats a aquest esport. I és una cita que no us podeu perdre, però que també comportarà talls de trànsit importants, així que el que heu de fer és informar-vos abans de fer qualsevol moviment amb vehicle. I com sempre, després d'aquesta ullada a la informació més de prop, és moment de fer una ullada a les notícies d'àmbit nacional i internacional. La prioritat nacional també al Pacte d'Andalusia, claus per als acords entre PP i Vox a les autonomies. De Santos nega una claudicació del PP al pacte amb Vox a Andalusia. Tots han de cedir. I també ens diu que Imanol Paradales avisa Sánchez que prengui mesures o molt complicat ho té amb la legislatura que aguanti encara. També altres notícies ens fa mirar cap al món. Ens diu que Delcy Rodríguez eleva 2.595 els morts per el doble terratrèmol i nega que el govern trigués a intervenir. 8 dies sepultat viu després dels terratrèmols. El rescat d'Hernán Gil torna l'esperança al poble de Veneçuela. I altres notícies, també ens diu que primera operació sortida d'estiu de rècord en turisme i més de 104 milions de desplaçaments fins al setembre. Una bogeria. També ens diu que Brussel·les aprova de manera parcial el 6è pagament a Espanya per al pla de recuperació dels 5.700 milions. I també nou rècord de 36,8 milions de turistes estrangers i una despesa de 50.257 milions fins al maig, el més històric d'Espanya. L'IBEX 35 imparable trenca un nou rècord màxim històric al vorejar els 19.672 punts. I Setmana Negra de Gijón premia l'escriptor Lorenzo Silva. Més coses ens fan mirar ara també, en aquest cas, a la nostra comunitat, a Catalunya. Mor un menor de 15 anys en un tiroteig al parc del Pegaso de Barcelona. La consellera Parlon apunta que els primers indicis apunten en un enfrontament entre bandes. Els Mossos mantenen una investigació oberta i busquen els presumptes autors fugits. David Fernández descarta una candidatura d'Esquerra, Comuns i CUP a les generals. I també llum verda als primers pressupostos d'Illa amb el PSC, Esquerra i Comuns. Les germanes de Jonan Andic declaren als jutjats de Barcelona. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds de regularització rep, amb gairebé 300.000. I també ens diu que el Tour de França torna a posar a prova la mobilitat a Barcelona. Altres coses també ens fan dir que l'òpera reivindica Barcelona per connectar amb el públic del segle XXI. I la segona onada de calor de l'estiu arriba aquest cap de setmana. Això és ara mateix el que has de saber.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca del nostre tema retro. Avui ens quedem amb una gran formació com són els Depeche Mode. Aquesta formació britànica de música electrònica rock alternatiu que es van formar l'any 1980 a Basildon, a Essex. Al llarg de la seva trajectòria, la banda ha venut més de 100 milions de discos en tot el món, consolidant-se com un dels projectes musicals més reeixits i restauradors i duradors de la història de la música electrònica. Després de la seva tràgica pèrdua del membre fundador Andrew Fletcher, el grup opera actualment com a duet format per Dave Gahan, que és el vocalista principal, i Martin Gore, el compositor principal i teclista i també guitarrista. Dave Gahan és la veu principal i compositor i ara doncs la cara més visible després de la pèrdua d'Andrew Fletcher i conegut per el seu rang baríton de la seva magnètica presència escènica. I Martin Gore és el compositor principal, guitarrista, teclista i vocalista secundari. Diguéssim que és el cervell líric de la banda. Andrew Fletcher ens va deixar l'any 2022 i va ser membre fundador i teclista i gestor de l'equilibri intern de la banda. Altres artistes que també van ser fundadors i que ens van deixar l'any 95, per exemple, Alan Wilder, el teclista, baixista i arranjador clau de l'etapa daurada i experimental de la formació. La banda ha evolucionat des d'un pop electrònic primitiu cap a atmosferes molt més fosques, industrials i de rock alternatiu. I la veritat és que la llista d'èxits és molt àmplia, és molt llarga també, i bueno, podíem triar qualsevol èxit de la formació en qualsevol moment de la seva època musical. Perquè la veritat tenim tant per triar, veritat? La veritat és que si destaquem alguna de les seves cançons més importants, podem trobar-nos amb aquell Speak and Spell, el so fresc i ballable amb l'èxit del Just Can't Get Enough, o Black Celebration, la consolidació del seu so industrial gòtic. Altres treballs importants també ens fan fer un viatge en el temps. I per això nosaltres aquí ja sabeu que sempre ens agrada viatjar en el temps amb el nostre tema retro. Així que anem en busca, doncs, el que avui hem triat per vosaltres. Ens quedem amb aquest Dangerous de l'any 89.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Chris Cornell is back.

0: Nell's world record, Nearly Forgot My Broken Heart, from the forthcoming new album, Our Beats One, broadcasting West Coast to the world.
1: World record! Anem en busca de l'agenda, que ve molt carregada. Abans que res, recordar-vos que aquest cap de setmana és ja els darrers dies per visitar a la sala d'exposicions Benvinguts Ucía del Centro Cultural García Lorca l'exposició homenatge a Don Diego Velázquez, de la mà d'Antonio Villanueva Martín, amb un horari de 5 a 8 del vespre. Demà dissabte podeu anar de mercat a Coma-ruga. I anem en busca del que ens ofereix avui ja aquest cap de setmana intens, perquè arriben les festes de barri i ens han d'aturar. Ens han d'aturar i recordar-vos el que ens ocupa en el cap de setmana. Avui divendres a les 2 del migdia doncs hi haurà ja aquest clàssic repic de campanes i llançada de coets que anuncien l'inici de les festes de barri. A les 7 de la tarda a la Font de la Menya, que és el barri del Serrallo, Font de la Menya, qui arranca amb aquesta festa de barris, hi haurà l'anomenat dels hereus de barri, en homenatge a les dues persones que han treballat per la festa del barri. A 8:15 del vespre, al carrer de Mar, cantonada carrer de Trulls, passejada històrica pel carrer de Mar, a càrrec de Salvador Arroyo Julivert. Demà dissabte a les 8 del matí hi haurà matinades a càrrec dels grallers tocats de canya. A partir de les 10 del matí, a la placeta del Serrallo, hi haurà coca i xocolata i també, a tot seguit, tradicionals cucanyes. En finalitzar la mateixa placeta, hi haurà batalla de les fonts i després repartiment de gelats. Al migdia, a la plaça d'Ensaires del Penedès, plantada de la Falla, i a 7:15 de la tarda, concentració de parelles del Pavenec. A 7:15 de la tarda, a la placeta, hi haurà el tradicional cercabarri del Pa Beneit, acompanyat pels grallers tocats de canya i els grallers del Baix Penedès. A partir de... tot seguit, a partir de 9:15 del vespre, a l'avinguda de la Riera, a la Bisbal, cantonada Sant Jaume Carner, hi haurà el cercabarri de foc a càrrec del Vall de Diablons i la Víbria del Vendrell. En arribar al cercabarri del foc a la plaça dels Dansaires, hi haurà el repartiment de coca i resolís. I a 9:15 del vespre, a la plaça Dansaires del Penedès, hi haurà l'encesa de la traca i la cremada de la falla. Tot seguit es celebrarà ja el sopar de veïns i a partir de les 12 hi ha concert a càrrec del grup Utopia. I en finalitzar al carrer de Mar hi haurà la sessió de DJ de la mà d'en PD Pelacanyes. Anem en busca del barri de França, que agafa el relleu a diumenge. A les 2 del migdia, com ja sabeu, hi haurà repic de campanes i llançada de coets. A 4:15 de la tarda hi haurà l'aparcament de l'escola Àngels Garriga, la concentració de cotxes. A les 5 de la tarda, a l'aparcament de l'escola Àngels Garriga, hi haurà l'inici de la pitada sorollosa pels carrers del barri. A les 6, gincana de barris, i a 8:15 del vespre, a la placeta de França, bingo amb productes de comerços locals. Ja dilluns, a les 8 del matí, hi haurà matinades a càrrec de les gralles del Baix dels Grallers del Baix Penedès, i a les 9 del matí, al triangle de l'avinguda de la Riera de la Bisbal, amb els carrers de César Martinelli i Blai Bonet, hi haurà la plantada de la falla. A les 6 de la tarda hi haurà a la placeta de França la concentració de parelles del Pa Beneit, i a 7:15 de la tarda hi haurà el cercabarri benedicció de les coques. A 8:15 de la tarda, al principi de la carretera de Sant Vicenç, davant del Parc de Neus Català, hi haurà l'activitat infantil a càrrec de l'espai Zigzag. A 9:15 del vespre, a la zona de la falla, coca i vídols per tothom. I tot seguit, a l'encesa de la traca i la cremada de la falla. A 11:15 hi ha concert amb músics de carrer i DJ Oli. Això és el que ens ocupa pel que fa al cap de setmana a la festa de barris. Una agenda que haureu de seguir atentament. Nosaltres ja sabeu que dilluns comencem vacances. Però hi ha moltes coses que també ens ofereix la comarca. Així anem a fer una pinzellada d'altres ofertes que arriben, per exemple, avui divendres. Avui, al pavelló Joan Ortoll es celebra a Calafell el 11è torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell. I a les 5 de la tarda, a la plaça del Botànic a Sant Jaume dels Domenys, hi ha contes familiars a càrrec de la companyia La Porta de Fusta. El Vendrell arriba a la sala del Portal del Pardo amb l'espectacle Mouta i Riu. I a la platja de Calafell, al jardí del Museu Casa Barral, hi ha la primera sessió del Club de Lectura amb autors del Boom Llatinoamèricà 2. A Cornudella, a la plaça de Cornudella, hi haurà inflables infantils per als actes de la Festa Major. I Calafell ja la farà la inauguració de l'exposició Més enllà del REM, Elles, al Centre Cívic Cinema Iris a les 7 de la tarda. Un treball fotogràfic sobre el càncer de dones bugadores i el seu procés vital. A Bonastre, a 8:15, a la sala Arnau Estella, hi ha el Club de Lectura dedicat al llibre Les parts de la casa de l'Eix Clos. I Cunit arriba a assajos generals dels balls populars de la Festa Major a la plaça davant de l'oficina de turisme. A 9:15 del vespre, al búnquer de les Madrigueres, hi ha activitat nit de ratpenats. I a Bellvei fa estiu de salsa i batxata a la piscina municipal a les 9 del vespre. Saifora celebra la seva botifarrada popular de la Festa Major a la plaça a les 9 hores, a les 9 de la nit. I Llorenç fa el primer concert de la tarima, Sam Royce, a la terrassa del bar del centre, amb una taquilla inversa a 9:15. Cornudella celebra el seu sopar popular de Carmanyola en els actes de Festa Major a la plaça de Cornudella, a 9:45, 9:45. I concert de les Loques del Panda a les nits del Vora al Mar a Cunit a la plaça de turisme a partir de 9:45 de la nit. Saifores celebra el seu ball de revella amb el grup Alma a la plaça a 9:45. I a 9:45 també l'Ortigós, concert de música del Mediterrani a càrrec del Cal Carmet amb el seu marc de la 8a edició de l'estiu musical del Baix Penedès. L'obertura de portes començarà a 9:15 del vespre. Recordeu que és amb cita prèvia i s'ha de fer al 620 27 18 71. Cornudella també arriba amb altres actes amb la Festa Major. Bingo musical i mojitos a càrrec de l'agrupament Escola Xarel·los a la plaça de Cornudella a les 11 de la nit. Anem en busca de dissabte, destacant coses també que passen a Cornudella per a la seva Festa Major. A la 1 de la matinada hi haurà Nit Jove amb DJ Jan. I de 8 a 5 de la tarda hi haurà correvins de xaranga Ateneu pels actes de la Festa Major pels carrers, o al carrer Europa, Cornudella, que està celebrant dies grans. Més tard hi haurà una caminada amb esmorzar al Mas de Vins amb aquests actes. A Calafell, a les 9 del matí, al pavelló Joan Ortoll, hi ha ja el 12è torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell. També celebra el 25è desafiament de llaguts a la platja de Calafell, al varador de la cofradia de pescadors, a 11:45 del migdia. I Cornudella acull el 6è concurs de truites Memòria Maribel Coll a la plaça de Cornudella. Bonastre fa el melé de petanca a la zona esportiva a les 5 de la tarda a la zona esportiva La Vinya. A Cunit arriba a Festa Major Tardeo a la plaça Jaume Vidal fins les 12 de la nit. I també Cornudella fa la cercavila amb l'actuació de Ball de Diables Infantil, Ball de Bastons Gegants, Ball de l'Oblila i Gralles amb els actes de Festa Major que serà a la plaça de Cornudella a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda també i a la plaça en finalitzar la Festa de les Cumes, Saifores fa els seus jocs tradicionals per totes les edats. Cunit fa la presentació oficial dels mullats i cremats de la Festa Major. A la plaça Jaume Vidal hi haurà bingo musical a 6:45 de la tarda. A la Masia Calcego de Cunit fan la sortida patrimonial les Masies de Cunit a 6:45. A les 7 de la tarda, a Segur de Calafell, ja hi ha la 11a marató de salsa amb Lázaro Manzano de l'Escola de Ball Mira que rico. I a Calafell, a la plaça de Catalunya, a les 8 del vespre, hi ha ballada de sardanes amb la cobla Reus Jove. Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre, fa l'espectacle musical Àries i Barraques, emmarcats dins del projecte Terra de Lluers, a la sala del teatre La Comprativa, a les 8 del vespre. I a les 9, sopar de Carmanyola, a Bonastre, a la zona esportiva La Vinya. Saifores acull la cercavila de Festa Major a les 9 del vespre. I Bellvei celebra la festa de l'estiu dels 90 amb DJ Morsi a la piscina municipal a les 11 de la nit. Una cita important que, a més, a les 12 de la nit farà l'espectacle polinesi de Tahitians en foc a càrrec d'Ètnia Produccions Artístiques. Saifores també fa un concert amb l'orquestra Rosaleda a la Festa Major a partir de les 11 de la nit. I també hi ha un altre concert de Grip amb Gina de Tònics amb aquests actes de Cornudella una miqueta més tard, a 11:45. I anem en busca de diumenge, que ja tanquem el cap de setmana amb moltes coses també. A Cornudella hi haurà inflables a partir de les 10 del matí i a la Bisbal del Penedès a les 12 salt conjunt a la piscina per donar suport a les persones afectades per l'esclerosi múltiple. A Cornudella, a les 12:45, hi haurà concert vermut a càrrec de Bigumbà amb els actes de Festa Major i Saifores també fa concert vermut amb el grup dels grallers Els Calderons de Saifores a 12:45 del migdia a la plaça. A les 6 de la tarda, a la Bisbal del Penedès hi haurà bingo impossible amb el mar dels actes de Fem Vibrar la plaça. I la comprativa a les 6 de la tarda fa la commemoració del 25è aniversari dels Capgrossos amb el grup Camp Cantem. A 6:45, a la Bisbal del Penedès, compte contes, família en el mar dels actes Fem Vibrar la plaça. I també al Vendrell hi ha ballades de sardanes a les 7 de la tarda amb la cobla principal de Tarragona. Doncs aquests serien els punts que us recomanem en aquestes hores del matí. I mirant ja cap al punt de la una, avui amb la música de la Casa Azul, tanquem aquest recordatori d'agenda. Nosaltres ens acomiadem per unes quantes setmanes i ens retrobarem passat ja Festa Major. Ja veieu que ens anem uns quants dies, però estarem per aquí. Com sempre, esperant-vos. Que tingueu un feliç cap de setmana i també unes felices vacances. Salutacions de Marga Marquet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. A la casa de colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furt, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de l'AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio de Ràdio El Vendrell. Divendres 3 del mes de juliol de 2026. Per endavant, en resten 30 minuts d'aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. A les vies de so i a la Marga Márquez, i és la redacció complet del Vendrell Comunicació, el Jordi Garell està encara preparant l'actualitat esportiva, mentre en Marc Rodero va mirant aviam si els mapes de la setmana vinent continuen marcant el bombo infierno, és a dir, temperatures extremadament altes. Tot plegat anirà conduït perquè us parlarem molt de gust, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: L'escultura llevandita de Jaume Plensa s'ha instal·lat des d'aquest dijous als jardins del Museu Pau Casals. L'artista de projecció internacional ha visitat Sant Salvador per explicar els vincles de la seva obra amb el pensament ètic i l'aportació musical de Pau Casals. Aquest és el fet de sortir d'un informatiu que ens farà parlar també de l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa. Ha tornat a oferir una proposta tan educativa com creativa amb l'estiuet artístic. Parlem també de l'atur, que s'ha reduït durant el juny en 105 persones al Baix Penedès. Del Parlament de Catalunya, que estan gestionant els darrers tràmits per aprovar el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. Temps en aquest informatiu també per parlar dels pagesos del Baix Penedès que es mobilitzen per fer una xerrada oberta a la cooperativa agrícola del Vinyant. L'objectiu, abordar temes com la situació actual de la vinya i l'afectació del plàter, de les plaques solars. També parlem dels dos solars que l'Ajuntament va cedir just el mes de març a la Generalitat de Catalunya per tal de construir habitatge públic. Parlem també de l'estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Andreu Nin, que ha assolit una de les dues notes més altes de l'ESPAU, i acabarem parlant del Tour de França. Marxem cap a les platges, cap a la casa d'estiueig de Pau Casals. L'escultura llevandita de Jaume Plensa s'ha instal·lat des d'aquest dijous als jardins del Museu Pau Casals. L'artista Plensa, de projecció internacional, ha visitat Sant Salvador per explicar els vincles de la seva obra amb el pensament ètic i l'aportació musical de Pau Casals. La peça es podrà veure al recinte fins al mes de desembre de l'any vinent.
3: L'escultura llevandita, obra de Jaume Plensa, ja presideix els jardins del Museu Pau Casals. Aquest dijous, l'escultor ha cedit la seva obra a la Fundació Pau Casals fins al mes de desembre de l'any que ve. La sessió és el resultat del compromís de Plensa amb la Fundació de cedir una obra arran de la concessió del Premi Pau Casals de l'any 2019. Jaume Plensa explica que la seva obra, com la música de Casals, són una mirada a l'interior de l'ésser humà.
4: Vaig triar jo el lloc, el vaig triar, i inclús l'orientació, si t'hi fixes, està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això. Saps que sempre m'ha interessat, o sempre he considerat que les coses més importants de la vida són invisibles, i si parlem d'invisibilitat, la música és la que millor ho ha definit. Com a escultor, a vegades sembla una contradicció parlar d'invisibilitat amb la meva obra, però crec que intento fer contenidors d'invisible, i aquesta mirada tancada cap endins, jo crec que la gent l'entendrà i l'apreciarà, perquè es torna un mirall on ells es poden reflexar.
3: Les raons que han portat l'escultor a triar aquesta obra pel Museu Pau Casals tenen a veure amb els vincles amb el Carib del mestre.
4: Yolandita és una nena de la República Dominicana, per proximitat amb Puerto Rico. Jo volia un personatge del Carib, que jo crec que Pau Casals també va crear un pont d'unió amb tot aquest món extraordinari, amb la seva companya, amb la seva dona. I no saps molt bé si és nen o nena, porta el cabell molt curt, és un punt andrògen, que jo crec que parla del ser humà, no parla d'un de l'altre, sinó de l'ànima d'aquest ser humà. I crec que aquesta nena, a més, té una bellesa extraordinària. I també volia parlar de la capacitat d'introduir bellesa en el dia a dia de la gent, que crec que Pau Casals també ho intentava amb la seva música, per aixecar el nivell de la societat. No donar peixet, sinó coses profundes. Ell va ser el gran introductor de Bach en la nostra societat, en moments molt, molt complexes. I jo crec que també la meva obra sempre ha intentat introduir bellesa en el dia a dia de la gent i de la societat.
3: Pel Museu Vendrellenc és un honor acollir l'obra de Jaume Plensa.
2: Doncs és tot un honor tenir una escultura de Jaume Plensa, un escultor internacional que té obres escampades per tot el món, i ara podem gaudir d'aquesta escultura aquí, a Sant Salvador, al Museu Pau Casals. En aquest jardí que Casals es va fer construir l'any 1972 en homenatge a la seva mare, on hi ha escultures de Clarà, de Llimona i altres autors de l'època, que dialogaran durant uns anys, durant un temps, fins a finals del 27, doncs amb aquesta escultura contemporània de Jaume Plensa, que ens convida a la reflexió, que ens convida a una introspecció interna i que estem segurs, doncs, que tots els visitants que ens vinguin a veure gaudiran molt.
3: La presentació de l'obra Jolandita ha estat acompanyada d'una celebració cultural als jardins del Museu Pau Casals, que ha inclòs diverses interpretacions musicals i ha comptat amb una gran afluència de públic.
1: L'Escola Municipal d'Art Apel·les Espanosa del Vendrell ha tornat a oferir una proposta tan educativa com creativa amb l'estiuet artístic. L'eix temàtic d'enguany han estat els mestres de diferents arts i oficis.
5: Despertar la creativitat alhora que els infants descobreixen sobre els diferents oficis i els seus mestres ha estat l'objectiu de l'estiuet artístic que organitza cada any l'Escola Municipal d'Art Apel·les Espanosa del Vendrell, un casal on els nens nascuts entre el 2014 i el 2020 han après a través de l'art i els diferents tallers que han ofert des de l'escola.
6: I que sigui un casal molt artístic, que és el que ens interessa. Que hi hagi una part de jocs, perquè esmorzen i després juguen, fan grafitis amb guixos pel terra. Vull dir que és dinàmic, hi ha jocs, però sobretot és un casal molt educatiu i artístic, que és el que volem.
5: L'estiuet artístic ha consistit en 3 setmanes en què els nens han treballat en diferents temàtiques i activitats pedagògiques que fomenten la seva creativitat mentre es relacionen amb infants d'altres municipis.
6: Cada setmana fem un acte que és final. Per exemple, fem una mostra dels treballs que han fet aquesta setmana, dels artistes, la setmana que ve fem com una fira. Bueno, cada setmana, el divendres, fem l'última activitat, s'acaben tots els treballs, llavors ho mostrem i entre ells es relacionen, fent com una mena de joc didàctic on estan tots i participen tots.
5: Els alumnes han treballat diferents disciplines artístiques dividides en 4 talles al dia. Treballen les manualitats, el dibuix, la pintura i el fang, amb una preferència per aquesta última.
7: A mi el que més m'agrada, si he de triar un, m'agrada amb l'Enric fer ceràmica. I si no, també m'agrada amb la Dolors dibuixar.
8: A mi m'agrada molt quan pintem i fem fang, sobretot amb els sprays. L'únic que no m'agrada és quan ens cremem amb la silicona.
9: El que més m'ha agradat ha sigut el fang. Com ceràmica, avui hem fet bols, l'altre dia vam fent huelles.
5: Una iniciativa que ha tornat a estar tot un èxit i ha exhaurit totes les places disponibles, amb valoracions molt positives per part dels participants.
10: És que s'ho passen molt bé, que els hi agrada molt fer ceràmica, tocar el fang, que coneixen nens d'altres municipis i doncs també que, bé, que se'ls hi fa curt, també és una de les qüestions que em comenten, i principalment doncs manifesten tots ells que s'ho passen bé.
5: Una nova edició que confirma l'èxit d'un projecte que combina art, creativitat i aprenentatge durant les vacances d'estiu i que demostra que un casal pot ser molt creatiu.
1: L'atur s'ha reduït durant el juny en 105 persones al Baix Penedès. Allà on més treballadors han trobat feina ha estat els municipis de costa, especialment l'hostaleria i el comerç, arran, com no, de l'inici de la campanya d'estiu. Al Vendrell, la desocupació segueix per sota de les 3.000 persones.
11: El Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur de tota Catalunya. Amb tot, la desocupació s'ha reduït aquest juny en 105 persones, fonamentalment per l'inici de la temporada estiuenca i la contractació al comerç i l'hostaleria. Per municipis i en xifres absolutes, allà on més treballadors han trobat feina, ha estat Calafell amb 42 nous contractes laborals, seguit de Cunit amb 32 i Albinyana i Llorenç amb 11. L'atur també ha baixat a Bellvei, la Bisbal, Bonastre, Mas Llorenç, Sant Jaume i el Vendrell, repuntant lleugerament a l'Arbós, Banyeres, el Montmell i Santa Oliva. Unes dades d'entrada positives, però que els sindicats matisen.
12: Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur de tota Catalunya, on hi manca indústria que doni estabilitat a les persones que treballen aquí, que aportin valor afegit a la zona, que atregui altres indústries, i i deixar de ser, per fi, una comarca dormitori.
11: El mes de juny s'ha tancat a la comarca amb 6.150 treballadors a l'atur, 248 menys que ara fa un any. Ara fa 30 dies, el Baix Penedès seguia sent l'únic territori a Catalunya amb la desocupació per sobre dels dos dígits, just superant la ratlla de l'11%. De les 11 comarques amb més persones inscrites a les oficines del SOC, 8 són de la demarcació de Tarragona i 3 de la vegueria del Penedès, restant-ne només fora l'Alt Penedès.
1: El Parlament de Catalunya està enllestint els darrers tràmits per aprovar el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i, com no, també el medi ambient. Tot i que el seu ús es va prohibir l'any 2001, a Catalunya encara hi ha prop de 122.000 teulades que contenen aquest material, de les quals prop d'un miler són al Baix Penedès.
13: Segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, les prop de 122.000 teulades d'uralita que encara hi ha a Catalunya sumen més de 683.000 tones. Les Terres de l'Ebre, la zona de Ponent o l'àrea metropolitana de Barcelona són els llocs on més s'acumulen, ja que la seva presència està molt lligada a l'activitat industrial o agrària de la segona meitat del segle XX. Al Baix Penedès, segons aquest cens, encara hi ha 944 teulades de fibrociment, que no s'han retirat. Per municipis, els que més en tenen són el Vendrell, amb 163, seguit de l'Arboç, amb 141, Santa Oliva, amb 98 i Calafell, amb 83. En canvi, per la superfície que aquestes ocupen, el primer municipi és l'Arboç, amb 61.000 metres quadrats, seguit del Vendrell, amb 39.800, i Santa Oliva, amb 35.000. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles de què són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la retirada d'aquests materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania ha d'informar l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen amiant.
1: Els pagesos del Baix Penedès es mobilitzaran el dimecres 8 de juliol per fer una xerrada oberta a la cooperativa agrícola d'Albinyana. L'objectiu és abordar temes com la situació actual de la vinya i afectació de la proposta del Plater, és a dir, el pla territorial per a les energies renovables de la Generalitat a la comarca.
14: La Unió de Pagesos de Catalunya ha convocat una xerrada oberta a la cooperativa agrícola d'Albinyana. Una reunió on es parlarà de la situació actual de la vinya, un sector en crisi amb excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. També s'exposaran les actuacions amb caràcter urgent proposades per la Unió de Pagesos en defensa del sector, a més dels motius de la mobilització del 10 de juliol. D'altra banda, s'analitzarà com afecta el Pla Territorial de les Energies Renovables Plater al Baix Penedès. Es tracta d'un pla estratègic de la Generalitat per ordenar la forta implantació d'energia eòlica i fotovoltaica amb una gran afectació a la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, Mas Llorenç i Llorenç del Penedès. Els pagesos han alertat de l'impacte paisatgístic, mediambiental i econòmic que provocarien els camps fotovoltaics que preveu aquest pla en els municipis de la comarca. La xerrada es durà a terme dimecres 8 de juliol a 8:15 del vespre i comptarà amb Joan Santó, membre de la sectorial de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, i Esther Andreu, membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
1: Dos dels solars que l'Ajuntament del Vendrell va cedir just aquest mes de març a la Generalitat de Catalunya per tal de construir habitatge públic ja han rebut sol·licitud formal d'un promotor. Es tracta dels terrenys ubicats als números 33 i 35 del carrer Ramon Llull, al sector del Botafoc, segons ha fet públic el mateix Departament de Territori i Habitatge. Un cop presentades les propostes, ara fa un mes, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va obrir la licitació per construir 783 habitatges públics en 59 solars petits de 40 municipis, entre els quals Calafell, amb una cessió, i el Vendrell. Dels tres solars que va oferir la capital del Baix Penedès, ara dos ja han rebut l'interès d'un promotor immobiliari. Anna Gálvez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Andreu Nin, ha assolit una de les dues notes més altes de les proves d'accés a la universitat, les PAU, de tot el Penedès. Aquesta jove vendrellenca, que vol estudiar dret, ha tret més d'un 9 a les proves d'accés a la universitat, tot un premi a un esforç acadèmic que ve de molt enrere.
15: Els estudiants de segon de batxillerat han tingut accés aquests dies als seus resultats en l'ESPAU i amb això han sortit les estadístiques. Anna Galvez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Andreu Nin, ha obtingut una de les dues notes més altes de tot el Penedès, assolint el 13,344 amb la suma del 9,3 de la selectivitat i la seva nota del batxillerat.
16: Jo vaig tenir una bona nota de batxillerat, per tant, ja em pensava que estava ben preparada, però no m'esperava una nota tan alta. Vaig sortir amb millor sensació d'alguns exàmens que d'altres, però sí, a tres generals jo tenia una sensació.
15: L'Anna considera que ha assolit els seus objectius i que el seu esforç ha valgut la pena. No obstant això, el batxillerat li ha semblat una etapa difícil, però ha sigut capaç de desenvolupar les tècniques necessàries per organitzar-se de manera eficient sense deixar de banda la salut mental.
16: Bueno, posar uns horaris, no? Tenir disciplina, perquè sense disciplina no es pot assolir els objectius. Si algun dia no es pot quedar tantes hores amb els amics, doncs no es pot. O si s'ha de fer menys migdiada, doncs menys migdiada, clar. Doncs fer uns horaris per estudiar, descansar i tornar a estudiar. Jo vull ser advocada, per tant faré dret, i més endavant, quan ja tingui més experiència en l'advocacia, doncs jo vull fer les oposicions per fiscal.

0: El pas del Tour de França per tres municipis del Baix Penedès serà un esdeveniment històric que difícilment es repetirà en força temps. Per aquest motiu, des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès han fet una crida a recollir material audiovisual del pas de la carrera per la comarca i fer-lo arribar a aquest mateix arxiu.
1: La xarxa d'arxius de Catalunya, depenent de la Generalitat, ha impulsat dos projectes relacionats amb el pas del Tour de França per diferents municipis catalans aquest diumenge 5 de juliol. El primer d'ells consisteix en la recollida de material audiovisual del pas de la carrera pel territori, de manera que aquesta es pugui preservar de cara al futur. Un material que es pot fer arribar als diferents arxius, com el del Baix Penedès, de forma presencial o per correu electrònic.
2: Estem davant d'un esdeveniment esportiu molt, molt important, que ja fa història en el seu mateix moment i, per tant, no esperem a recollir aquest material amb el pas del temps, sinó recollim-ho ara, fem aquesta crida, tant al Vendrell, que la feia com a Cunit, perquè tothom s'adreci a nosaltres per portar tot aquest material.
1: Igualment, la xarxa d'arxius ha desenvolupat diferents productes audiovisuals relacionats amb aquest esdeveniment, entre els quals hi ha un mapa interactiu amb els diferents fons documentals vinculats al ciclisme o una exposició virtual amb informacions diverses sobre el ciclisme i el territori.
2: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha col·laborat en dues parts d'aquesta exposició, una per explicar la importància del Club d'Esports Vendrell quan van construir el velòdrom i, per tant, la importància de totes les curses que va comportar tenir aquest velòdrom, que va ser tan important, i després un altre vinculat a les curses i al Premi Bahamontes, que es va fer durant un temps.
1: La mostra virtual també inclou un apartat sobre la festa de la bicicleta del Vendrell, que va impulsar Joan Fuster el 1942 i se segueix celebrant actualment.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: Parlem d'altres qüestions, perquè el govern té previst invertir 3.090 milions d'euros en regadius fins al 2040 per actuar sobre 181.000 hectàrees. I en parlem perquè els nous projectes incorporen instal·lacions fotovoltaiques i la digitalització dels sistemes i alhora també la creació de comunitats de regants com la del Baix Penedès. El govern ha aprovat aquest dimarts l'estratègia d'inversions en regadius que preveu una inversió de 3.090 milions fins al 2040. El projecte beneficiarà 181.000 hectàrees i estableix com a objectiu prioritari modernitzar i fer més sostenibles els regadius. Així s'incorporen instal·lacions fotovoltaiques i noves tecnologies per gestionar el reg digitalment. A més, s'aposta per utilitzar recursos hídrics no convencionals, com ara les aigües regenerades, que seria el cas de la nostra comarca. D'altra banda, l'estratègia també incorpora tres nous àmbits territorials: les zones vitivinícoles del Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat. La iniciativa és de desenvolupar en dues fases, en les quals es modernitzaran les xarxes de regadiu actuals i també se'n desenvoluparan de noves. La nova estratègia de regadiu busca, doncs, avançar cap a un model més sostenible i reduir els costos energètics, així com reduir les emissions i la contaminació relacionades amb el sistema de reg tradicional. També es digitalitzaran els sistemes per gestionar-los amb dades en temps real i optimitzar l'ús de l'aigua, una iniciativa que persegueix augmentar el valor afegit de la producció agrícola, així com millorar la renda dels professionals del sector i contribuir al desenvolupament equilibrat del medi rural.
1: Els esports, en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de ciclisme. Aquest dijous s'ha dut a terme a Barcelona la presentació del Tour de França d'enguany, que arrencarà aquest dissabte amb la contrarellotge per equips a la capital catalana. Diumenge, per la seva banda, entrarà en acció el Baix Penedès, amb una segona etapa que transcorrerà entre Tarragona i Barcelona i, entremig, passarà per localitats com el Vendrell, Calafell i Cunit. Una data marcada en vermell en el calendari dels amants del ciclisme, especialment per a vendrellencs que han estat molts anys vinculats a aquest esport, com és el cas de l'expresident de la secció de ciclisme del Club d'Esports Vendrell, Joan Vidal, i de l'exciclista Francesc León. Tots dos són conscients que es tracta d'una oportunitat única per gaudir del tercer esdeveniment esportiu més important del món, només per darrere dels Jocs Olímpics i els Mundials de Futbol. Escoltem l'expresident de la secció de ciclisme del Club d'Esports Vendrell, Joan Vidal.
3: Entre el que val el de Barcelona, el que val la sortida de Granollers i el que val la sortida de Tarragona, això se'n va als 20 milions d'euros. Això que demostra que no es podrà fer sempre, sinó, a més, el Tour està molt demanat i hi ha molta gent que espera fer-ho. Però per pagar 20 milions d'euros per tot el que s'ha de fer a Catalunya, això no sempre es podrà fer. Però ara serà una gran proesa per tot Catalunya poder veure el Tour en diferents maneres.
2: I escolten també l'exciclista Francesc León.
4: Ja portem mesos que estem veient maquinària netejant les voreres, ha vingut operaris tapant els forats de l'asfalt, hi ha vingut inclús algunes intervencions d'obres fent carrils o a voreres, bueno, tot perquè quedi bé, no? O sigui, que no hi hagi cap problema quan passi tota la infraestructura del Tour per aquestes carreteres. Doncs tot això estàs veient, aquesta transformació, i ara últimament estem veient que sí, hi ha protectors de les sortides dels carrers, que hi haurà perquè no hi hagi cap via d'escapatòria, que les senyals a les entrades rotondes les estan protegint, les decoracions que estan tenint a les faroles, el detall de les bicicletes a l'escultura dels castellers allà a la rotonda d'entrada de Vendrell.
2: De fet, per a León, aquesta cita li ha servit per tornar a emocionar-se amb la seva participació en el Tour del 2000, on va aconseguir pujar al podi per equips amb el Kelme. Escoltem de nou Francesc León.
4: Per mi és el pujar al pòdium amb els meus companys d'equip, ¿vale? Els ser guanyadors del Tour per a la classificació general per equips, i després la volta d'honor que es fa als Camps Elisis. Ja, això és com si fóssim els supervivents d'una guerra o alguna cosa així, doncs és el més fort per mi.
2: La previsió és que els ciclistes arribin al Francàs a les 2:21 del migdia i en el nucli urbà del Vendrell a les 2:27. Dues hores abans, però, a partir d'un quart d'una al migdia, serà el torn de la caravana publicitària, un dels moments més esperats per al públic del Tour. Escoltem de nou Joan Vidal i Francesc León.
3: La caravana és el que més espera sempre la gent, perquè com que van, per exemple, 200 cotxes, doncs un tira coses per aquí, l'altre tira coses per allà, després del Tour venen la revista aquesta que fan especial, que abans valia 10 euros cada una, i allà tens un paraigua del Tour, tota una sèrie de coses del Tour que tothom ho compra. La caravana és el més esperat de la carrera abans que vinguin els ciclistes. La gent es torna boja per veure la caravana.
4: Com si fos un carnaval. Les carrosses del carnaval són tots els patrocinadors que hi ha dintre del que és el Tour de França, com patrocinadors, com equips, Vale, doncs tenen uns vehicles a davant amb gent donant carmels, donant globus, tots una mica de publicitat i donant de color, no? I això és una hora abans. I perquè veiem una miqueta la dimensió d'aquesta caravana, me sembla que són 180 vehicles que posats, bueno, ocupen des que veurem el primer cotxe fins a l'últim uns 10 quilòmetres de distància.
2: Pel que fa a l'etapa, tant Vidal com León concedeixen que en principi serà una jornada sense gran incidència a la classificació general. Escoltem de nou Joan Vidal i Francesc León.
3: Aquesta serà la transició, perquè com que serà la segona, pues no s'haurà fet la contrarrellotge per equips i no hi haurà res decidit. O sigui, és una etapa així d'esperar el que ha de venir, saps?
4: El recorregut és una etapa tranquil·la. Sortir i a passar per Vendrell, sortint de Tarragona, tot nacional. No és un terreno per fer cap escapada, sí que potser passaran per aquí una mica ràpids, ¿vale? Perquè jo crec que aquesta etapa, passant una miqueta ja cap a passat Vilanova, ja hi pot haver una mica de nervis, perquè després pujant a Vegas, a la pujada de Vegas, aquí sí que hi haurà una mica de tensió, nervis, però jo crec que en principi és una etapa que arribarà un pilot a Barcelona i a l'arribada, crec que tornen a pujar a Montjuïc, doncs aquí hi haurà algun corredor que sí que intentarà lluitar per aquesta arribada.
2: Un dels principals al·licients de la prova d'enguany és veure si Tadej Pogacar és capaç d'igualar el rècord històric de 5 tours. Tant León com Vidal no dubten a assenyalar-lo com a gran favorit, tot i que creuen que hi ha factors que li poden dificultar les coses. Escoltem un altre cop Francesc León i Joan Vidal.
4: Pogacar crec que és superior, Vingegaard també està al seu nivell, però jo crec que Pogacar està un pelín per sobre, llavors, bueno, mai se sap, no? Jo crec que amb aquests dos es poden donar molt d'espectacle. És possible que la calor també sigui un protagonista important i veurem qui dels dos és el que millor aguanta la calor.
3: L'emoció n'hi haurà, perquè tothom va per ell. I clar, com que és tan súper, doncs la gent el que vol el ciclista és superar-lo. I això és el difícil d'aquest xicot, que com que té pas sobrat, doncs serà un tour emocionant perquè tothom espera a veure si li pot passar algú per derrotar-lo, saps?
2: De cara a diumenge, tenint en compte el tall de 5 hores dels nuclis urbans i de la Nacional 340, la Generalitat recomana utilitzar vies alternatives com l'AP7 i, de manera excepcional, la C32 serà gratuïta entre les 11 del matí i les 4 de la tarda.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem del temps d'unes jornades immerses en molta activitat perquè tenim a les portes ja el Pavaneit i estem amb temperatures per sobre del normal. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Per les precipitacions no cal que pateixi ningú, no?
6: No, exactament. Però no només a casa nostra, sinó a cap indret del territori. El 100% del país, en aquest cap de setmana, poques complicacions meteorològiques hi haurà. Ni allà on toca, de vegades, quan hi ha aquesta mica d'inestabilitat, que seria Pirineu i Prepirineu i comarques d'interior, tampoc arribarà aquest cap de setmana aquesta precipitació. Per tant, dissabte com diumenge parlarem de temps de rigorós estiu. Demà dissabte temperatures molt similars a les d'avui, situació marítima molt tranquil·la, però ja diumenge començarem a notar com la cosa canvia pel que fa a temperatures i a poc a poc s'aniran enfilant. La costa quedarà una miqueta al marge, la marina ajudarà a mesurar una miqueta aquesta temperatura, però en canvi cap a l'interior, en especial cap al prelitoral i àrees tradicionalment més càlides del país, la temperatura començarà a disparar-se i ja quedarem a les portes dels 38-39 a les zones més càlides del país. Per tant, cap de setmana d'estabilitat, cap de setmana de ple i rigorós estiu i amb ascens de temperatures, en especial a partir de diumenge.
0: Doncs Marc, refrescar-se cadascú la mesura que pugui, perquè evidentment la mar tampoc no refresca massa, perquè allò és com un cot de caldo, no? També?
6: Correcte, sí, cada vegada que vagi avançant més, doncs encara n'hi hem notat més calentona.
0: Res, Marc, en parlem de tot plegat ja dilluns, com sempre. Gràcies i bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana.
0: Doncs aquesta és la sintonia que, com sempre, denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies d'avui divendres. I tornem dilluns, però de mentre poden continuar informats a través de xarxes socials. Molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Crida a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
7: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs, Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara a hores d'ara la carretera GI-660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
7: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
4: Els càmpings de l'Essaint-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones no han determinat quants es van apropar al jove i li van disparar directament.

0: de mort d'aquest assassinat puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
2: Notícies en xarxa.
3: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquest, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
6: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
4: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
7: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
8: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
7: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 2:15 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francès Sant Colí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues

0: i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
2: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 50%. 8% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
3: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
4: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
3: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
2: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
2: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
1: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
2: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
5: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
6: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
5: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
7: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
8: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel, aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
7: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura. Tapem amb Brian Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
9: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
10: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de que salós hem venut.
1: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Búhos, els Cadarres o la Ludwig Band.
2: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
11: La idea és que totes les generacions de que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
2: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
1: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
12: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
13: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
12: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
14: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarla.
12: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç-Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç-Lleida i Mataró, CAC7, Balomano-Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
15: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení,
16: i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
12: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
20: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
21: Nutrició amb Laura Crosas.
22: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recol·lecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb Televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit d'anar tots aquí tant pels bombers a vora les dues del migdia és el que els preocupava més i que ells ens entregaran més esforços, que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen és tots els cossos de seguretat com els cossos d'esquadra tinguin en marxa de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que tenen aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius. El que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà, sabeu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les àrees cremades, i que doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la barra d'aquest municipi, que només la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'aigua a altres localitats com la Bisbal de l'Aro.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a les zones. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. A seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcar Bajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals l'han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIs de Vic, que són dos CSIs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
17: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
18: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
17: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
19: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
20: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
19: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:45 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
17: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls a Marc Pijuan.
21: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
22: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
23: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril, al voltant de 10 de maig, ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
22: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davant d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
11: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
14: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
15: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
16: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
17: Buddy.
18: Humphrey.
17: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
3: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, han deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys, i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Sintonitzeu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

and you can dance. For inspiration.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio de Ràdio El Vendrell. Divendres 3 del mes de juliol de 2026. Per endavant, en resten 30 minuts d'aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. A les vies de so hi ha la Marga Márquez i és la redacció completa del Vendrell Comunicació. El Jordi Garell està encara preparant l'actualitat esportiva, mentre en Marc Rodero va mirant aviam si els mapes de la setmana vinent continuen marcant el bombo infierno, és a dir, temperatures extremadament altes. Tot plegat anirà conduït perquè us parlem molt de gust, Víctor Merentz.
2: Sumari de titulars.
1: L'escultura llevantina de Jaume Plensa s'ha instal·lat des d'aquest dijous als jardins del Museu Pau Casals. L'artista de projecció internacional ha visitat Sant Salvador per explicar els vincles de la seva obra amb el pensament ètic i l'aportació musical de Pau Casals. Aquest és el fet de sortir d'un informatiu que ens farà parlar també de l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa. Ha tornat a oferir una proposta tan educativa com creativa amb l'estiuet artístic. Parlem també de l'atur, que s'ha reduït durant el juny en 105 persones al Baix Penedès. Del Parlament de Catalunya, que estan gestint els darrers tràmits per aprovar el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. Temps en aquest informatiu també per parlar dels pagesos del Baix Penedès que es mobilitzen per fer una xerrada oberta a la cooperativa agrícola del Vinyant. L'objectiu, abordar temes com la situació actual de la vinya i l'afectació del plàter, de les plaques solars. També parlem dels dos solars que l'Ajuntament va cedir just el mes de març a la Generalitat de Catalunya per tal de construir habitatge públic. Parlem també de l'estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Andreu-Nin, que ha assolit una de les dues notes més altes de l'ESPAU, i acabarem parlant del Tour de França. Marxem cap a les platges, cap a la casa d'estiueig de Pau Casals. L'escultura llevantina de Jaume Plensa s'ha instal·lat des d'aquest dijous als jardins del Museu Pau Casals. L'artista Plensa, de projecció internacional, ha visitat Sant Salvador per explicar els vincles de la seva obra amb el pensament ètic i l'aportació musical de Pau Casals. La peça es podrà veure al recinte fins al mes de desembre de l'any vinent.
3: L'escultura llevantina, obra de Jaume Plensa, ja presideix els jardins del Museu Pau Casals. Aquest dijous, l'escultor ha cedit la seva obra a la Fundació Pau Casals fins al mes de desembre de l'any que ve. La sessió és el resultat del compromís de Plensa amb la Fundació de cedir una obra arran de la concessió del Premi Pau Casals de l'any 2019. Jaume Plensa explica que la seva obra, com la música de Casals, són una mirada a l'interior de l'ésser humà.
4: Vaig triar jo el lloc, ho vaig triar, i inclús l'orientació, si t'hi fixes, està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això. Saps que sempre m'ha interessat, o sempre he considerat que les coses més importants de la vida són invisibles, i si parlem d'invisibilitat, la música és la que millor ho ha definit. Com a escultor, a vegades sembla una contradicció parlar d'invisibilitat amb la meva obra, però crec que intento fer contenidors d'invisible, i aquesta mirada tancada cap endins jo crec que la gent l'entendrà i l'apreciarà, perquè es torna un mirall on ells es poden reflexar.
3: Les raons que han portat l'escultor a triar aquesta obra pel Museu Pau Casals tenen a veure amb els vincles amb el Carib del mestre.
4: Yolandita és una nena de la República Dominicana, per proximitat amb Puerto Rico. Jo volia un personatge del Carib, que jo crec que Pau Casals també va crear un pont d'unió amb tot aquest món extraordinari, amb la seva companya, amb la seva dona. I no saps molt bé si és nen o nena, porta el cabell molt curt, és un punt andrògen, que jo crec que parla del ser humà, no parla d'un de l'altre, sinó de l'ànima d'aquest ser humà. I crec que aquesta nena, a més, té una bellesa extraordinària. I també volia parlar de la capacitat d'introduir bellesa en el dia a dia de la gent, que crec que Pau Casals també ho intentava amb la seva música, per aixecar el nivell de la societat. No donar peixet, sinó coses profundes. Ell va ser el gran introductor de Bach en la nostra societat, en moments molt, molt complexes. I jo crec que també la meva obra sempre ha intentat introduir bellesa en el dia a dia de la gent i de la societat.
3: Pel Museu Vendrellenc és un honor acollir l'obra de Jaume Plensa.
2: Doncs és tot un honor tenir una escultura de Jaume Plensa, un escultor internacional que té obres escampades per tot el món, i ara podem gaudir d'aquesta escultura aquí, a Sant Salvador, al Museu Pau Casals. En aquest jardí que Casals es va fer construir l'any 1972, en homenatge a la seva mare, on hi ha escultures de Clarà, de Llimona i altres autors de l'època, que dialogaran durant uns anys, durant un temps, fins a finals del 27, doncs amb aquesta escultura contemporània de Jaume Plensa, que ens convida a la reflexió, que ens convida a una introspecció interna i que estem segurs, doncs, que tots els visitants que ens vinguin a veure gaudiran molt.
3: La presentació de l'obra Jolandita ha estat acompanyada d'una celebració cultural als jardins del Museu Pau Casals, que ha inclòs diverses interpretacions musicals i ha comptat amb una gran afluència de públic.
1: L'Escola Municipal d'Art Apel·les Espanosa del Vendrell ha tornat a oferir una proposta tan educativa com creativa amb l'estiuet artístic. L'eix temàtic d'enguany han estat els mestres de diferents arts i oficis.
5: Despertar la creativitat alhora que els infants descobreixen sobre els diferents oficis i els seus mestres ha estat l'objectiu de l'estiuet artístic que organitza cada any l'Escola Municipal d'Art Apel·les Espanosa del Vendrell, un casal on els nens nascuts entre el 2014 i el 2020 han après a través de l'art i els diferents tallers que han ofert des de l'escola.
6: I que sigui un casal molt artístic, que és el que ens interessa. Que hi hagin una part de jocs, perquè esmorzen i després juguen, fan grafitis amb guixos pel terra. Vull dir que és dinàmic, hi ha jocs, però sobretot és un casal molt educatiu i artístic, que és el que volem.
5: L'estiuet artístic ha consistit en 3 setmanes en què els nens han treballat en diferents temàtiques i activitats pedagògiques que fomenten la seva creativitat mentre es relacionen amb infants d'altres municipis.
6: Cada setmana fem un acte que és final. Per exemple, fem una mostra dels treballs que han fet aquesta setmana, dels artistes, la setmana que ve fem com una fira. Bueno, cada setmana, el divendres, fem l'última activitat, s'acaben tots els treballs, i llavors ho mostrem i entre ells es relacionen, fent com una mena de joc didàctic on estan tots i participen tots.
5: Els alumnes han treballat diferents disciplines artístiques dividides en 4 talles al dia. Treballen les manualitats, el dibuix, la pintura i el fang, amb una preferència per aquesta última.
7: A mi el que més m'agrada, si he de triar un, m'agrada amb l'Enric fer ceràmica. I si no, també m'agrada amb la Dolors dibuixar.
8: A mi m'agrada molt quan pintem i fem fang, sobretot amb els esprais. L'únic que no m'agrada és quan ens cremem amb la silicona.
9: El que més m'ha agradat ha sigut el fang. Com ceràmica, avui hem fet bols, l'altre dia vam fer huelles.
5: Una iniciativa que ha tornat a estar tot un èxit i ha exhaurit totes les places disponibles, amb valoracions molt positives per part dels participants.
10: És que s'ho passen molt bé, que els agrada molt doncs, fer ceràmica, tocar el fang, que coneixen nens d'altres municipis i doncs, també que, bé, que se'ls fa curt, també és una de les qüestions que em comenten, i principalment doncs, manifesten tots ells que s'ho passen bé.
5: Una nova edició que confirma l'èxit d'un projecte que combina art, creativitat i aprenentatge durant les vacances d'estiu i que demostra que un casal pot ser molt creatiu.
1: L'atur s'ha reduït durant el juny en 105 persones al Baix Penedès. Allà on més treballadors han trobat feina ha estat els municipis de costa, especialment l'hostaleria i el comerç, arran, com no, de l'inici de la campanya d'estiu. Al Vendrell, la desocupació segueix per sota de les 3.000 persones.
11: El Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur de tota Catalunya. Amb tot, la desocupació s'ha reduït aquest juny en 105 persones, fonamentalment per l'inici de la temporada estiuenca i la contractació al comerç i l'hostaleria. Per municipis i en xifres absolutes, allà on més treballadors han trobat feina, ha estat Calafell amb 42 nous contractes laborals, seguit de Cunit amb 32 i Albinyana i Llorenç amb 11. L'atur també ha baixat a Bellvei, la Bisbal, Bonastre, Mas Llorenç, Sant Jaume i el Vendrell, repuntant lleugerament a l'Arbós, Banyeres, el Montmell i Santa Oliva. Unes dades d'entrada positives, però que els sindicats matisen.
12: Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur de tota Catalunya, on hi manca indústria que doni estabilitat a les persones que treballen aquí, que aportin valor afegit a la zona, que atregui altres indústries i deixar de ser per fi una comarca dormitori.
11: El mes de juny s'ha tancat a la comarca amb 6.150 treballadors a l'atur, 248 menys que ara fa un any. Ara fa 30 dies, el Baix Penedès seguia sent l'únic territori a Catalunya amb la desocupació per sobre dels dos dígits, just superant la ratlla de l'11%. De les 11 comarques amb més persones inscrites a les oficines del SOC, 8 són de la demarcació de Tarragona i 3 de la vegueria del Penedès, restant-ne només fora l'Alt Penedès.
1: El Parlament de Catalunya està enllestint els darrers tràmits per aprovar el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i, com no, també el medi ambient. Tot i que el seu ús es va prohibir l'any 2001, a Catalunya encara hi ha prop de 122.000 teulades que contenen aquest material, de les quals prop d'un miler són al Baix Penedès.
13: Segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, les prop de 122.000 teulades d'uralita que encara hi ha a Catalunya sumen més de 683.000 tones. Les Terres de l'Ebre, la zona de Ponent o l'àrea metropolitana de Barcelona són els llocs on més s'acumulen, ja que la seva presència està molt lligada a l'activitat industrial o agrària de la segona meitat del segle XX. Al Baix Penedès, segons aquest cens, encara hi ha 944 teulades de fibrociment, que no s'han retirat. Per municipis, els que més en tenen són el Vendrell, amb 163, seguit de l'Arboç, amb 141, Santa Oliva, amb 98 i Calafell, amb 83. En canvi, per la superfície que aquestes ocupen, el primer municipi és l'Arboç, amb 61.000 metres quadrats, seguit del Vendrell, amb 39.800, i Santa Oliva, amb 35.000. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles de què són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la retirada d'aquests materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania ha d'informar l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen amiant.
1: Els pagesos del Baix Penedès es mobilitzaran el dimecres 8 de juliol per fer una xerrada oberta a la cooperativa agrícola d'Albinyana. L'objectiu és abordar temes com la situació actual de la vinya i afectació de la proposta del Plater, és a dir, el Pla Territorial per a les Energies Renovables de la Generalitat a la comarca.
5: La Unió de Pagesos de Catalunya ha convocat una xerrada oberta a la cooperativa agrícola d'Albinyana. Una reunió on es parlarà de la situació actual de la vinya, un sector en crisi amb excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. També s'exposaran les actuacions amb caràcter urgent proposades per la Unió de Pagesos en defensa del sector, a més dels motius de la mobilització del 10 de juliol. D'altra banda, s'analitzarà com afecta el Pla Territorial de les Energies Renovables Plater al Baix Penedès. Es tracta d'un pla estratègic de la Generalitat per ordenar la forta implantació d'energia eòlica i fotovoltaica amb una gran afectació a la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, Mas Llorenç i Llorenç del Penedès. Els pagesos han alertat de l'impacte paisatgístic, mediambiental i econòmic que provocarien els camps fotovoltaics que preveu aquest pla en els municipis de la comarca. La xerrada es durà a terme dimecres 8 de juliol a 8:15 del vespre i comptarà amb Joan Santó, membre de la sectorial de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, i Esther Andreu, membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
1: Dos dels solars que l'Ajuntament del Vendrell va cedir just aquest mes de març a la Generalitat de Catalunya per tal de construir habitatge públic ja han rebut sol·licitud formal d'un promotor. Es tracta dels terrenys ubicats als números 33 i 35 del carrer Ramon Llull, al sector del Botafoc, segons ha fet públic el mateix Departament de Territori i Habitatge. Un cop presentades les propostes, ara fa un mes, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va obrir la

0: que vol estudiar dret, ha tret més d'un 9 a les proves d'accés a la universitat, tot un premi a un esforç acadèmic que ve de molt enrere.
1: Els estudiants de segon de batxillerat han tingut accés aquests dies als seus resultats en les PAU i amb això han sortit les estadístiques. Ana Galvez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Andreu Nin, ha obtingut una de les dues notes més altes de tot el Penedès, assolint el 13,344 amb la suma del 9,3 de la selectivitat i la seva nota del batxillerat.
2: Jo vaig tenir una bona nota de batxillerat, per tant, ja em pensava que estava ben preparada, però no m'esperava una nota tan alta. Vaig sortir amb millor sensació d'alguns exàmens que d'altres, però sí, a tres generals jo tenia bona sensació.
1: L'Anna considera que ha assolit els seus objectius i que el seu esforç ha valgut la pena. No obstant això, el batxillerat li ha semblat una etapa difícil, però ha sigut capaç de desenvolupar les tècniques necessàries per organitzar-se de manera eficient sense deixar de banda la salut mental.
2: Bueno, posar uns horaris, no? Tenir disciplina, perquè sense disciplina no es pot assolir els objectius. Si algun dia no es pot quedar tantes hores amb els amics, doncs no es pot. O si s'ha de fer menys migdiada, doncs menys migdiada, clar. Doncs fer uns horaris per estudiar, descansar i tornar a estudiar. Jo vull ser advocada, per tant faré dret, i més endavant, quan ja tingui més experiència en l'advocacia, doncs jo vull fer les oposicions per fiscal.
0: El pas del Tour de França per tres municipis del Baix Penedès serà un esdeveniment històric que difícilment es repetirà en força temps. Per aquest motiu, des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès han fet una crida a recollir material audiovisual del pas de la carrera per la comarca i fer-lo arribar a aquest mateix arxiu.
3: La xarxa d'arxius de Catalunya, depenent de la Generalitat, ha impulsat dos projectes relacionats amb el pas del Tour de França per diferents municipis catalans aquest diumenge 5 de juliol. El primer d'ells consisteix en la recollida de material audiovisual del pas de la carrera pel territori, de manera que aquesta es pugui preservar de cara al futur. Un material que es pot fer arribar als diferents arxius, com el del Baix Penedès, de forma presencial o per correu electrònic.
4: Estem davant d'un esdeveniment esportiu molt, molt important, que ja fa història en el seu mateix moment i, per tant, no esperem a recollir aquest material amb el pas del temps, sinó recollim-ho ara, fem aquesta crida, tant al Vendrell, que la fei com a Cunit, perquè tothom s'adreci a nosaltres per portar tot aquest material.
3: Igualment, la xarxa d'arxius ha desenvolupat diferents productes audiovisuals relacionats amb aquest esdeveniment, entre els quals hi ha un mapa interactiu amb els diferents fons documentals vinculats al ciclisme o una exposició virtual amb informacions diverses sobre el ciclisme i el territori.
4: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha col·laborat en dues parts d'aquesta exposició, una per explicar la importància del Club d'Esports Vendrell quan van construir el velòdrom i, per tant, la importància de totes les curses que va comportar tenir aquest velòdrom que va ser tan important, i després un altre vinculat a les curses i al Premi Bahamontes que es va fer durant un temps.
3: La mostra virtual també inclou un apartat sobre la festa de la bicicleta del Vendrell, que va impulsar Joan Fuster el 1942 i se segueix celebrant actualment.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Parlem d'altres qüestions perquè el govern té previst invertir 3.090 milions d'euros en regadius fins al 2040 per actuar sobre 181.000 hectàrees. I en parlem perquè els nous projectes incorporen instal·lacions fotovoltaiques i la digitalització dels sistemes i alhora també la creació de comunitats de regants com la del Baix Penedès. El govern ha aprovat aquest dimarts l'estratègia d'inversions en regadius que preveu una inversió de 3.090 milions fins al 2040. El projecte beneficiarà 181.000 hectàrees i estableix com a objectiu prioritari modernitzar i fer més sostenible els regadius. Així s'incorporen instal·lacions fotovoltaiques i noves tecnologies per gestionar el reg digitalment. A més, s'aposta per utilitzar recursos hídrics no convencionals, com ara les aigües regenerades, que seria el cas de la nostra comarca. D'altra banda, l'estratègia també incorpora tres nous

0: àmbits territorials, les zones vitivinícoles del Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat. La iniciativa és de desenvolupar en dues fases en les quals es modernitzaran les xarxes de regadiu actuals i també se'n desenvoluparan de noves. La nova estratègia de regadiu busca, doncs, avançar cap a un model més sostenible i reduir els costos energètics, així com reduir les emissions i la contaminació relacionades amb el sistema de reg tradicional. També es digitalitzaran els sistemes per gestionar-los amb dades en temps real i optimitzar l'ús de l'aigua, una iniciativa que persegueix augmentar el valor afegit de la producció agrícola, així com millorar la renda dels professionals del sector i contribuir al desenvolupament equilibrat del medi rural.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de ciclisme. Aquest dijous s'ha dut a terme a Barcelona la presentació del Tour de França d'enguany, que arrencarà aquest dissabte amb la contrarrellotge per equips a la capital catalana. Diumenge, per la seva banda, entrarà en acció al Baix Penedès, amb una segona etapa que transcorrerà entre Tarragona i Barcelona i, entremig, passarà per localitats com el Vendrell, Calafell i Cunit. Una data marcada en vermell en el calendari dels amants del ciclisme, especialment per a vendrellencs que han estat molts anys vinculats a aquest esport, com és el cas de l'expresident de la secció de ciclisme del Club d'Esports Vendrell, Joan Vidal, i de l'exciclista Francesc León. Tots dos són conscients que es tracta d'una oportunitat única per gaudir del tercer esdeveniment esportiu més important del món, només per darrere dels Jocs Olímpics i els Mundials de Futbol. Escoltem l'expresident de la secció de ciclisme del Club d'Esports Vendrell, Joan Vidal.
3: Entre el que val el de Barcelona, el que val la sortida de Granollers i el que val la sortida de Tarragona, això són els 20 milions d'euros. Això que demostra que no es podrà fer sempre, sinó, a més, el Tour està molt demanat i hi ha molta gent que espera fer-ho. Però per pagar 20 milions d'euros per tot el que s'ha de fer a Catalunya, això no sempre es podrà fer. Però ara serà una gran proesa per tot Catalunya poder veure el Tour en diferents maneres.
2: I escoltant també l'exciclista Francesc León.
4: Ja portem mesos que estem veient maquinària netejant les voreres, ha vingut operaris tapant els forats de l'asfalt, hi ha vingut inclús algunes intervencions d'obres fent carrils o a voreres, bueno, tot perquè quedi bé, no? O sigui, que no hi hagi cap problema quan passi tota la infraestructura del Tour per aquestes carreteres. Doncs tot això estàs veient aquesta transformació i ara últimament estem veient que sí, hi ha protectors de les sortides dels carrers, que hi haurà perquè no hi hagi cap via d'escapatòria, que les senyals a les entrades rotondes les estan protegint, les decoracions que estan tenint a les faroles, el detall de les bicicletes a l'escultura dels castellers allà a la rotonda d'entrada de Vendrell.
2: De fet, per a León, aquesta cita li ha servit per tornar a emocionar-se amb la seva participació en el Tour del 2000, on va aconseguir pujar al podi per equips amb el Kelme. Escoltem de nou Francesc León.
4: Per mi és el pujar al podi amb els meus companys d'equip, ¿vale? Els ser guanyadors del Tour per a la classificació general per equips, i després la volta d'honor que es fa als Camps Elisis. Ja, això és com si fóssim els supervivents d'una guerra o alguna cosa així, doncs és el més fort per mi.
2: La previsió és que els ciclistes arribin al Francàs a les 2:21 del migdia i en el nucli urbà del Vendrell a les 2:27. Dues hores abans, però, a partir d'un quart d'una del migdia, serà el torn de la caravana publicitària, un dels moments més esperats per al públic del Tour. Escoltem de nou Joan Vidal i Francesc León.
3: La caravana és el que més espera sempre la gent, perquè com que van, per exemple, 200 cotxes, doncs un tira coses per aquí, l'altre tira coses per allà, després del Tour venen la revista aquesta que fan especial, que abans valia 10 euros cada una, i allà tens un paraigua del Tour, tota una sèrie de coses del Tour que tothom ho compra. La caravana és el més esperat de la carrera abans que vinguin els ciclistes. La gent es torna boja per veure la caravana.
4: Com si fos un carnaval. Les carrosses del carnaval són tots els patrocinadors que hi ha dintre del que és el Tour de França, com patrocinadors, com a equips. Vale, doncs tenen uns vehicles a davant amb gent, donant carmel, donant globus, tots una mica de publicitat i donant de color, no? I això és una hora abans. I perquè veiem una miqueta la dimensió d'aquesta caravana, m'assembla que són 180 vehicles que posats, bueno, ocupen des que veurem el primer cotxe fins a l'últim uns 10 quilòmetres de distància.
2: Pel que fa a l'etapa, tant Vidal com León concedeixen que en principi serà una jornada sense gran incidència a la classificació general. Escoltem de nou Joan Vidal i Francesc León.
3: Aquesta serà la transició, perquè com que serà la segona, pues no s'haurà fet la contrarrellotge per equips i no hi haurà res decidit. O sigui, és una etapa així d'esperar el que ha de venir, saps?
4: El recorregut és una etapa tranquil·la. Sortir i a passar per Vendrell, sortint de Tarragona, tot nacional, no és un terreno per fer cap escapada, sí que potser passaran per aquí una mica ràpids, vale? Perquè jo crec que aquesta etapa passant una miqueta ja cap a passat Vilanova, ja hi pot haver una mica de nervis, perquè després pujant en Vegas, la pujada de Vegas, aquí sí que hi haurà una mica de tensió, nervis, però jo crec que en principi és una etapa que arribarà un pilot a Barcelona i a l'arribada crec que tornen a pujar a Montjuïc, doncs aquí hi haurà algun corredor que sí que intentarà lluitar per aquesta arribada.
2: Un dels principals al·licients de la prova d'enguany és veure si Tadej Pogacar és capaç d'igualar el rècord històric de 5 tours. Tant León com Vidal no dubten a assenyalar-lo com a gran favorit, tot i que creuen que hi ha factors que li poden dificultar les coses. Escoltem un altre cop Francesc León i Joan Vidal.
4: Pogacar crec que és superior, Vingegaard també està al seu nivell, però jo crec que Pogacar està un pelín per sobre, llavors, bueno, mai se sap, no? Jo crec que amb aquests dos es poden donar molt d'espectacle. És possible que la calor també sigui un protagonista important i veurem qui dels dos és el que millor aguanta la calor.
3: D'emoció n'hi haurà, perquè a tothom va per ell. I clar, com que és tan súper, doncs la gent el que vol el ciclista és superar-lo. I això és lo difícil d'aquest xicot, que com que va sobrat, doncs serà un tour emocionant perquè tothom espera a veure si li pot passar alguna cosa per derrotar-lo, saps?
2: De cara a diumenge, tenint en compte el tall de 5 hores dels nuclis urbans i de la Nacional 340, la Generalitat recomana utilitzar vies alternatives com l'AP7 i, de manera excepcional, la C32 serà gratuïta entre les 11 del matí i les 4 de la tarda.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I parlem del temps d'unes jornades immerses en molta activitat perquè tenim a les portes ja el Pavaneit i estem amb temperatures per sobre del normal. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Per les precipitacions no cal que pateixi ningú, no?
6: No, exactament. Però no només a casa nostra, sinó a cap indret del territori. El 100% del país, en aquest cap de setmana, poques complicacions meteorològiques hi haurà. Ni allà on toca, de vegades, quan hi ha aquesta mica d'inestabilitat, que seria Pirineu i Prepirineu i comarques d'interior, tampoc arribarà aquest cap de setmana aquesta precipitació. Per tant, dissabte com diumenge parlarem de temps de rigorós estiu. Demà dissabte temperatures molt similars a les d'avui, situació marítima molt tranquil·la, però ja diumenge començarem a notar com la cosa canvia pel que fa a temperatures i a poc a poc s'aniran enfilant. La costa quedarà una miqueta al marge, la marina ajudarà a mesurar una miqueta aquesta temperatura, però en canvi cap a l'interior, en especial cap al prelitoral i àrees tradicionalment més càlides del país, la temperatura començarà a disparar-se i ja quedarem a les portes dels 38-39 a les zones més càlides del país. Per tant, cap de setmana d'estabilitat, cap de setmana de ple i rigorós estiu i amb ascens de temperatures, en especial a partir de diumenge.
0: Doncs Marc, refrescar-se cadascú la mesura que pugui, perquè evidentment la mar tampoc no refresca massa, perquè allò és com un cot de caldo, no?
6: També? Correcte, sí, cada vegada que vagi avançant més, doncs encara n'hi hem notat més calentona.
0: Re, Marc, en parlem de tot plegat ja dilluns, com sempre. Gràcies i bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana.
0: Doncs aquesta és la sintonia que, com sempre, denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies d'avui divendres. I tornem dilluns, però de mentre poden continuar informats a través de xarxes socials. Molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: my lady.
1: És el mejor vídeo que tindré.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat amb la capçalera habitual i a partir d'aquí edició número 4002. Gràcies per fer-ho possible. Mai ens cansarem d'agrair-vos que ho feu possible i que ens aneu acompanyant. Avui és divendres, per fi és divendres, 3 de juliol. I si voleu dir qualsevol cosa, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp a calaixera@rtb-elvendrell.cat. Molt senzill, calaixera@rtb-elvendrell.cat. O també en qualsevol moment un correu electrònic. Això, que estem barrejant conceptes. Sempre ens passa. És el correu electrònic. En qualsevol moment del dia podeu dir la vostra, però en directe, ara que ja hem començat, missatge de WhatsApp al 686-101-101, diem-ho bé. Encara és molt aviat, 686-101-101. Va, a partir d'aquí, centrats en tot el contingut d'avui, que per començar passarà pel temps, allò que ens destaca en Marc Rodero, és el primer apunt d'informació de servei. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme i després d'això l'actualitat i les notícies destacades. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i, per suposat, més continguts. Cada setmana aquest espai sobre lectures, sobre aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel. A banda, també parlarem d'un llibre que justament es presenta aquesta mateixa tarda i que té molt a veure també amb la capitalitat de la sardana del Vendrell aquest 2026. En aquest cas, la figura de Joaquim Pell i Jané. Aquesta figura amb el món sardanista català i, per suposat, també vendrellenc. N'hem parlat amb la Nati Castejón, perquè és una edició de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Com sabeu, la Nati és la responsable, la presidenta de l'Arxiu, i també l'autor d'aquest llibre, d'aquest treball, que és en Jaume Figueres. Repassarem l'agenda, ens centrarem en aquest aspecte cultural important i ja saltarem cap a la segona, tercera i última part de programa, tercera i última hora de Calaixera, on recordarem sobretot com ha d'arribar o com ha de passar, vaja, el Tour de França per aquí al Vendrell. Sobretot a nivell esportiu, la importància que això té, però també les, bé, diferents afectacions perquè fa el trànsit, el tall de carrers, de carreteres... De tot això en vam parlar fa un parell de dies amb la Mariona Figueres, que és la regidora d'equipaments esportius de l'Ajuntament del Vendrell, i això recordarem perquè és un fet prou important, gairebé històric, en aquesta tercera i última part. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, tot a punt i tot previst. Comencem programa. Som-hi.
2: La Calaixera, un programa única de tot.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Primera aturada informativa, informació de servei per conèixer la previsió del temps amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Segueixen temperatures altes, en principi.
4: Temperatures altes, absència de precipitació, temps amb constants d'estiu i, per tant, poques novetats de cara a aquests propers dies. És a dir, que avui, demà, passat demà, és a dir, tot el cap de setmana, vindrà marcat per l'estabilitat, el sol ha de lluir amb força, s'ha de mantenir durant tot el dia i arreu del país. Anem on anem, no trobarem precipitació, tindrem una situació de molta estabilitat a tots nivells, a les capes mitges i altes de l'atmosfera, i també una situació marítima plou, plàcida i tranquil·la durant aquest cap de setmana també arreu del país. Per tant, estiu i més estiu i pujada en les temperatures que es comencen a materialitzar una mica més a l'alça a partir de dissabte i en especial diumenge.
3: Bé, bé. I justament actualitzem temperatures, Marc?
4: Comparteixen aquests 26 graus, Cunit i Coma-ruga, 25 al Vendrell, 25 a la Bisbal, 24 al Montmell i 24 a l'Observatori de l'Arboç.
3: Fantàstic. Gràcies, Marc, per la informació. Bon cap de setmana i fins dilluns.
4: Fins dilluns, bon cap de setmana.
3: Adéu-siau.
0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
5: Al final lo que pasa es que todo forma parte de la vida, de la experiencia, ¿sabes?
3: Mira, amb reflexió inclosa. Nova cançó presentada aquesta passada nit, ja que avui és divendres i arriben les novetats del divendres. Efecto Pasillo, des de les Canàries. No s'està tan mal.

0: Efecto Mariposa és la cançó que avui utilitzem per posar ritme i per començar programa. Sempre ho fem així, perquè bé, de sempre. Està bé sempre començar amb bones ganes i amb bon rotllo, amb bones vibres, que diuen els joves. Les 9 i 10 minuts, anem ja cap a la informació. Punt destacat.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Avui comencem parlant de dades de trànsit. El Baix Penedès, que ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap víctima mortal a les seves carreteres. Això representa una millora respecte a anys anteriors. Si l'any passat es van haver de lamentar dues víctimes mortals, enguany de moment, i segons recull el Servei de Trànsit de Catalunya, no s'han registrat cap mort en accident en circulació a les carreteres de la comarca. Unes dades en consonància amb les que s'han donat a Tarragona, on durant tota la primera meitat de l'any s'han produït 16 víctimes mortals, 4 menys que en el mateix període de l'any passat. Per què fa el conjunt de Catalunya, un total de 66 accidents mortals, 69 persones que han perdut la vida fins al 30 de juny. Aquesta dada comporta una variació de 1,5% menys respecte al primer semestre de l'any passat, quan es van registrar la mort de 70 persones també en 66 accidents, a més d'una reducció del 16% en relació al 2019. Els mesos de maig i juny concentren el registre de mortalitat més alt d'enguany a la xarxa viària. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts registrades. Els ferits greus també han estat un factor clau en el balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana. A diferència de l'any passat, amb la xifra de 402, enguany s'han registrat 352, amb una reducció del 12,4%. A més, aquest mes de juny han mort 17 persones, més el doble que el juny de l'any passat, que van perdre la vida 8 persones. En relació a aquestes dades, es demana el control de la conducció i la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal d'evitar la sinistralitat mortal. Així mateix, a tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o de drogues. A banda d'aquestes dades, altres notícies a destacar. El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat el projecte de la seva nova seu, una seu que actualment és a la plaça del Centre, com sabeu, i fa anys que s'ha quedat petita i els serveis del Consell estan repartits per diferents edificis de l'entorn. Es tracta d'un nou edifici de 2.800 metres quadrats que s'ubicarà a la zona de les Deveses del Vendrell, a tocar del parc de Villagarcía de la Torre. Acollirà tots els serveis que presta aquesta administració, serveis generals, departaments tècnics, serveis socials, oficina jove, servei educatiu, atenció a la ciutadania i una sala de plens, a més d'espais amb funcions per altres activitats. El pressupost total d'aquesta obra és de 7,7 milions d'euros. Es preveu que la licitació de les obres es faci abans que acabi aquest any i que pugui començar ja de cara al 2027. I a nivell econòmic, també en presència a la comarca i en força al Vendrell, arran del tancament de la fàbrica de Sant Gobain d'Eivissa, del polígon de les Mates i el seu trasllat a l'Arbós, la formació política local Unitat Vendrellenca ha criticat la política que ha seguit el govern local en matèria de model econòmic de la dels municipis propers. Bé, així ho destaca des de Unitat Vendrellenca en Frederic Serramià.
2: El que és evident és que una empresa que tanca d'aquesta magnitud, amb un teixit empresarial que ja és pobre de per si, el que accentua és la poca política industrial i econòmica de la ciutat i, per tant, que l'Ajuntament del Vendrell no ha fet el que havia de fer per mantenir els llocs de treball i, en tot cas, buscar una alternativa que pugui suplir aquesta manca i aquest tancament que tindrà la fàbrica de Saint-Gobain i que desplaçarà la gent a l'Arbós.
0: El grup considera que l'executiu local no ofereix oportunitats als joves preparats del Vendrell i que l'aposta per les grans superfícies comercials no genera ocupació de qualitat. Aquest és l'aspecte que destacava també des d'aquesta formació la Montserrat Iglesias.
3: Estem veient cada dia, no, que tenim generacions de joves que estan molt preparats, però d'alguna manera els estem condemnant a que facin un exili laboral. Amb l'obertura massiva de supermercats estem generant ocupació de baix valor afegit. El Vendrell necessita urgentment connectar la formació professional i els estudis dels nostres joves amb ofertes laborals que siguin qualificades i que siguin ajustades a la seva formació.
0: El candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robet, ha proposat que el Vendrell aposti per crear i per retenir talent que porti a l'àmbit empresarial local.
4: Hem de passar d'obrir supermercats i tancar fàbriques a creure'ns un altre model econòmic per a la ciutat. El Vendrell, ciutat universitària, i potenciar, a més, un campus de formació professional. A crear llocs de treball i, sobretot, enfocats en mà d'obra qualificada. Tenim IDEADA, perspectives amb IDEADA 2, i, per tant, hem de ser capaços de crear un context, un ecosistema industrial focalitzat en la conducció autònoma i en la conducció sostenible. Retenir el talent, és a dir, no només captar-lo, no només crear-lo, sinó ser capaços de que tot aquest talent, la mà d'obra qualificada, es quedi a viure al Vendrell.
0: El sector automobilístic ha de ser, per a Unitat Vendrellenca, la clau per equilibrar el model econòmic local.

0: Abans de la guerra de 1936, els de la camisa vermella també s'havien mogut per la premsa de Cal Fontana, la Sínia i l'era del mateix Cal Fontana, el molí del Magre, el camí del cementiri i l'hort del Bassa. Després de la contesa bèl·lica de la colla de Babassà, entre d'altres, per la placeta i pel cinema Tívoli, la sindical, la lira vendrellenca, el casal familiar i la plaça Vella. Un nomadisme que ara l'agrupació vol reivindicar i també homenatjar, com ha explicat el co-cap de colla dels Nens del Vendrell, Pere Rovira.
1: El que volíem també, a través de la diada, és commemorar el 25è aniversari del nostre local. Fem 100 anys, però hem assajat en molts llocs diferents i ara en fa just 25 que som aquí en aquest local, ubicat actualment aquí a la Riera de la Bisbal, i per tant volíem fer una diada que fos prop d'aquest local i que commemorés aquesta efemèride.
0: Una arribada a la Riera de la Bisbal que es va produir mercès a una permuta amb l'Ajuntament del Vendrell. Els Nens van cedir al consistori un local heredat el 1983 a canvi d'establir-s'hi ara fa un quart de segle a la seva actual seu social.
1: Ens el va cedir un senyor que es deia Gestí, que va fer una donació a la colla, que és el del carrer de les Hortes, i aquest actual, que va ser una permuta entre el que teníem al carrer de les Hortes, que ara hi ha altres entitats que l'estan gaudint, i aquest que ens el va cedir l'estructura a l'Ajuntament, i la gent de la colla, amb les seves mans, va acabar de construir tota la part interior.
0: Aquest donant fou en Carles Gestí Nin, un filantrop dels castells a qui la colla li deu, en darrera instància, al seu local actual. Una casa oberta a tothom i que aquest proper dissabte a la tarda, a partir de les 6 a la placeta del Serrallo, serà homenatjada amb una diada en presència dels castellers de Lleida, que venen amb el 4 de 8 com a millor construcció enguany. I els borinots de Sants, en un moment especialment dolç després d'haver-se anotat ja la seva primera tripleta màgica de la temporada. I encara parlant en festes populars a tot el Gran Penedès, el Viniseum de Vilafranca acollia una taula rodona per tractar l'origen i l'evolució dels diferents models d'organització de les festes majors que es fan al Penedès. L'acte començava amb una breu presentació de l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Penedès, un projecte iniciat fa més de 10 anys per identificar, documentar i salvaguardar els principals elements que conformen el patrimoni etnològic penedès. Posteriorment, la taula rodona ha comptat amb la participació de persones que han estat vinculades a les festes majors del territori, formant part de les diferents comissions organitzadores o dels grups administradors. La Mireia Mercader, que va ser administradora de la Festa Major de Santa Anna el 2017, ha estat l'encarregada d'explicar el model de gestió de la Festa Vendrellenca.
2: Bueno, nosaltres tenim un model molt nou, que és el nostre cas dels administradors, que és el 2014, perquè antigament ja havíem tingut, van desaparèixer durant avui uns 60 anys i tornen a aparèixer el 2014. Per tant, és un model molt nou que l'hem de preservar i consolidar al llarg del temps. Vull dir que en aquest cas potser és més diferent dels altres que porten molts més anys amb administradors i pobordes. Seria una diferència.
0: La taula rodona ha estat moderada pel president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, i la coordinadora de l'inventari, l'Anna Travé. Algun dels temes que s'han tractat han fet referència a la manera com aquestes festes es poden adaptar als canvis climàtics actuals.
2: Són festes majors que s'han de preservar i que no s'han d'intentar que el públic extern debiliti la pròpia festa major, i també són festes majors que amb el canvi climàtic s'hauran de veure com evolucionen per seguir fent tot el que està programat, però amb aquestes calors que fan, que s'haurà de modificar i adaptar sempre mantenint l'essència.
0: Un acte marcat a les activitats organitzades per l'Institut d'Estudis Penedesencs com a membre de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Més qüestions, parlem del territori, dels productes de la terra. El Baix Penedès ja disposa del seu primer celler dins de Corpinat. Es tracta de Mas Vilella, una masia de la Bisbal del Penedès del segle XVI, propietat del vendrellenc Albert Gené, de la nissaga Gené Ventura, que s'ha incorporat a aquesta marca col·lectiva de productors de cava del Penedès i que aposta per petites produccions 100% ecològiques i vinificades íntegrament a la mateixa propietat. De moment, han tret al mercat unes 10.000 ampolles, xifra que confien a doble a partir de l'any vinent. Corpinat és una marca col·lectiva de productors de cava del Penedès que està reconeguda per la Unió Europea i que busca en l'alta qualitat el seu tret distintiu. Un matrimoni acabat de sellejar i que ha permès l'entrada

0: cada del Baix Penedès a la família dels escumosos de cocció lenta.
1: La relació amb tots els cellers que hi ha dintre Corpinat, que tots són amics, tots pensem igual de qualitat, de buscar valor afegit, de fer vins escumosos emocionals que transmetin la singularitat del paisatge de cada zona, doncs ha sigut el motiu de, des del primer moment, ja intentar entrar a Corpinat, i així ha sigut. No ha sigut cap dificultat tècnica extra per nosaltres, perquè doncs, sempre amb els nostres projectes treballem així.
0: Amb l'entrada de Mas Vilella, Corpinat arriba als 23 cellers d'arreu del Penedès, una aposta col·lectiva oberta a tots els productors de la zona que compleixen una sèrie de requisits i una manera de distingir-se davant de les tendències actuals del mercat.
1: I acabarà havent dues realitats, una realitat de vins de més de volum, de preu més, més econòmic, més de més rotació, i si no, doncs vins escumosos, doncs això, més emocionals, més singulars, amb produccions més petites i amb més valor afegit, que doncs la vinya es pugui pagar bé el raïm, i no aquest sistema que s'havia muntat fins ara amb el cava de moltes hectàrees, molta producció i preus baixos, no? Que al final també doncs el viticultor doncs no es guanya la vida, no?
0: Justament això, Mas Vilella, que està regentat, l'escoltàvem per l'Albert Gené, com dèiem, membre de la família Gené Ventura, i també propietari de l'Acústic, el Montsant, i de Ritme Celler, el Priorat. Una passió pel vi i el cava treballada a consciència i que també es transmet de pares a fills.
2: Bueno, jo és que sempre el que he tingut a casa, aquest estil de vi. O sigui, vull dir, jo no conec cap altra manera de fer vi o ara de fer Corpinat que no sigui aquest. Per tant, tampoc et puc parlar d'altres comparacions o d'altres temes perquè només sé aquesta forma de fer. Però bueno, nosaltres, pel que sent, funciona. Sí, ben tirant. Doncs això, bueno, si seguíssim, seguirien apostant per aquest estil, suposo.
0: Una nova generació nascuda enmig de ceps que veu en el vi i el cava un estil de vida compromès amb el futur del territori. El primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata ja té un guanyador. Ha estat l'Escola La Parellada i el seu projecte Connectem Santa Oliva per la seva capacitat de transformar el municipi mitjançant una xarxa de mobilitat sostenible amb l'anomenada Ruta Riera. Un eix verd que està pensat per connectar Santa Oliva amb altres barris propers com les Pedreres. A més d'una gran tasca de valoració del patrimoni cultural amb la creació de contingut per les xarxes com podcast, cançons o vídeos educatius. La convocatòria d'aquest guardó bienal s'adreça als projectes presentats per centres educatius, equipaments socioeducatius, serveis i entitats que treballin amb infants i joves de la zona. A més, el jurat ha decidit fer un reconeixement especial als 47 anys de trajectòria del Festival Infantil i Juvenil de Teatre del Baix Penedès, que realitza el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès i que ha presentat el premi. En total s'han presentat 17 projectes que es podran veure a una mostra d'experiències pedagògiques amb l'objectiu d'otorgar visibilitat i fomentar l'intercanvi entre membres de la comunitat educativa. Aquesta fira es farà a Calmata, a Saifores, el gener d'aquest proper any 2026-27.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: I encara que en aquesta petita pausa que sempre fem per la promoció i per la publicitat, també aprofitar per destacar i per recomanar-vos aquest punt on segur, estic convençut, on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi ara que la calor ja apreta i que hi ha vacances escolars i que molts ja gaudeixen de vacances. Estem parlant de PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, una nova identitat, una nova imatge, i és una proposta de passis que està renovada i que una mica pot arribar a totes les butxaques. Tot i així, també s'ha creat el Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium. Ho podeu descobrir tot plegat a portaventuraworld.com.
3: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 3 minuts per 2:15. Anem cap als esports. Aquesta és una informació d'en Jordi Grell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Aldo Velasco ha estat premiat amb el trofeu Serveis Mèdics Penedès com a millor jugador de la temporada del Club d'Esports Vendrell. L'asturià ha rebut la distinció aquest dimecres al Casino de Vilafranca, escenari d'últim programa del curs de Parlem d'Hoquei, que, conduït per Josep Gomà, cada setmana tracta l'actualitat dels equips penedesencs d'hoquei patins a Ràdio Vilafranca. Velasco, de 26 anys, s'ha imposat a la votació final amb 56 punts, mentre que han completat el podi el porter Xevi Arques amb 45 punts i el jove Magí Prats amb 35. D'aquesta manera, Aldo veu recompensat així un curs on penja els patins, després d'haver estat clau, anotant 19 gols a l'hoquei Lliga Plata Sud, sent el quart màxim golejador de la Lliga, en només dues dianes dels pitxitxis Àlex Joseph de l'Espanyol i Aleix Ordóñez del Vilafranca. Pel que fa a la tertúlia, dirigida en aquesta ocasió per Jaume Boquera, ha comptat amb la participació el vendrellenc Lluís Ferrer, membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Patinatge, l'exporter rojinegre Xus Fernández, que recentment s'ha retirat per formar part del cos tècnic del Noia Freixenet, i de Carla Batlle, portera de l'Oxigen Sant Cugat. A més, l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta, ha disposat d'un torn de paraula on ha valorat l'aposta pel planter. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta.
5: Hem fet un equip molt jove, una aposta arriscada, ens va costar molt a l'inici, però bueno, crec que l'equip ha funcionat i hem fallat una mica els moments claus, que al final això també és una mica el paquet de joventut. Però bé, la veritat és que content, crec que l'equip té molt de recorregut i seguirem amb aquesta línia apostant per la gent jove, que és el que toca ara i el que crec que el club ha d'apostar.
4: La festa final del programa Parlem d'Hoquei acaba amb tots els premiats i col·laboradors damunt de l'escenari per acomiadar entre aplaudiments una nova temporada intensa d'Hoquei Patins. I seguim parlant d'Hoquei Patins. La portera vendrellenca Anna Ferrer ha estat preconvocada per la selecció espanyola per als World Skate Games, que es disputaran al Paraguai entre el 3 i el 10 d'octubre. Ferrer va perdre l'europeu de l'any passat per lesió i enguany, si no hi torna a haver cap impediment físic d'última hora, tot apunta que acabarà formant part de la llista definitiva per disputar el Mundial. A banda de la portera Lesneca Fraga, a la preconvocatòria també figuren sota pals Anna Salvat del Vilassana Cooperativa d'Ibars i Carla Batlle de l'Oxigen Sant Cugat, mentre que de jugadores de pista hi ha Marta Piquero i Mariona Colomer del Telecable Gijón, Maria Sanjurjo del Fraga, Gemma Soler del Cerdanyola, Amy Blackman de l'Enfica i Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Sara Rocés del Vilassana.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Encara pendents de més informació, anem cap a les portades. També ja és una secció habitual i diària en aquesta primera part del programa, que és conèixer les principals portades als diaris a la jornada d'avui divendres 3 de juliol. Començarem pel diari de Tarragona. La ciutat dobla la inversió amb els pressupostos. Salvador Illa aconsegueix aprovar les primeres comptes de la seva legislatura amb el vot d'Esquerra Republicana de Catalunya i dels Comuns. Fet també a Tarragona, 27.214 immigrants irregulars han sol·licitat la regularització. És la cinquena província per habitant. I els focs il·luminen Tarragona. El concurs de focs encén la nit amb accent valencià. En medi ambient, l'aigua del mar que arriba als 28,4 graus al mes de juny per segon any. El Vendrell, Kenneth Martínez, més protecció i serveis per al territori. I pel que fa als esports i al Mundial d'aquest any, Espanya passa a vuitens de final amb 3 gols i un Cucurella destacat. Canviem de portada. A partir d'aquí també ens centrem en el diari Ara. 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. La xifra total de peticions a Espanya puja a 1,17 milions i més de la meitat ja estan admesos a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del PIB per càpita entre el 2022 i el 2025. Illa assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. Imputada en el cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil. Moreno, del Partit Popular, investit amb els vots de Vox a Andalusia. I diumenge arriba una segona onada de calor. També en portada als esports es parla del Tour, que ja pedaleja a Barcelona. Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. I encara els esports, en el Mundial, l'Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. I com també ja és habitual, acabarem parlant de La Vanguardia. Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la immensa majoria en edat laboral. I empenta d'afiliats a la Seguretat Social per la regularització. També en portada es parla, per exemple, del govern que manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. Segons acaba ampliant La Vanguardia en aquest titular, el jutge Pedraz, a petició de la Fiscalia, ha citat per al dia 16 com a investigada la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu pel cas Leire. I Vox entra a la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Encara en política, Illa apuntala la legislatura amb el suport d'Esquerra i Comuns al pressupost. I també hi ha informacions destacades en esports. Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. I també al Mundial, la millor Espanya ja és a vuitens. La selecció espanyola que va guanyar ahir a la nit a Àustria per 3-0 a Los Angeles i va accedir als vuitens de final del Mundial 2026. L'equip de Luis de la Fuente va fer el millor partit fins ara i va dominar tot el maig. El doblet de Michael Oyarzabal i Pedro Porro va traduir la superioritat de la Roja al marcador i Unai Simón continua sense encaixar cap gol al torneig. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, de fet, sempre i cada dia ho expliquem. Tot això i aquesta repassada ens ajuda a acabar de completar i acabar de conèixer quina és tota la informació del dia.
3: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Dia de cinema, dia d'estrenes en cinema. Sempre ho diem sota l'absència i aquesta dolguda absència de l'Abel Arús, que no ens pot acompanyar per motius laborals. Ja hem dit que esperem recuperar-lo ben aviat o de cara ja a la propera temporada i que sigui ell, com sempre ha fet, que ens expliqui aquestes pel·lícules. Però bé, mentrestant ho anem fent com puguem i bé, anem explicant justament quines són les novetats en pantalla gran, al Sate Art, que sempre són ben variades, com ens agrada, i a vegades amb grans estrenes per tota la família, com és just aquesta setmana. Però bé, anem pel principi. Com cada setmana obrim les portes a les sales del cinema per descobrir quines són les novetats que arriben a la cartellera. De fet, aquest primer cap de setmana de juliol arriba carregat de propostes per a tots els gustos. Animació familiar, sobretot, aventures, drama històric, comèdia francesa, com no, cinema espanyol i fins i tot una superproducció. Bé, jo començaria per la que, sens dubte, serà la reina de la taquilla aquests propers dies.
9: Oh. ¿Veis estos hombres enormes y bien armados? Sospechan que habéis matado a su líder y os quieren ver muertos.
10: Quick. Quick?
9: Ok, action!
0: Després d'anys demostrant que són una de les franquícies més rendibles del cinema d'animació, els Minions. tornen amb una aventura que mira directament cap als orígens de Hollywood. La història transporta als anys 20, quan aquestes petites criatures grogues somien en convertir-se en estrelles de cinema, i tot comença amb el rodatge d'una pel·lícula de monstres, però la situació es descontrola quan alliberen criatures reals que sembraran el caos arreu del món. Els mateixos Minions hauran d'intentar arreglar aquest desastre que han provocat. I més enllà de l'humor habitual, la pel·lícula és també un homenatge al cinema clàssic, als grans estudis i als primers anys de la indústria cinematogràfica. És una proposta molt intel·ligent, perquè funciona en dos nivells. Els nens, que hi trobaran aquest humor físic i aventures constants, mentre que els adults podran captar desenes de referències cinematogràfiques. La crítica destaca precisament aquesta capacitat de combinar l'entreteniment familiar amb nostàlgia cinèfila. Doncs això, una de les grans pel·lícules familiars a l'estiu, i probablement liderarà la taquilla durant diverses setmanes, com ja fa setmanes o com ja ha fet en altres ocasions amb altres estrenes de tota aquesta franquícia. Doncs això, a partir d'ara, Minions and Monsters.
11: Oh, l'Emega Hyuta!
0: I a partir d'aquí canviem radicalment d'estil, diria jo, eh? Cap a un altre públic, segurament, i basada en un dels herois i un personatge literari que hem vist en desenes de versions. Estem parlant de Robin Hood. Heroi, bandit, revolucionari, líder popular, però que mai no l'havíem vist d'aquesta manera. De fet, el títol de la pel·lícula es la muerte de Robin Hood.
12: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
0: El director Michael Sarnowski, responsable de pel·lícules tan personals com Pic, imagina un Robin Hood envellit, cansat i ple de remordiments. Després d'una vida marcada per la violència, el llegendari fora de llei afronta el final dels seus dies mentre intenta trobar una última oportunitat de redempció. Hugh Jackman sembla especialment adequat per aquest paper, igual que va passar amb Logan. Interpreta un mite envellit que mira enrere i es pregunta si realment ha valgut la pena tot el que ha fet. No és, atenció, no és una pel·lícula d'aventures convencional. Aquí hi ha menys combats espectaculars i més reflexió sobre la culpa, la violència i el pas del temps. A més, visualment és una obra molt potent, amb una atmosfera fosca i gairebé fantasmagòrica. Així que si busqueu una pel·lícula comercial però en profunditat, aquesta és probablement la millor opció de la setmana. La muerte de Robin Hood.
12: Muy bien. ¿Qué le pasó?
13: Cosas horribles. Ayudo a los que llegan a esta isla.
0: Canviem. Altres grans estrenes aquesta setmana. En aquest cas, potser és una producció una mica més modesta, però bé, parla d'un personatge prou important a nivell històric, com és Magallanes. Una pel·lícula dirigida pel prestigiós cineasta Filipe Laf Díaz i protagonitzada per Gael García Bernal, entre d'altres. La pel·lícula explica la història de Ferran de Magallanes, l'explorador portuguès que va iniciar la primera volta al món, però no espereu una aventura històrica convencional.

0: Serà hasta darnos las pruebas de que...
1: El director busca una mirada molt diferent de la conquesta i de l'exploració. En lloc de glorificar l'heroi, posa el focus en les conseqüències humanes i culturals d'aquesta expansió europea. És una producció, bé, ambiciosa, de gran format visual i amb una mirada crítica sobre la història. Segurament no serà una pel·lícula per tothom, té un ritme pausat i exigeix atenció per part de l'espectador, però per als amants del cinema històric i d'autor és una proposta prou interessant.
0: Més poder, Brent.
1: Magallanes.
0: Més territori per a Portugal. Més converses cristians.
2: Hereje, hoy abrazaréis el reino de Dios. Seréis llamados cristianos.
1: I a banda d'això també arriba una de les propostes del cinema espanyol d'aquest estiu. Rosy de Palma, Carmen Machi, Blanca Portillo encapçalen una història que combina drama, humor i tensions personals. Dia de caza.
3: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
4: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
5: Salud.
6: Invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor.
1: Estoy... Tres amigues de mitjana edat que es retroben després de molt de temps per passar una jornada de caça en una finca marcada per un tràgic esdeveniment del passat. El que comença com una trobada amistosa acabarà fent aflorar vells conflictes, frustracions i també secrets.
7: No se mercadea con la amistad.
1: Una pel·lícula que parla de l'amistat, de l'envelliment, de les relacions familiars i dels canvis vitals que arriben quan ningú no els espera.
8: La verdad.
1: El gran atractiu és veure tres actrius extraordinàries compartint pantalla i, sobretot, sostenint pràcticament tota la història amb els seus diàlegs. Això, Rosy de Palma, Carmen Machi i Blanca Portillo.
9: Això és un error.
1: També això, Potser segurament no serà una pel·lícula de grans recaptacions, però sí una de les més valorades per la crítica espanyola aquesta setmana. És a dir, és una mica la producció espanyola d'aquesta setmana. Cada setmana n'hi ha una. I aquesta és Dia de Caza. I també seguim amb una de les propostes més originals de la cartellera. La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home trans que descobreix que està embarassat.
10: Bueno.
1: Hem de dir que també és producció espanyola, així que no és l'única, l'anterior.
11: Qué buena cara, Ángel. No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
10: ¿Quién es?
11: No. Por favor, no, algo, coño.
12: Estoy embarazado.
11: Virgen de Araceli.
1: La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home, això, trans, com dèiem, descobreix que està embarassat. I a partir d'aquesta premissa, la pel·lícula construeix una història que combina humor, emoció i reflexió sobre la identitat, la família i la maternitat.
13: No?
1: El gran encert és que evita el to del discurs i aposta per explicar una història així, humana i propera. Intenta ser, i ho és, certament una pel·lícula que vol generar conversa i que probablement dividirà opinions, però que precisament aquí rau bona part del seu interès.
11: Lo que tú sienta.
1: Per al públic, que busca alguna cosa diferent en les fórmules habituals, és una proposta molt, molt recomanable.
11: Pues...
1: 9 lunes.
12: ¿Quieres saber el sexo?
13: ¿Cuánto?
11: 87.
10: Un show, lo del parto, porque claro, que empujé tanto que me acabé cagando encima.
14: Bueno, se cagó, pero en ese momento da igual.
12: Una cosa és ser pare.
1: El cinema espanyol que té força, justament aquests darrers anys, en aquest cas, i sempre amb alguna estrena, i en aquesta ocasió fins a 2 estrenes. Però també qui no perd pistonada, que també ja és habitual que setmana sí i l'altra també, arribi alguna producció del país veí, de França. Així que també tenim allò representant francesa aquesta setmana i que arriba, com no, una de les modalitats d'aquest gènere en clau de comèdia. Uns pares que comuniquen als seus fills que han guanyat una fortuna i el problema és que no tenen cap intenció de compartir-la. A partir d'aquí es desencadena una guerra familiar plena de situacions absurdes, enganys i moments hilarants.
15: Dejemos de preocuparnos, igual están bien.
16: Si estuvieran bien, nos habrían dicho, estamos bien. Y no, venid cuanto antes, tenemos algo que anunciaros.
15: Hola, niños.
16: Ya hemos vuelto.
15: Bueno, decidnos, ¿qué pasa? Nos ha tocado la lotería.
16: ¡Nos ha tocado la lotería!
5: A nosotros nos ha tocado.
7: Sí, perdón.
16: ¿Tenéis la intención de darnos un poco...?
1: És una d'aquelles comèdies franceses que funcionen gràcies als personatges i als diàlegs amb... que no pas per als grans gags, eh?
16: Pueden hacer...
1: És, bé, això, dial, per desconnectar i passar una molt bona estona.
16: ¿Qué cantidad?
1: Mis queridísimos padres.
15: Es complicada.
8: Si es tan complicado, lo podéis rechazar.
7: No.
16: Los niños van a pasar una noche espantosa. Me han dado lo que les he pedido.
7: ¿Cuánto les habías pedido?
16: 100.000.
7: ¿100.000 euros?
16: ¡100.000 euros!
1: Són les pel·lícules que s'estrenen. Bé, de fet, en són 7. N'hem comentat 6, així que encara ens queda una darrera. Basada en la vida de Maria Reiche, que és la científica que va dedicar la seva existència a l'estudi i preservació de les línies de Nazca, al Perú. És una pel·lícula que combina biografia, arqueologia i aventura científica per explicar la història d'una dona fascinant que va consagrar tota la seva vida en un dels grans misteris de la humanitat.
9: Os presento a María.
15: Hola.
9: Va a trabajar con nosotros unos días. Los nazcas, los antepasados de los incas, son una civilización muy interesante. Eran grandísimos artistas.
15: ¿Qué puede ser?
9: Quizá marcas de antiguos caminos.
15: ¿Unas líneas rectas tan precisas?
9: Hemos perdido el tiempo. ¿Vamos?
1: El títol és Lady Nazca.
9: Però no puede...
1: És una proposta especialment interessant per als amants de la història i de la divulgació, com no.
15: En mitad de la nada te vas a un lugar perdido.
8: No está perdido. Es el desierto. Es la primera vez en la vida que siento que estoy en el lugar correcto.
1: Ara sí, eh? Són les 7 pel·lícules que arriben a les cartelleres, 7 pel·lícules que estan a la vostra planíssima disposició i que són ben variades. Això, si aneu al cinema amb la família, la recomanació és molt clara, eh? Aquesta és Minions and Monsters. O si preferiu una gran producció adulta, La Muerte de Robin Hood és probablement la millor estrena de la setmana. Per als amants del cinema històric, Magallanes, una aposta prou interessant. I si voleu donar suport al cinema espanyol, tant Dia de Caza com Nueve Lunes mereix una bona oportunitat. Bé, perquè fa cinema, això és tot per aquesta setmana. Així que sempre la recomanació que sempre fem, que és sobretot, gaudiu del cinema, de les estrenes que podeu trobar, que hem explicat, i ben aviat, noves històries per descobrir la gran pantalla. I sempre amb el mateix consell, ja sabeu que a partir d'aquí, un cop hem explicat la responsabilitat de fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
13: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Nou minuts per les 10. Estem encara en tota aquesta primera part, sobretot informativa, de la Calaixera. I bé, recordar sobretot que avui divendres arriben ja les festes del Pa Beneit. Justament des d'avui i fins al dissabte, dia 11, 7 barris del Vendrell organitzen la seva festa, on no hi falten les cercaviles del Pa Beneit, les falles, les activitats infantils o la música. Una setmana frenètica on la vila es viu, ja sabeu, amb molta intensitat. Tot just aquesta mateixa setmana els diferents membres de les comissions de barri han explicat una mica les novetats que podeu trobar en aquests barris 2026. I de fet és el que volem recordar, eh? I ho farem per ordre de celebració d'aquest barri. En aquest cas, de seguida podrem escoltar l'Abril d'Ollorart i la Paula Moreno, que ens parlaran de les novetats del barri del Serrallo i el Font de la Menya, o en Sergi Garcia i el Jan Rossell del barri de França, en Salva Rodríguez del barri de la Carretera, en Nil Vinyes del barri de la Plaça Nova i Barceloneta, el Mariani del barri de la Plaça Vella, la Laura Sánchez del barri del Puig i del Pèlag i José Manuel Durán del barri de la Muntanyeta. Si us sembla, els escoltem en aquest ordre que ara acabem de dir.
5: Nosaltres, com a primera novetat, tenim que el dia 3 de juliol, aquest divendres, en comptes de fer el nombrament de l'Areu i la Pubilla, el que farem serà un reconeixement dels antics membres de la comissió. Veient com van acabar les cucanyes de l'any passat, aquest any hem decidit fer una guerra d'aigua a la que hem anomenat la Batalla de les Fonts. Aquest any hem tornat a canviar la ubicació de l'escenari i serà la placeta del Serrallo.
14: Nosaltres enguany, el diumenge dia 5, seguim amb la gincana del barri de França, que enguany fem la segona edició i que es poden apuntar la gent fins al mateix divendres a la nit. I després també amb el quinto del barri de França.
17: Dilluns, per l'activitat infantil, comptem com l'any passat amb l'Espai Zigzag, i pel concert comptem amb el grup Músics de Carrer i DJ Oli.
18: Al barri de la Carretera tenim dues propostes noves. A 11:45 del matí farem activitats infantils i jocs d'aigua aquest any. A veure, convidem a tots els infants a venir i que gaudeixin d'aquest dia. I després, com l'any passat va ser un èxit el Joc de l'Assassí, que vam fer una dinàmica entre barris, aquest any portem a la nit del barri el joc d'atrapar la bandera. En què diferents grups de persones, poden ser qualsevol persona del poble, s'apuntarà i tindran el seu propi estandard, que decoraran amb el seu color i els seus motius, i l'amagaran en algun racó del barri de la Carretera. Després donarem una senyal i a partir d'aquí tothom anirà a buscar quantes més banderes trobin. Hi haurà un premi pel guanyador, que és secret, de moment no el podem dir, però serà un bon premi.
14: Bueno, Pa Beneit Nocturn també informada de com funciona. Repetim el format de l'any passat, des de la Penya Bètica fins a baix a la Plaça Nova, i que la temàtica doncs serà d'artistes, cantants, per les parelles, trios, que s'apuntin. Hi ha un límit de 60 parelles, trios. I aquest any, com que ens agrada tirar de patrimoni històric del nostre barri, també oferim una visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals. També, entrellaçant, que és el 150è aniversari.
19: Nosaltres apostem per mantenir l'esquema dels actes dels últims anys. Tornem a fer el concert a la Plaça Vella, com també vam fer l'any passat, i com a petita novetat sí que aquest any l'activitat infantil és a càrrec de l'Escalèxtric a les Quatre Fonts, i a la nit doncs grup de versions i DJ com sempre.
5: Nosaltres aquest any seguim pel matí amb les activitats infantils, perquè ens sembla important que tothom del veïnat pugui participar. Els infants molts cops són com els oblidats i a vegades no tenen coses per fer, i llavors ens sembla important. Després de la benedicció de les coques, després farem un monòleg, que canviem el bingo musical que fèiem cada any per un monòleg, que jo crec que pot agradar molt i no s'ha fet. I res, després per la patada de la falla tenim una petita innovació, que no volem dir gaire, però deixem caure que es podrà com interactuar amb la falla. Llavors creiem que pot ser guai i que, bueno, us esperem a tots allà i que vingueu a veure-ho.
20: I tenim dos coses, novetats, vaja. Que la SEAT es deixa el recinte per fer el torn mecànic que teníem, i després farà un regal sorpresa molt bonic per la gent que vingui allí. Farem un bingo i això, i farem, bueno, que tota la gent que estigui allí que pugui gaudir del regal, vale? I per la nit, per això, com sempre, la falla i el farem un grup musical per la gent gran i després el DJ.
1: Doncs justament això, comencen les festes del Pa Beneit, i de fet avui aquest migdia ja sentirem la primera repicada i tronada des del barri del Serrallo i el Font de l'Ametlla. De fet, aquestes festes del Pa Beneit són una de les tradicions més arrelades al Vendrell i tenen un origen medieval, quan antigament es feia la benedicció de la farina vella abans de segar el blat nou durant la setmana de Corpus. Actualment, la festa s'ha adaptat als nous temps, traslladant-se a aquests principis del juliol. Cada dia, un dels barris de la vila organitza la seva festa, a la qual hi ha elements comuns, com ara la plantada i la cremada de la falla, el cercabarri del Pa Beneit, els sopars a la fresca o els concerts de nit. A més, cada barri té els seus elements diferencials, així com algunes novetats que es miren d'anar introduint any rere any i que aquest dimarts, ja com dèiem, es presentaven allò de forma pública a través de les comissions, que és el que hem escoltat ara mateix. I el fet que les festes siguin organitzades pels mateixos veïns i veïnes, bé, dona això, que les festes de barri tinguin aquest caràcter popular que fa que es visquin amb molta intensitat. Això des d'avui, divendres 3 de juliol, des del barri del Serrallo i la Font de l'Ametlla fins al dissabte 11 de juliol, perquè fa el barri de la Muntanyeta.
13: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
21: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
22: I remember that day I still being a kid, the day I still being so happy, that day I started to quit all my dreams.
13: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Va, finiquitem ja i tanquem. Bé, tancar. Posem el punt i seguit aquesta primera part de Calaixera. Actualitzem de seguida les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res ja saltarem cap a la segona part de programa, segona part de Calaixera, amb més coses, o més faltaria, i en secció habitual amb la Montse Porcel, que ens aporta sempre tota aquesta temàtica en llibres. De fet, el títol ja és aquest, eh? Calaix de lectures, perquè és el calaix de la Calaixera que carreguem de llibres, de propostes d'autors, d'autores, de gent, i sempre això explicat de la manera que ens ho explica la Montse Porcel, que està molt bé. Actualitzem notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
13: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, avancem, seguim, ja ens endinsem cap a la segona part de Calaixera. Després de l'actualització habitual que fem sempre cada hora en punt amb la xarxa de comunicació local, i això justament ens porta aquests 4 minuts que passem de les 10 del matí. Per suposat, i sobretot, sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de la FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtp-elvendrell.cat, o també a través de Televisió El Vendrell. Això és, sobretot, gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Avui és divendres, 3 de juliol, programa número 4002. I sempre els divendres encetem la segona part amb tot allò que ens explica en directe la Montse Porcel des d'aquest calaix de lectures, aquest calaix carregat de llibres. Després, de fet, parlarem d'una publicació que es presenta aquesta mateixa tarda i que uneix la figura del vendrellenc Joaquim Pell i Gené i la sardana. Va ser un gran estudiós de la sardana a nivell nacional i, per suposat, també a nivell local. Tot això emmarcat en aquesta capitalitat de la sardana del Vendrell aquest 2026, un llibre que ha estat editat per l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i el seu autor ha estat una feina d'en Jaume Figueres. Així que parlarem amb la Nati Castejón i amb el propi Jaume Figueres. També acabarem de destacar una mica més l'agenda. Després de les 11, parlarem una mica més del Tour de França, que passa aquest diumenge pel Vendrell, i també una bona estona per la participació i les trucades. Així que va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Oi, de quin calaix ben carregat de lectures i de llibres, tot allò que ens explica cada setmana la Montse Porcel, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
1: Benvinguts i benvingudes a la gran caloreta. No calor, no, caloreta o calorassa.
0: Doncs encara de pujar més, eh?
1: Ai, calla, ja
0: hi sentim. Aquest diumenge hi ha una altra onada de calor.
1: És qüestió de... d'anar-se a remullar allà on, sí. Allà on es pugui. Més sí, mal sí, que sí. Tots els pobles tenim les nostres piscines.
0: Sí, mira, pots anar trampejant. Sí. I això que encara no estem en canícula. Que la canícula, que és l'època de més calor, va del 15 de juliol al 15 d'agost.
1: Sí.
0: I encara hi hem d'arribar, a la canícula, vull dir. Que bé, tot, ja. tot just ens hi estem endinsant.
1: Què hi farem? Sí. Què hi farem? Sí. És així, ja vindrà l'hivern, no?
0: Sí, home, però, sí. Després ens queixarem del fred quan toqui.
1: Sí, clar, les estacions és una mica això, però sí que és veritat que la gent que ha d'anar a treballar cada dia, que ha d'agafar el tren, el cotxe, és pesadet, la calor.
0: Sí,
1: és
0: amb... sí.
1: Però bé. Què hi farem? És així, les estacions existeixen.
0: Correcte, i les hem de respectar, si no malament.
1: I tant. Bé, doncs avui una mica variadet. Començaré l'altre dia, vaig allò a veure una notícia, dic, doncs mira, en parlarem, que és un premi, són aquests famosos premis que no tenen res a veure amb editorials, que aquest té que veure amb les llibreries, que, que sempre hem de dir que la gent anem a remenar, a mirar, i si pot ser, doncs, a comprar
0: clar.
1: algun llibre i una mica el paper que juga a les llibreries.
0: Sí,
1: jo l'altre dia pensava, inclús la gent que ven llibres, no? Aquí, clar, la comarca, que encara en queden poques de llibreries, els pobles petits ja n'hi han. Aquí el Vendrell, doncs sí, perquè clar, és la capital, doncs en queda la mitjans, no? I la feina que fan, no? Que vas allà i no només venen llibres, sinó que els hi pots preguntar, t'informen, inclús sí. Hi ha llibreries molt més grans que les de poder de comarques que fan tertúlies, vull dir que s'han convertit doncs, una mica com les biblioteques en centres culturals, per tant aquí anem a les llibreries que és molt important, doncs tenen també el seu premi, que és del Gremi de Llibreries de Catalunya.
0: Molt bé.
1: I buscat i dit, mira, és bonic, a la presentació d'aquests premis, el president de Gremi de Llibreries, Eric Del Arco, ha remarcat que es tracta d'uns premis sense dotació econòmica. És a dir, que també és com una mica de promocionar doncs aquelles lectures que a més ho divideixen, que ara ho comentaré, en diferents categories, no? Que és alguna manera, doncs, això, per reconèixer doncs, aquests autors i autores, que clar, n'hi ha moltíssims, però s'han de decidir en aquest cas, doncs, cada any per uns quants, no? I sobretot una mica les diferents categories una mica variades. Categoria de literatura catalana. Ha premiat un llibre que es diu Sau. Sau, sabeu que és un pantà, és una zona, doncs, també, doncs, aquí a Catalunya, molt, molt important, de l'autor Ferran García. I, a més, he volgut, perquè, clar, ho he trobat, que com justificació de per què hem donat aquests premis a cada una de les lectures, no? I aquí, doncs, han destacat, és una novel·la, diu que és una novel·la hipnòtica i ambiciosa, diu capaç de convertir la natura, el folclor i la memòria d'Osona, que és on està el pantà de Sau, en un territori que diu gairebé mític. Quatre comentaris que també és important d'aquests autors, perquè alguns són més coneguts potser que d'altres, no? El Ferran García Moreno va néixer a Taradell, a la Plana de Vic, a l'any 76, i això explica doncs, moltes coses una mica doncs, de la obra que ella ha escrit. Ha publicat contes i novel·les. Una que es diu Recorda que moriràs, una altra, Blasfèmia i guilleries, sempre a l'editorial Males Herbes. També un paper doncs, que fan, clar, hi ha les editorials emblemàtiques, però també hi ha altres editorials potser més petites.
0: Sí, més emergents.
1: Més
0: no?
1: Que van una miqueta apostant doncs, per autors, autores, doncs, novel·les, diguem-ne.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: També ha escrit poesia i també ha rebut diferents premis, no? Ha publicat també relats en diverses antologies i va guanyar el premi Recull 2020 amb Òpera Creus, un retrat de la figura de l'escriptor Miquel Creus, que jo no n'havia sentit parlar, però en una època va ser, no va escriure molt, però va ser una mica també trencador i important, el Miquel Creus. Aquí, literatura catalana. Una altra, infantil i juvenil, que també té una altra. L'escriptora Tina Vallès i la il·lustradora, és a dir, el mateix llibre, Mercè Galí, amb Cartes imprevistes, que en un programa dedicat a les... a la literatura epistolar de cartes em vaig parlar d'aquest conte. Doncs mira, ha guanyat aquest premi, el Premi Llibreter. Què destaca? Doncs que és original, perquè és veritat, i a més a l'ús de la llengua, molt important, és a dir, és una literatura, clar, infantil, infantil-juvenil. És un relat de cartes epistolar entre objectes quotidians que combina humor i diferents nivells de lectura. L'autor explica que era un dels llibres amb què més s'havia divertit escrivint, i diu: feia temps que tenia ganes de fer una novel·la epistolar i sempre m'he preguntat què dirien els objectes si poguessin parlar entre ells. Per tant, és divertit. Per aquest mateix llibre també he rebut un altre premi important, el Premi de la Crítica Serra d'Or i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, i també és finalista d'un altre premi del Llibre Vivent de la Catalunya Nord. Tina Vallès i López, nascuda a Barcelona l'any 76, mira, igual que el Ferran García, són de la mateixa, del mateix any. És escriptora, a més de correctora i traductora. Clar, la majoria d'escriptors, clar, estan, clar, de la llengua en saben molt. I clar, viure de la literatura, jo no ho sé ni... deu costar.
0: És complicat, jo crec que sí, eh? O vens molt, eh?
1: I tenen, i aleshores, clar, els agrada, diguem-ne, o en saben, i de tant en tant publiquen, i mira, i d'això, doncs, també és interessant, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llicenciada en Filologia Catalana, i a més, com a bloguera, és autora dels blogs L'Aeroplà del Raval, he trobat aquesta informació, i Ganxet sota les pedres. És coeditora de la revista digital Paper de Vidre, i és membre fundadora de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. El 2017 també va guanyar el Premi Anagrama amb la novel·la La memòria de l'arbre, que ara us la comentaré, que fa uns 4 o 5 anys la vam llegir al Club de Lectura, i us la recomano perquè és un llibre molt maco, i ara us ho comentaré. A més, s'ha traduït, he trobat, a 19 idiomes, per tant, va tenir molt èxit.
0: Molt bé, que bé, que bé.
1: És a dir, ha anat combinant, doncs, la novel·la, aquesta és una novel·la per adults, no? També escriu articles, també publica a VilaWeb, i és una de les responsables, també he trobat el podcast Podcast sobre literatura infantil i juvenil amb Carlota Torrents i Paula Gerrín. També s'ha estrenat, sembla, com a dramaturga, són aquells escriptors, escriptores que escriuen teatre, amb la Cantània aquest any, amb l'obra L'últim rellotge, que és a més amb una composició musical de Jordi Cornudella Heras. La memòria de l'arbre.
0: Veu, tranquil·la.
1: És, avui necessitem una mica, no? Aquest llibre, aquesta novel·la, els protagonistes és una família, sobretot és el nen, és el nen que es diu Jan, de 10 anys, i el seu avi. Aquest nen, un bon dia, ho llegeixo, però me'n recordo molt d'aquest llibre quan el vaig llegir, però una mica per no oblidar-me res, no? Li comuniquen al nen que els seus avis vindran a viure a Barcelona, viuen en un poble, per tant viuran junts, no? Ell se n'adona que passa alguna cosa, però que ningú li vol explicar. L'avi va buscar-lo cada dia a l'escola, el porta a berenar, i li va ensenyant els arbres i els noms del carrer. Per això té un motiu, però no ho desvetllaré, perquè cada dia li va explicant, va recordant aquests noms, no? Aquest canvi d'anar a viure amb els avis, una mica, clar, la convivència és bona, però hi ha alguna cosa que aquest nen, doncs, veu que aquí passa alguna cosa, no? Per tant, molt important les paraules, però també una mica els silencis, que ell nota que l'avi no sempre es comporta d'una manera natural. Però, clar, ells fan, diguem-ne, com es diu això, creen entre ells dos uns lligams que no crea per exemple, amb l'àvia, no? Uh-huh. És a dir, és veritat, sí, els avis a vegades això, no?, que hi ha de tot, però sí que a vegades fan això, no?, que els pares és una relació i els avis n'hi ha una altra. Llavors, aleshores, amb aquesta novel·la sí que hi ha una relació molt bonica que té un sentit, però que no us el vull desvetllar, no? I una cosa important, que ara me vaig en recordar, que l'11, l'edat del Jan, és un número important, és curiós, no?, aquest... Diu, l'avi té 11 anys quan desapareix l'arbre. Per què l'arbre és important? Perquè hi ha una placeta on viuen els pares que havia hagut un arbre. I això fa que també serveixi una mica de fil conductor de per què aquest arbre té memòria, perquè ha format part de la vida d'aquesta família, no? L'avi això, té 11 anys quan desapareix l'arbre, el tallen. La mare en té 11 quan l'avi li explica com va anar la destrucció de l'arbre, i el Jan gairebé té 11 anys quan l'avi també li explica, no arriba als 11 per la por que té a l'avi de perdre el record. Aquí podem intuir, perquè a més quan llegeixes ja saps una mica de què va. També té 11 capítols el llibre, i cada capítol també té 11 parts, no? L'obra de què va? D'alguna manera, de relacions familiars, emotiva, relacions entre avis i nets, en aquest cas molt més l'avi amb el net, no? I on els adults, què passa? Fan el possible perquè tot vagi com sempre, però no tot va com sempre, no? Perquè el nen es va donar en compte de que aquí passa alguna cosa, no? Què passa? També hi ha una complicitat entre el net i l'àvia que li va explicant el que nota del seu avi, que no, que alguna cosa doncs passa, no? Però que d'alguna manera li amaguen aquesta malaltia, no? Perquè a més aquesta malaltia és l'Alzheimer, no? Uh-huh. Moltes vegades la mateixa família no es vol, no es dona compte, perquè no és molt, diguem-ne, no es nota, però...
0: Ja, és molt progressiu, no?
1: I, en canvi, el net, amb un nen, sí que ell va notant, perquè li té tanta confiança a l'avi que d'alguna manera ell se'n va donant compte. Per tant, és una novel·la per parlar d'aquest tema, i molt ben escrita, i al Club de Lectura, en el blog, si voleu buscar-lo, no sé si és de l'any... Bé, ho busqueu, no sé si és de l'any 2020 o 21, i va agradar molt perquè és una gran novel·la, no? I ara, doncs, la il·lustradora, també, Mercè Galí, diu, ha subratllat que el llibre, diu, creixia amb els lectors, i ha confessat la il·lusió especial que li feia rebre un premi concedit pels llibreters, perquè diu, jo sóc filla de llibreters i llibreteres, i m'he criat entre llibres. Va néixer a Barcelona l'any 73 i va créixer això envoltada de llibres, a la llibreria dels seus pares, la llibreria Galí, al barri de Gràcia. Va estudiar a la Llotja de Barcelona i es va llicenciar en Belles Arts, amb l'especialitat de gravat. Treballa sobretot il·lustrant llibres infantils i juvenils per diferents editorials. Treballa també, encara existeix, Cavall Fort, Tatano, que és la versió pels més menuts de Cavall Fort, i té doncs també llibres publicats de poesia il·lustrada

0: Bullwinkle, En cop de llum. És una, sembla que és una obra curta amb molt ritme i amb molta diversitat, no? Segons el veredicte, no? En què cada una de les protagonistes té una personalitat pròpia. L'autor, en un vídeo d'agraïment a San Francisco, ha assegurat que mai no hauria imaginat que una rebuda tan generosa del llibre a Catalunya. Diu, els llibreters són el clergat de la literatura i no hi ha ningú com ells que entengui millor el poder de les paraules. I també, doncs, això, agrair, doncs, a la feina dels seus editors i traductors, i ha conclòs l'enregistrament amb un missatge en català. De tot cor, gràcies, no? I ara, infantil i juvenil, d'unes altres literatures, és a dir, de fora del territori espanyol, està per al Gegant de Ferro. L'autor Ted, és que no ho diré bé, Ted Hugues, no sé com es pronuncia, però bé, el Gegant de Ferro, amb les il·lustracions també de Chris Mould. El jurat ha valorat que és molt original i més al més el missatge sobre l'amistat i la construcció d'un món millor. S'ha fet en pel·lícula, és una obra de fa més de 60 anys i es veu que l'hauran reeditat i han volgut donar-li aquest premi.
1: Val.
0: Per tant, té més de 60 anys. És una pel·lícula de dibuixos animats. A mi no em sona El Gegant de Ferro, però sí que no sé per què, però no sé, no l'he vista, però bé, que és molt antiga.
1: Sí.
0: Aleshores, doncs això, l'han premiat per aquesta importància de sobretot de valors, no? L'il·lustrador ha celebrat el premi en un vídeo i ha explicat que va descobrir la història a la biblioteca de la seva escola quan era petit. Per la seva banda, l'editorial catalana Blacky Books ha reivindicat l'obra com un al·legat pacifista que 60 anys, com deia, després d'haver-se publicat, manté, doncs, una vigència, doncs, molt important. Hi ha la pel·lícula de dibuixos animats. Hi ha dos, però com vull comentar una altra cosa, deixarem per un altre programa dos premis més. L'altre dia, jo que vaig sentir una notícia, ara ja ens n'anem no a premis, sinó a l'estrena de Viatge al País dels Blancs. N'he sentit parlar, aquesta pel·lícula.
1: Em sona moltíssim, sí. Crec que no l'he vista, però em sona molt.
0: És que l'acaben d'estrenar.
1: Val.
0: És una obra, una adaptació d'un llibre. Un dia us el vaig comentar en un programa, però ara també ho tornarem a comentar. Viatge al País dels Blancs és una obra autobiogràfica d'un noi, el va escriure quan va ser més gran, Ousmán Umar. Diu així: sé que vaig néixer un dimarts, no sé de quin mes ni de quin any, perquè això la meva tribu tant se val. Vaig créixer a la sabana africana. Cada dia caminava 7 quilòmetres per anar a l'escola. Tenia una vida feliç i senzilla. Fins que un dia, mentre jugava, vaig veure un avió al cel. La novel·la comença així, és bonica, no? Aleshores va explicant. Però al començament té aquesta una mica, diguem-ne, com diria, literària, no? Que veu allà, doncs, que passa un avió i, clar, pensa que qui el deu pilotar aquest avió no deuen ser persones del seu país. Des d'aquest moment ell diu, jo m'agradaria ser pilot, no? Enginyer, tot menys negre. La curiositat per conèixer el món em va empènyer a iniciar un viatge sense retorn cap al País dels Blancs. Ell és de Ghana, un país també de l'Àfrica. Se li diu Àfrica Negra perquè, clar, per diferenciar-ho de la... el Marroc, Argèlia, Centroàfrica i tot el nord i sud d'Àfrica, que allà la població és negra, no? Quan tenia 13 anys, ell, doncs, ho explica el llibre. Clar, el típic, no? Coneixen a altres nois, sobretot nois, noies, menys, que han volgut emigrar, i això fa que, per què no ho fem? I ell decideix marxar i iniciar aquest viatge. En 13 anys, travessa el Sàhara a peu i el mar en patera. Jo recordo del llibre com va explicant, perquè els pocs calerons que ell va fent treballant a un poble i a un altre, els van

0: els hi van donant a gent que els hi promet l'oro i el moro, i d'això res. Si el viatge havia d'anar per tot el Sàhara, a meitat de camí els abandonen, diuen que ja no hi ha més combustible, els deixen allà abandonar. Vull dir, una cosa, però un maltractament en el viatge, que és a posar els pèls de punta, com pot arribar.
1: Vaja.
0: Gent del seu país, no són d'un altre, no són blancs, són del seu país, que són les màfies, que en diguem, no? Doncs ell fa tot el viatge a peu, de tant en tant amb transport, però ja et dic, els abandonen allà, i pel camí va perdent d'amics o de companys, molts moren, moren de set. De...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, és un camí, allò de la travessia del desert, que posa els pèls de punta llegint el llibre, no? Al cap de 4 anys, és a dir, durant 4 anys, ell va, clar, de tant en tant, potser està mig any a Argèlia perquè troba una feina, perquè el seu objectiu quin és? Europa. Europa, en principi Europa. Ell tampoc té clar, doncs, a quin país d'Europa doncs anirà a parar, no? Finalment, clar, perquè clar, aparenta que van pujant cap a dalt, Marroc, i al final a Madrid. A Madrid. Arriba a Madrid, no, perdó, a Espanya. Ara, a Espanya. I després de passar uns quants mesos dormint al carrer, una família, diu, em va acollir a Barcelona. Per tant, a Espanya, va fent també les seves, fins que arriba a Barcelona. I sí, sí, vivint al carrer, hi ha una família que el recull, 13 més 4, mira, se sent, va dir, et volem ajudar. I sí, sí, el van ajudar i el van, diguem-ne, com acollir, adoptar, potser no a aquella edat, el van acollir. I a partir d'aquí ell, doncs, clar, explica que, clar, es va convertir, doncs, en una persona ja catalana, ja, doncs, com d'aquí, que, clar, no un agraïment, no pot estar més agraït d'aquesta oportunitat, no? I, clar, això, el llibre és això, tot el, també la història final, però molt és tota la seva, tot el seu trajecte fins a arribar a Espanya i a Barcelona, no? Diu, la primera nit que vaig dormir a casa seva, d'aquesta família, tot i les comoditats i el benestar que sentia, em vaig posar a plorar com un nen. Clar, tenia 17 anys. Per què havia patit tant? Per què tanta lluita? Què havia fet malament? Clar, ell d'alguna manera, durant tot el relat, clar, ell va fent i dir, però per què ens maltraten d'aquesta manera? Per què ens abandonen al mig del desert? Per què? I va fent molts perquès, no? Vull dir, vinc d'un país molt pobre i com pot ser que hagi estat 4 anys d'aquesta manera tan injusta, no? Aleshores, hi ha un moment que diu, jo ara vull explicar la meva història, no? S'haurà estrenat la pel·lícula. Jo crec que ja s'ha estrenat. Si no, deu estar ja a punt, doncs, d'aquesta gran novel·la, no? Novel·la no, és autobiogràfica. Per Dani Sancho, és la seva primera pel·lícula. Diu que es veu que havia conegut a Usman feia 10 anys per mitjà d'un amic en comú. I des d'aleshores, doncs, ja li rondava el cap dedicar una pel·lícula a la seva història, no? Però sobretot, clar, jo no he vist la pel·lícula, diu que volia donar pes a la situació de les persones migrants un cop establertes a Europa, més que no pas el trajecte com a tal arribar-hi. Per tant, és a dir, clar, pots fer-ho de moltes maneres, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, el noi, l'Usman, va voler reflectir tot el periple que ell volia, ell necessitava explicar aquesta història i donar-la, que ja se sap, però bé, en primera persona, doncs, déu-n'hi-do, no? L'Usman és, ell mateix actua com a adult, un altre com a adolescent, Benjamin Cacrava, Víctor Sey com a Usman de nen, i la Emma Vilarrasau com a Montse que l'acull, la que es diu, doncs es diu Montse, no? Uh-huh. Per tant, doncs està bé, doncs, que hagin pogut fer aquesta, aquesta pel·lícula. Doncs sí que em dóna temps a comentar una altra cosa.
1: Sí, endavant.
0: Aquest llibre et sona? Et sonava Viatge al País dels Mals?
1: Em sona molt el títol, però potser he vist aquests dies la pel·lícula i potser em sona d'això, no sé.
0: Que també hi ha moltes, sí, hi ha bibliografia, de persones, no?, que estan adoptades per famílies. Ja, no és que hi hagi molta bibliografia, però a mi el que em va agradar molt, em va aparèixer un dia així, no sé com, a la biblioteca, i la veritat que està molt bé, perquè és una història, doncs, molt real, no? I ara, doncs, una mica continuant amb els premis llibreters, doncs, havíem dit lo del Gegant de Ferro, i també hi ha una categoria d'àlbum il·lustrat. Uh-huh. El Racó de Pensar, no? Però també és europeu. Pieter van Deubel diu que ha estat reconegut per la seva invitació a l'autoconeixement i la reflexió sobre les emocions. I per acabar, també han premiat un assaig, és a dir, no una novel·la, sinó un assaig. És assaig, pensament i més narratives a La passió dels estranys, de Marina Garcés. El jurat ha definit el llibre com un mapa de rutes per a pensar l'amistat. En el seu discurs, la filòsofa ha reivindicat l'assaig com una manera de narrar les idees i ha fet una defensa de les llibreries com a espais de reunió, el que dèiem abans, no? Diu, les llibreries són llocs d'amistat, llocs que fan possible compartir mons i viure alguna cosa més que les nostres vides individuals. Per tant, doncs, que està molt bé el que he trobat, que fa una mica una ressenya de per què han premiat un llibre i no un altre, no? Perquè, clar, deuen tenir problemes, perquè s'escriu i s'edita, sí. Però, ara seria llarg, no?, però explica com ho fan, el jurat, com està format, però bé, això ja... Però és interessant, no?, I ara, doncs, a punt de una cosa de l'agenda i a punt d'escoltar la cançó, que és molt maca, havia pensat del tema de la migració entre Viatge a Ítaca, però és molt simbòlica. Uh-huh. I ara he trobat una altra que és com més de peus... A veure, diferent, que seria Camins, sí, de Sopa de Cabra, no? Dic, serien entre les dues, però no sé, m'he decantat, doncs, per això, per Camins. I ara, doncs, els que tinguin ganes de desplaçar-se a Sant Oliva a les 10 del vespre, una mica tard, però ja l'any passat van començar nits musicals, uh-huh. Conviden, doncs, a grups musicals, potser no és que siguin molt famosos, però senzillament que ho fan molt bé. A vegades dic que són...
1: No té res a veure, exacte.
0: No té res a veure. Sí, sí, això sí. És un grup de tres violins i un violoncel que es diu String Garraf. Uh-huh. Demà dissabte al monestir a les 10 del vespre i d'entrada, entrada lliure. I més endavant m'imagino que es farà al carrer, diguem-ne. Val,
1: sí,
0: en
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: Cas, doncs, a dins, potser es farà fora, ara no ho sé, però és igual. Seria el monestir de Sant Oliva. Doncs ara escoltem Camins i una mica, doncs, veure que no tots els emigrants... Mm-hmm. Depèn, és que és curiós, no? Alguns arriben amb avió,
1: sí.
0: Segons... És que està molt per països.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I els de, clar, els africans, però clar, en patera, però és clar, és que ve de gana, i de gana fins a arribar al Marroc, és que 4 anys es tira el pobre nano, sí, és que de veritat, és a més va explicant,
1: diu,
0: el meu millor amic, perquè no va poder, perquè clar, estan prims, desganats, i passen gana, i per això s'ha de saber la realitat, i això són notícies que a vegades no surten. Cuideu-vos.
1: Gràcies, Montse.
0: De la calor.
1: Sí, exacte, guardeu-vos de la calor. Gràcies.
0: Fins
1: la setmana que ve.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Ja ho dèiem, un programa força literari. Hem parlat de llibre, de foc, de festa major i tot plegat, i anem cap a un punt que en certa manera també té referència a tot aquest 2026, quan és allò, el Vendrell com a capital de Cerdanya. És aquest llibre que justament es presenta aquest mateix divendres, i un llibre que intenta recollir, i ho fa molt bé, justament aquesta història de Joaquim Pell i Gené, el món sardanista, de la seva vinculació al món de la sardana, al Vendrell, però també al món cultural, m'atreviria a dir. Així que volem parlar justament d'aquesta publicació, aquest llibre, que té l'empremta i l'edició de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, i per això ens acompanya la Nati Castejón, que és la seva responsable. Nati, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Sí? Doncs molt contents d'estar aquí per exposar aquest projecte nou, no?
0: Fantàstic, molt bé. I al teu costat l'autor propi d'aquest llibre, en Jaume Figueres. Jaume, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Sí? Nou llibre, Jaume? Nova presentació aquest mateix divendres, i suposo que cada llibre o cada treball o cada feina suposo que és una mica endinsar-se, no?, amb la recerca, els noms, no?, suposo que és, cada llibre és com una mica...
1: Bé, en tot cas, comencem dient, perquè tothom doncs situï el personatge, que és el Joaquim Pell, és el pare del Jordi, el Jaume Pell Soldevila, sí, molt coneguts doncs aquí al Vendrell, i que gràcies a l'estima, no?, que tenien els seus fills per tota la feina que havia fet el seu pare, el Joaquim Pell, tant el Jordi com el Jaume, havien conservat tot el fons documental del seu pare, havien cuidat amb molt carinyo, no?, tota la correspondència, el seu diari personal, i aquesta obra de la qual el Jaume Figueres ha pogut treballar, que es titulava Jo la sardana, que és una obra inèdita, i per tant des de l'Arxiu Comarcal van considerar que era un bon moment enguany, com tu has dit, el Vendrell capital de la sardana, poder presentar aquest treball. En primer lloc, bueno, voldria comentar que hi ha dues parts. Una és una biografia bastant àmplia que el Jaume ha pogut fer, no?, i per tant situa aquest personatge en totes les seves facetes, no només de sardanista, sinó moltes altres que hi comentarà. I la segona part és pròpiament aquest estudi, aquesta valoració d'aquesta obra inèdita que el Joaquim Pell va fer durant més de 20 anys, que el va titular Jo la sardana, que és un títol doncs, que ja diu molt, no?, sobre aquest aspecte.
0: Sí, sí, sí.
1: Recordar que aquest fons documental va ser donat pel Jaume Pell el 2014, perquè malauradament el Jordi ja va morir el 2011 i no va poder fer aquest acte jurídic, però sí el Jaume Pell Soldevila va fer donació d'aquest fons documental tan important a l'Ajuntament del Vendrell i ha dipositat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
0: I tot parteix d'aquí.
1: Tot parteix d'aquí.
0: I aquí arribem a aquest llibre que ara, i torno a fer la pregunta, justament al Jaume, justament això, no recordo que... I a més altres publicacions, tu, Jaume. És a dir, segur que cada llibre, cada història, cada personatge és com endinsar-se en un món, no? Em fa l'efecte. I aquest també és el cas.
2: És tot un procés, clar, és tot un procés de descoberta i d'anar de mica en mica coneixent la persona, les seves circumstàncies vitals, d'anar-se una miqueta posant en la seva pell i d'anar també d'estudiar el context, el moment, els debats,
0: clar,
2: i d'acompanyar-los, i en certa manera... Aquí hi ha tres llibres, de fet, Hi ha d'un costat uns anys, sobretot els anys de postguerra al Vendrell,
0: sí,
2: a partir de la seva peripècia vital, de les circumstàncies que li va tocar passar i patir, sobretot gràcies a la lectura del dietari. I després hi ha, evidentment, tota la seva recerca d'una grandíssima ambició i, en el seu moment, d'una qualitat molt i molt remarcable, sobretot comptant que en aquells anys, entre el 45 i el 49, les dificultats per accedir a la informació, a la bibliografia, eren notables, i a més, les circumstàncies d'aïllament, de desconnexió. Doncs, pel que fa a l'estudi de la sardana, la seva evolució, la gènesi, la relació amb el contrapàs, qüestions relacionades amb la tècnica, amb la coreografia, els debats que s'arrossegaven des de principis de segle, sobretot relacionats amb el punteig i amb el marcatge... És un treball d'una grandíssima ambició, sorprenent.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I que compta que arribarà una miqueta a tot el país. És un servei al sardanisme de postguerra que està mancat d'uns quadres que havien desaparegut amb la guerra i que en aquells moments coneix un fenomen que és l'afluència importantíssima de jovent a les places, a les ballades, sobretot en el context de les colles i els concursos. Aquest és el segon llibre. El primer és un episodi històric, uns anys, un home, un patriota, en Joaquim Pell i Gené. El segon és el treball, la monografia sobre Jo a la Sardana. Són, de fet, diferents capítols, diferents monografies. I el tercer ha sigut el que he fet pròpiament jo, que és el guiatge, anar acompanyant el lector. Perquè el llibre s'hi pot accedir a partir d'un QR.
0: Val, que bé.
2: Però és un llibre d'una extensió considerable.
0: Sí.
2: No,
1: aquest,
2: l'original.
0: Ah, l'original, aquest també, doncs, aquest també.
2: Són 270 folis.
0: D'acord.
2: Picats a màquina.
0: Sí.
2: I aleshores, el que jo he fet és, en aquest llibre,
0: en aquest d'aquí,
2: el tercer,
0: que també és un bon volum, eh?
2: És acompanyar el lector, que potser no tindrà el temps, no li vagarà, d'endinsar-se en la lectura a partir del text en arxiu digitalitzat de l'original. Hi ha una gran quantitat, una enorme quantitat de citacions, i jo el que vaig fent és donant el marc, explicant aquests debats, aquestes circumstàncies pròpiament tècniques. Per tant, d'alguna manera hi ha d'un país i d'una persona, d'un home i una família, amb la seva esposa i els seus fills en anys difícils, i una vila, el Vendrell. Després hi ha el treball, la recerca entre l'any 46 i l'any 49 a partir de la bibliografia disponible sobre la sardana. I després hi ha, des del 2025-2026, el guiatge, l'acompanyament al lector perquè pugui, doncs, entrar,
0: conèixer,
2: molt bé, en aquest patrimoni.
0: Molt bé, per això, conèixer com va ser aquest personatge, que no només es va moure en el món sardanista, sinó també cultural, no, de l'ensenyament del català, de l'esperanto, és a dir, que en certa manera va ser present aquesta època daurada, no, vendrellenca, deixem-ho dir, i per extensió també a Catalunya, d'això, no?, el Renaixement, en certa manera, una mica, es va nodrir de tot allò, em fa l'efecte.
2: Un home d'una gran inquietud, d'una capacitat de treball extraordinària.
0: Clar.
2: I, a més, un home amb una capacitat d'abstracció que, si hagués passat per la universitat, hauria, doncs, pogut fer un altre camí. Ell treballava 8 hores diàries a l'estació de Sant Vicenç i després, pel que fa a Jo a la Sardana, hi dedicava 6 hores més, fins a altes hores de la nit, podem suposar. Però és que el mateix va fer amb l'ensenyament del català. A partir de l'any 55 va concebre un seguit de textos que va dur a terme en un parell d'aquests projectes.
0: Sí.
2: En els altres casos van quedar en això, en projectes, en esquemes, i després dedicat a la docència.
0: I també els escacs.
2: L'últim moment.
0: I els escacs, també, que és un capítol a banda, també, els escacs.
2: Va arribar a jugar a Alemanya en representació dels ferroviaris espanyols.
0: Imagina, això és un gran personatge, una gran figura que és important.
1: També va crear la secció cultural del club d'esports.
2: La secció cultural del club d'esports.
0: És veritat.
2: I això, que va arribar aquí al Vendrell...
1: Abans de la guerra, poc abans
2: de la guerra. Abans de la guerra, als anys 30, però ell és de Martorell.
0: Sí.
1: És de Martorell.
0: I l'oficina ferroviària el va fer passar, no?, per aquí a... Andrés, a Vicenç de Caldés.
2: Amb motiu de l'estació també el lector tindrà accés a passatges concrets d'un episodi dramàtic, tràgic, que va ser el bombardeig de l'estació, que ell era allà.
0: Ostres.
2: I després tot el batibull d'emocions amb motiu de les últimes jornades abans que s'acabés pròpiament la guerra, que arribessin els nacionals.
0: Sí. Per això, importantíssim conèixer la figura d'en Joaquim Pell i Gené amb aquest llibre i la presentació. Recordem-ho que serà aquest mateix divendres, es farà al Centre Cívic l'Estació, si no tinc mal entès, a partir de les 7 de la tarda.
1: Sí,
0: amb la vostra participació, entenc, eh?
1: Sí, sí.
0: Per donar a conèixer justament aquesta figura i aquest llibre.
2: Agafarem el tren de la història.
0: Correcte, molt ben trobat.
2: A l'estació.
0: Sí, doncs no podem superar aquesta frase, em sembla. Agafarem el tren de la història. Jaume, gràcies per acompanyar-nos.
2: Nati, molt de gust.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Seguirem en contacte, seguirem parlant-ne.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: I a partir d'aquí ja perfilem la recta final de la segona part de Calaixera. Encara ens quedarà un altre punt i seguit amb l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja anirem cap a la tercera i última part de programa. Avui, que som divendres, una tercera part que encapçalarem recordant justament com ha de passar el Tour de França per aquí al Vendrell aquest proper diumenge al matí. Se n'està parlant i molt. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la regidora d'Equipaments Esportius, la Mariona Figueres, una conversa que recordarem perquè justament es dona informació importantíssima per poder gaudir com cal d'aquest esdeveniment esportiu de primer ordre. A banda d'això, abans d'arribar a aquesta actualització de les notícies, també en diferents punts d'agenda, recordar i explicar que l'Ajuntament del Vendrell, juntament amb la Fundació Pau Casals, la Fundació Apel Esfenosa i el Museu Déu, amb la col·laboració dels Amics de l'Orga i els Campaners del Vendrell, impulsen un estiu més tot un programa de rutes culturals i patrimonials, en clau de sol. És per donar a conèixer el municipi i apropar la seva riquesa artística, història i natural tant als visitants com als propis vilatans. Això és importantíssim. L'objectiu d'aquesta proposta és posar en valor el patrimoni vendrellenc i fer-lo més accessible al públic mitjançant visites guiades, dinàmiques i que tindran lloc de dilluns a dissabte. Aquestes rutes estan dissenyades per oferir una mirada diferent al Vendrell, explorant des de les seves arrels romanes fins a les figures més destacades de la seva història recent. De fet, podem recordar i detallar tot aquest calendari de rutes. Per exemple, els dilluns descobreix la Via Augusta els dilluns 24 i 31 d'agost a les 7 de la tarda. És un recorregut per conèixer un tram d'aquesta antiga via romana i que travessa el municipi. També perquè fa els dimarts, és a dir, el 21 de juliol i el 4 d'agost i l'1 de setembre, a Coma-ruga, un viatge en el temps. Serà a partir de les 7 de la tarda per descobrir l'origen termal i l'evolució de Coma-ruga com a espai turístic. També els dimarts per conèixer Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. Això es farà a l'11 i el 18 d'agost a 8:15 del vespre. També els dimecres, en aquest cas, per descobrir l'art dels mosaics a Coma-ruga, el 15 de juliol i el 19 d'agost a les 7 de la tarda, és una ruta que revela l'obra de l'artista Santiago Pedrós a través dels mosaics del nucli marítim de Sant Salvador, al port marítim a la platja d'Estiueig, que en aquest cas es farà el 22 de juliol a 8:15 del vespre. Els dijous, descobreix el Vendrell. Això serà el 16, va començar ahir, de fet, és a dir, que ahir dia 2 ja va tenir lloc, però continuarà el 16, el 23 i el 30 de juliol, i també el 6, el 20 i el 27 d'agost a les 7 de la tarda. Una ruta pel nucli antic per descobrir històries dels íbers, dels senyors feudals i de pirates. I també els dijous, introducció a la Fenosa Experience. Això es farà el 23 de juliol a les 10 del matí. Els divendres, el Vendrell a vista d'ocell amb una visita al campanar. Això serà el 31 de juliol, el 7 i el 21 d'agost a 8:15 del vespre. Inclou una visita a l'església i al campanar amb visites panoràmiques de la vila amb la col·laboració dels campaners del Vendrell. Aquesta, hem de dir, que és una ruta que no és apta per menors de 14 anys. I també els divendres coneix el Museu del Tabaris. Això es farà el 10 de juliol a les 6 de la tarda i també a les 7. I finalment ja els dissabtes, Ruta Pau Casals amb audició d'orgue. Serà a l'1 i el 22 d'agost a les 11 del matí. És una visita per descobrir alguns dels racons i els vincles que Pau Casals va mantenir amb la seva vila natal i inclou una visita i una audició d'orgue a barroc amb la col·laboració de l'Associació dels Amics de l'Orgue. També diferents dissabtes, coneix el Museu del Tabaris, es farà el 15 d'agost a les 6 de la tarda i també a les 7, per conèixer el patrimoni històric i natural del municipi del Vendrell. Hem de dir que és important fer reserves. De fet, algunes sortides tenen algun preu, moltes d'elles són gratuïtes, però els preus no van més enllà dels 5 o els 8 euros. Bé, per fer les reserves i per conèixer tota la informació d'aquestes visites, és important que es poseu en contacte amb la informació d'Oficina de Turisme de Coma-ruga al 977 68 0010. Aquí us donaran la raó de tots aquests actes, de les visites i d'aquelles activitats que tinguin un preu afegit, i també de les gratuïtes, si cal. I l'eslògan justament és aquest. Aquest estiu, vine a viure la història, la cultura i la natura del Vendrell com mai o abans ho havies vist.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
2: the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Ara sí, ja ho tenim, això. En directe, en proximitat, com sempre diem, el fil conductor i sempre tota la importància a través de la ràdio, tot això és un llenguatge radiofònic, La Calaixera és un espai de ràdio, a través del 107.1 de l'FM, un espai de Ràdio El Vendrell, tot i que també actualment, des de fa ja temps, podeu seguir-ho i també podeu escoltar-ho a través d'internet, a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtp-elvendrell.cat i també a través de televisió. Però sempre, sempre tenint en compte aquests factors que és ràdio, això és ràdio televisada, així que el llenguatge sempre és radiofònic i a vegades fa que per televisió, i ens consta que molta gent ens segueix a través de televisió, doncs a vegades doncs el format és una mica més antipàtic, a través d'aquest canal. Però bé, l'important és que hi sou i l'important és que ens seguiu, així que moltíssimes gràcies per fer-ho. I justament això que sempre anem explicant. Ara, a l'hora en punt, actualitzem les notícies i encara ens quedarà una tercera i última part a banda de recordar aquests bons consells del Tour de França que passa aquest diumenge pel municipi. També tindrem una bona estona per la participació a les trucades, que és un punt també prou important. De fet, des que estem en directe, des de les 9 del matí que estem en directe, ja podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, tot i que també en qualsevol moment del dia podeu enviar un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. I en aquest torn de participació, per suposat, també hi haurà el telèfon al 977-15-70-69. Doncs va, actualitzem les notícies i tornem res de seguida. No marxeu, fins ara.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Doncs va, seguim, continuem. Això que ja m'ha anat explicant, que ja coneixeu en principi, que és a partir d'aquí quan passem, en aquest cas ja gairebé 4 minuts a les 11, el que és la tercera i última part de programa. Avui és divendres, 3 de juliol, programa número 4002. Sempre agraïts que ho feu possible, això sempre per davant. Hi ha més coses. Recordarem tot el que ha de passar aquest diumenge en el seu pas del Tour de França pel Vendrell. Com gaudir-lo, sobretot, una de les proves esportives més importants del món, però també hi ha afectacions pel que fa al trànsit, tall de carrers, etc. També tot plegat ho acabarem de recordar amb la regidora d'equipaments esportius, Mariona Figueres. I després encara una bona estona per la participació a les trucades, que per suposat tampoc ni pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. 107 amb 1 de l'FM, 3W, rtd-alvendrell.cat i Televisió al Vendrell. Som-hi, seguim.
1: Calaixera, un programa única de tot.
2: Com ja sabeu, aquest diumenge passa el Tour de França pel Vendrell.
3: Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguir.
2: Aquest és un dels esdeveniments esportius més importants del món, m'atreviria a dir. Crec que és una de les terceres proves esportives més importants del món i que en aquesta ocasió parteixen des de Tarragona i passen per, bé, certa part de la demarcació, passant per la capital del Baix Penedès i alguns municipis més de la pròpia comarca. Això vol dir que han de passar moltes coses aquest diumenge, que de fet ja estan passant a hores d'ara. Volem parlar de tot això, de què significa, del que ha de passar, i per això ens acompanya ja la regidora d'entitats esportives, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Com estàs?
4: Bé.
2: Sí? Atabalada, oi?
4: Una mica atabalada, dels nervis,
2: clar.
4: Però bé.
2: És que, clar, de fet, de les teves regidories estàs en plena temporada alta, eh?
4: Sí, justament, no? Sempre diem el Vendrell coincideix tot, doncs el Tour també coincideix amb un gran esdeveniment que són les festes del barri.
2: Correcte.
4: Així que sí, la màquina està al 100%.
2: Bé, bé. Tot i que diumenge és com dia neutre, no, al barri? És a dir, no podem atribuir cap barri.
4: Sí,
2: França no. Fa alguna cosa, avança alguna cosa històricament, però no és el dia que toca.
4: No.
2: Així sí, que queda...
4: Encara que ens salvem una mica per aquest motiu, però bé, sí que fan el repic. I amb els primers horaris, més o menys, passaven els ciclistes al moment de fer el repic, així que el canvi d'horari també ens ha anat bé.
2: Va, he de dir que és un esdeveniment importantíssim, ja des d'allà. T'agradi o no el ciclisme, és xulo anar-hi, és anar a veure com és tota aquesta parafernàlia que porta una celebració esportiva d'aquestes característiques. Això sempre va per davant, és a dir, que és una ocasió de veure un fet esportiu que és seguit a nivell mundial. Sí que és cert que també s'han de tenir unes quantes premisses que ara hem de parlar. Potser la més destacada és el tall de carreteres, i que afectarà carreteres importants de la comarca, sí, sí, i de la demarcació, i farà que una mica el diumenge al matí hi hagi com una operació gàbia i que les carreteres importants quedin tallades.
4: Totalment. Estem parlant del recorregut que surt des de Tarragona i arriba a Barcelona, passant pel Vendrell, que evidentment doncs afecta tot el tema que és la nacional, després va per la zona de costes, passant per Calafell, Cunit, se'n va cap a Sitges, no? L'afectació és molt gran i estem parlant d'una càpsula de circuit, vull dir, el circuit estarà completament tallat durant tot el matí.
2: Exacte.
4: Llavors, l'afectació és més que evident, no només evidentment per nosaltres, que ja és força grossa, perquè al final doncs divideix no? Potser la nostra columna vertebral, que és Jaume Carner,
2: clar,
4: ens la talla de punta a punta. Llavors l'afectació és important pel municipi, però sí, a nivell estatal l'afectació és molt important.
2: És important. Sí. Per això que s'han de tenir molt en compte els desplaçaments d'aquest diumenge al matí. És això, comarca, demarcació, perquè una mica això, la gent pot entrar a la pàgina web oficial del Tour, que trobarà tota aquesta informació amb les etapes i tot plegat, per entendre'ns. El diumenge l'etapa arrenca des de Tarragona, surt des de Tarragona, passa per les carreteres principals, per la Nacional 340, entra al Vendrell, segueix per Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, passa per les costes, Castelldefels, tota la façana marítima fins a arribar a la capital catalana, que faran pujada a Montjuïc, faran tres voltes a tot el que és el terme de Montjuïc i fins a acabar justament allà. Sí, és una mica que la gent que segueix passar per aquests punts, jo recomanaria o avancen molt aviat al matí o molt tard a la tarda, però al matí migdia jo no ho provaria.
4: Tot el que es pugui evitar, millor. Després, informar-se bé a tots els canals. Evidentment, la Generalitat doncs, ha anat informant molt bé de tots els talls, i després, doncs, depèn de la zona que hagis d'anar, buscar la informació precisa. No? Nosaltres també hem habilitat a la web un banner que et porta directament a la web d'esports, i allà hi ha tota la informació dels talls, i en cas que hagis de sortir o entrar al Vendrell, doncs per quines vies ho pots fer.
2: Val. Però la recomanació bàsicament seria aquesta, evitar desplaçaments.
4: Home, evitar la mobilitat al màxim possible i sortir al carrer a gaudir de la festa del Tour.
2: Exacte, tota la gent del Vendrell, de la comarca, és a dir, només que baixin de casa, com aquell qui diu, ja es trobarà el pas del Tour. En principi, el tall de carretera es començarà a partir de les 9, aproximadament, fins al migdia, tot i que el pas dels ciclistes, del peloton que es coneix, està prevista cap allà 2:45, no?
4: Sí, correcte.
2: 2:30.
4: Exacte. El pas del que és el pilot, no? El ciclista sí que és a partir de 2:45, depèn la velocitat, doncs seran i 25 i 27, els càlculs són diuen menys. I 27 els més ràpids i 30 els que no vagin tan ràpid, vull dir que tampoc no varia massa. Evidentment, en el moment dels ciclistes doncs és el gran pas, és on televisivament també on més podem treure rèdit.
2: Val.
4: Però sí que hi ha el pas de la caravana, que és la gran festa, en definitiva.
2: Sí. Això, el pas dels ciclistes és relativament ràpid, s'ha de dir, és un moment, però és cert que sí que durant tota l'estona i el pas de tota la comitiva és com molt atractiu, és molt xula, perquè veus el que mou, un esdeveniment d'aquestes característiques amb la policia, hi ha molta policia, molts Mossos, molta Guàrdia Civil, però això, els equips, els camions no, però els cotxes dels equips, les bicicletes que porten aquests vehicles de suport, publicitat, també es fa repartiment de material, que això també s'ha de tenir en compte.
4: Exacte.
2: Reparteixen samarretes, gorres i aquestes coses.
4: De tot, ens podem trobar que vagin llançant de tot, no? Que aquest és el moment del pas de la caravana publicitària, que és l'altre moment destacat de la jornada, diguéssim, que aquest serà una mica abans de 12:45 del migdia. Llavors, aquest moment sí que és la gran festa. Estem parlant que la caravana passarà a uns 20 km per hora.
2: Val, ostres.
4: Tot el recorregut. I, en canvi, els ciclistes a la zona nucli, Vendrell, per entendre'ns d'una manera, Jaume Carner, tot aquest tram potser passen entre 40 i 50 km per hora, però, evidentment, zones interurbanes, si van a 80 km per hora, doncs passaran per davant i com tanquis els ulls ja els has vist, no? És a dir, haurem d'estar ben atents, però sí que aquest pas previ de la caravana publicitària, doncs és la gran festa on tots els patrocinadors van llançant material. Bé, és a gaudir, no?
2: Val.
4: Són carrosses, podríem dir,
2: sí,
4: les que també són com a carrosses, aniran passant, potser una porta música, l'altra tira aigua perquè fa calor, l'altra un bidó, l'altra una samarreta. Bé, és un moment molt maco de viure, també un dels moments que potser haurem d'estar més alerta amb tema seguretat i de més, perquè és molt fàcil entro i agafo la samarreta al circuit, no?
2: Val. No.
4: Amb precaució, sobretot.
2: Exacte, sí. Després en parlarem, temes de seguretat, perquè també hi ha establert no com un protocol de seguretat perquè les persones no acabin creuant la carretera d'un pas a l'altre. Perquè, no ho hem dit, crec, no? El pas exacte pel Vendrell serà això. Entren per la 340, entren, diguem, per Creu Roja, no? Per entendre'ns,
4: Sí, exacte. Entren per allà la Creu Roja, llavors fan tota l'avinguda Jaume Carner, o sigui, carretera Tarragona, Jaume Carner, passant per davant de l'estació d'autobusos, antiga biblioteca, centre cívic, llavors baixaran al pont.
2: Per la banyera
4: i giraran a la dreta directament.
2: Carretera Calafell.
4: Anant a buscar la carretera Calafell, passant tot per davant de tota la muntanyeta, davant de la Ferbe, també per entendre'ns, i ja busquen carretera Calafell.
2: De Calafell, oi?
4: Sí, exacte, Coll de Calafell, llavors ja cap a Calafell, ja entren per l'altra carretera.
2: Exacte, agafen la C31 i a partir d'aquí sí que ja travessen tots aquests municipis per la C31,
4: Sí, sí, ja és més recte fins a anar a buscar les costes, diguéssim.
2: Sí, després de Covella sí que després torna, diguem, anar com cap a dintre la part interior de Vilanova, i després ja també torna a recuperar altra vegada ja la carretera C31 passant per les costes, etcètera.
4: Sí, de fet tenim com un punt característic perquè si mires el recorregut, les imatges que ens fan del mapa, tot és bastant recte. Hi ha un moment que fa una pujada i després torna a ser bastant recta i fa la pujada i fica al Vendrell.
2: Bé, sí, clar, és que clar, és elevat.
4: Bastant
2: al costat
4: de la costa, però clar, nosaltres estem una mica més endins, llavors fa aquesta pujada, no? Mira, el circuit també ens fa destacar una mica.
2: Està bé, que... I jo crec que també el que s'intenta amb el tour, perquè també ara també en parlarem, el tour que el que porta també és això, no? És aquest foment del turisme, de l'entorn, d'on passa la pròpia cursa, etc. I jo sé que també sempre s'intenta que dins les possibilitats vagi per termes habitats, que és lo maco i són les millors imatges, no? Que no pas una carretera, clar, com deies tu abans, clar, no? Una carretera intercomarcal.
4: Hi ha gent que ens diu, home, hagués estat més fàcil que hagués passat per la variant, no?
2: Ja.
4: Dic, bé, poder més fàcil sí, però més
2: sí,
4: maco no.
2: No?
4: I a més, dius, ha passat pel Vendrell. Si passa per la variant no diràs ha passat pel Vendrell, no? Diràs, bueno, sí, vam passar per aquí al costat.
2: Correcte.
4: Però... No, que passi, doncs, també hi ha un punt molt maco que volem destacar bastant, allà davant del monument als castells, no? Les lletres, el Vendrell, creiem que, bueno, també és una de les imatges que ens volem quedar, i després, doncs, que tothom pugui fer la fotografia una mica dels ciclistes amb el campanar de fons, doncs, sí, més identificatiu que això.
2: Ha de deixar imatges maques.
4: Sí.
2: A més, també això, els ciclistes, clar, per força han de baixar la velocitat quan entrem al municipal,
4: exacte,
2: perquè hi ha rotondes, hi ha revolts, i és lògic que hagin d'una mica de disminuir la velocitat, i també fa que es pugui veure millor.
4: Sí.
2: Tot i que passa molt ràpid, eh?
4: No, passaran a 50 km per hora,
2: clar, és que
4: i ja em diràs, no?
2: És una bogeria.
4: Ja hauran passat.
2: Sí, jo he vist alguna volta en persona, he vist alguna volta a Espanya, una volta a Catalunya, i realment és que és una... Van molt ràpid, aquesta gent realment no estan per bromes i van molt, molt ràpid. I també un fet característic, aquests dies la gent que es mou per aquí ja haurà vist que ja han començat a posar una mica aquesta part logística d'aquests, com aquest, no sé com se diuen, aquestes peces de plàstic vermell i blanc.
4: Sí, el que anem veient a tot arreu, que són aquestes peces vermelles i blanques, com dius, això són els new jerseys, que li diem, són new jerseys de plàstic, evidentment seran per fer talls de carrer, per fer indicacions de per on passa el circuit, sobretot primer per tallar, però segon pels ciclistes, no? Llavors, depèn quin punt, doncs es posa directament un new jersey en comptes d'una tanca normal.
2: Sí.
4: També han pogut començar a veure que ahir van començar a col·locar el tema de, bueno, feixos de palla que protegeixen, doncs, sobretot algunes senyals o marquen on pugui haver un revolt, no?, de ciment o... sobretot quan arribes a rotondes, que hi ha normalment aquells triangles fets més com de ciment mateix, doncs hi ha marca perquè els ciclistes també vagin en compte. Però sí, aquests dies anirem veient ja moviment, suposo que avui, entre avui i demà, començant a posar tanques, que divendres quedaran totes les tanques posades, preparades per diumenge fer el tall.
2: Perfecte, recordem-ho, aproximadament 9:30 del matí.
4: Sí, comptaria a partir 9:45 a inici la previsió del tall, i mínim fins les 3 segur que estarà tot allà.
2: Perfecte, això ha de quedar claríssim en aquestes vies principals que ara hem explicat. Sí que les afectacions de mobilitat són molt àmplies, també si la gent, com deies tu, entra en aquests punts d'informació, pot trobar tota la informació per escrit, que va molt bé, també l'esteu publicant a través de xarxes, i també doncs hi ha informació específica als diferents punts d'urbanitzacions, com Oasis Park, Eden Park, la Muntanyeta, el Puig del Pèlag, no? Clar, en principi, sí que pot haver-hi uns entrades i sortides, entenc. No es recomanen, tornem-ho a dir, no es recomanen.
4: L'única que ens queda absolutament tancada és la urbanització Eden Park.
2: Val.
4: Sí que aquesta s'ha estat mirant, des del principi que ens van dir que el recorregut passava per allà, hem estat mirant opcions, però ha sigut impossible trobar un recorregut alternatiu per poder sortir de l'urbanització.
2: Val.
4: Llavors, ja s'ha anat avisant a totes les associacions de veïns i de més, s'avisarà, Mossos, que serà qui controli que hi ha entrades i sortides, estaran allà, en cas d'emergència trucar al 112 habilitaran el punt. Si ha d'entrar una ambulància, evidentment, que la prioritat és l'ambulància.
2: No pateixin, davant d'una situació d'emergència.
4: Esperarà el tur perquè entri l'ambulància, això que no dubtin. Ara, he d'anar a treballar, doncs el més probable és que no els deixin sortir. S'ha fet la previsió, també per això aquests cartells específics de cada zona, que puguem enviar també, que els veïns ho sàpiguen, que en tinguin coneixement. Des de fa una setmana s'ha anat informant dels diferents talls i de les afectacions concretes, i sobretot aquesta, no? Eden Park, que podríem dir una mica la que més preocupa, en el sentit que no tens una sortida.
2: Val.
4: La resta, alguna sortida tens, evidentment tot el que queda cap a la part de muntanya, diguéssim, del tall, sí que hi ha molta més mobilitat, evidentment, sí. I el que és zona platges, doncs a tenir en compte aquest, que el pas cap a, per creuar la Nacional, doncs tenim els passos que tenim, i amb això és el que hem d'anar gestionant.
2: Sí que queden accessos lliures, com seria la carretera de Valls, per exemple, és un dels accessos d'entrada i sortida que es podríem utilitzar. Exacte. Si no hem de travessar aquests carrers principals, s'ha de dir, per si hi ha alternatives. Tornem-ho a dir, la recomanació en aquest cas és no utilitzar
4: tot el que puguem evitar,
2: exacte, qualsevol tipus de desplaçament, perquè segurament seran vies que, com que tothom intentarà entrar i sortir per aquestes vies, que quedaran col·lapsades, també s'ha d'entendre, i això és important, no fer-ho, això. Carretera de Valls, la 340 per carretera de Valls, tot just, també, i també les autopistes que han quedat com alternatives, la P2, la P7, si algú vol travessar.
4: Tenint en compte això, que per exemple la sortida P7 a Comarruga, aquella està totalment tallada.
5: Clar.
4: Aquella sortida estarà tallada, llavors els que som de la zona, que ens ho podem conèixer, si vens direcció a Tarragona, doncs al final lo fàcil és desviar-te fins la Bisbal, i la Bisbal ja podràs sortir, depèn de la zona on vagis.
5: Clar.
4: Surs a Bisbal i per allà podràs entrar al Vendrell perfectament per la carretera de Valls, no?
5: Molt bé.
4: Això però sí que estiguem alerta, perquè és molt gran les afectacions que hi ha, i això, no? Si hem d'anar, vull dir, hi ha preguntes concretes que ja ens han anat arribant, anem donant resposta, tinc un casament a la platja, com arribo, els hotels, a més s'ha enviat la informació, si tenen grups que avisin, que amb el que deies, no? O que arribin amb molt de temps, o que mirin bé per on poden passar, perquè també un cotxe és una cosa, després un autobús, fer-lo girar potser, depèn en quina cruïlla o de més, doncs serà més complicat. Llavors, que estiguem ben alerta.
2: Sí, és un matí de paciència, s'ha de dir, paciència per part de tots aquestes casuístiques que poden ser molt particulars, però que es demana sobretot això, aquesta paciència per part dels usuaris. No ho hem dit, però també és lògic que per on passi el circuit, diguem, aquests carrers que hem dit, alguns d'ells ja no es pot aparcar, alguns sí que quedarà, és a dir, no es podrà aparcar en aquells carrers.
4: Exacte, tot el que passa al recorregut del Tour, tot ha de quedar buit, ha de quedar net per temes de seguretat, que això no vol dir que després no hi pugui haver públic, contrari, no? És habilitar tot el circuit, durant tot el circuit pot haver públic, tot el que sigui el nucli del centre, no? Aquest que estem parlant sobretot, a Jaume Carner fins a carretera Calafell, doncs tot aquest nucli segurament estarà pràcticament al 100% vallat. Si no està vallat, hi haurà una corda per no poder passar. Sí que hi haurà moments que es podrà creuar a peu, però hi ha moments que estarà tancat absolutament, perquè en el moment que passin vehicles, passen vehicles molt ràpid, ciclistes, no es pot posar en risc ningú, ni els ciclistes ni el públic.
2: Llavors, pot ser molt perillós,
4: sobretot respectar les indicacions, sigui policia, Mossos, Protecció Civil o els mateixos voluntaris que tenim.
2: Que faran molta feina aquests voluntaris. Això, anem a aquesta part pràctica del públic, que es vulgui acostar a veure el Tour, cosa que, tornem-ho a dir, recomanem moltíssim. Sí que és el migdia, sí que és l'hora punta de sol, farà calor, d'acord, però bé, podem aprofitar una mica, que també és intenció del Tour, de que la gent, doncs, bueno, aprofiti per sortir, per anar a prendre alguna coseta, refrescar-se aquest munt de locals de restauració i de bars que tenim i que estaran a tocar del pas dels ciclistes, doncs això, aprofitar per rehidratar-se, prendre alguna cosa, fer el vermutet, etc. Això, tornem-ho a recordar. El pas de la caravana serà aproximadament 12:23. M'agrada molt, perquè les hores venen com molt marcades,
4: És que així ens ho donen, Per això anem al detall, perquè si diem a dos quarts, potser depèn a quina zona arribis, poder hi han passat. Exacte. La caravana en aquest cas no, però el tour, el ciclista sí. Si vas a I-32 allò corrents, potser hi han passat.
2: Sí, sí. Llavors, això, la caravana publicitària està prevista a les 12:23, i això, i el pas del Tour de França a les 2:27. Però això, anem a aquestes recomanacions per al públic, que si acosti, tu deies, principalment és això, no invadir la calçada, sobretot, sinó posar-se, si hi ha valles, darrere les valles, com és lògic, respectar les indicacions de l'organització. I també hi ha un fet que és, crec que molt poca gent coneix, que haurà vist que les motos dels Mossos o de la Guàrdia Civil, perquè em sembla que no sé si és la delegació... No sé,
4: en principi Mossos.
2: En Mossos, oi? Mossos. Doncs els Mossos, aquestes motos fantàstiques que tenen, veureu que moltes d'elles porten com unes banderes que són de diferents colors. I aquests colors indiquen algo.
4: Sí, és molt important estar al cas, evidentment, voluntaris, policia, qui hi hagi allà identificat, doncs anirà donant les indicacions, però sí que hem d'estar alertes. Al moment que passi una bandera groga, que serà la primera

0: Vol dir que aquella càpsula ha passat. Però podem posar un exemple tonto, que a un ciclista li han de donar aigua, o ha punxat més avall, han hagut de fer algun canvi i va més enrederit. Doncs potser darrere la bandera verda ens passa aquest ciclista suelto, o ens passa el vehicle d'aquest equip perquè ha hagut de quedar enrere per donar aquesta aigua, per fer aquest suport al ciclista o de més, no? Llavors és, bandera verda ja ha passat, comencem com a recuperar mobilitat, però no vol dir en cap cas que el circuit estigui obert.
1: D'acord. Però sí que
0: vol dir
1: que
0: podem de seguir una mica alerta.
1: Exacte, sempre això, està atents a les indicacions de l'organització, que pot ser, doncs, això, voluntaris, vosaltres, gent de l'Ajuntament, qui sigui, o també, evidentment, de la pròpia policia, que indicaran quan ja tot quedi obert i, ja, en certa manera, i entre cometes, tot entri ja a la seva normalitat. Però és això, és una prova molt xula. De fet, la Volta a Catalunya va fer parada, va arribar o va sortir del Vendrell fa uns quants anys, ho recordo, que va ser també un esdeveniment importantíssim i que ja una mica ja va ajudar a copsar quin tipus d'esdeveniments comporten això organitzativament parlant i de què signifiquen. Doncs ara amb el Tour de França, doncs això es multiplica perquè evidentment és un certamen internacional. Clar, això ho portarà, i és el que comporta, doncs, això, que la gent s'hi apropi, que ho conegui, que es doni a conèixer el territori, que es doni a conèixer el país, i en aquest cas el Vendrell, però també especialment per nosaltres. Jo m'atreviria a dir, diguem, tot aquest territori, des de Roda de Barà, Vendrell, que han sigut sempre poblacions molt ciclistes. El Vendrell, per exemple, teníem un velòdrom que el teníem aquí a tocar, a trucar, i del qual, doncs, hi ha hagut molta afició sempre del ciclisme, amb grans noms, també del ciclisme aquí al Vendrell, que també una mica és com un homenatge cap a ells, no?
0: La veritat, també
1: recordar-ho, almenys.
0: És aquest punt, no? Evidentment, nosaltres tampoc hem pogut escollir massa. El circuit una mica ens ve donat, i un cop t'arriba, doncs, és aprofitar-lo al màxim. Però sí, està clar, sempre ha sigut una ciutat o un poble, com deies, molt ciclista. Hi ha molta afició per la bicicleta, encara segueix l'afició per la bicicleta.
1: Amb
0: les penyes i diferents, doncs, tenen cada vegada ja més volum. A més, doncs, el clima que tenim ens acompanya, pràcticament és un esport que podem fer durant tot l'any, perquè ens acompanya molt. Llavors, sí, té aquest punt també romàntic, d'homenatge. Hi ha molta gent que ara et diu, sí, perquè per aquí havia passat, o ja havia passat una etapa del Tour, potser no teníem tanta afectació, però i et van fent recordar, no? O et diuen, aquest cas de, sí, perquè per la Volta, ui, Déu-n'hi-do la que es va liar, no? I dius, doncs això és el Tour. Encara és més gros, no? Com deies, és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, amb més visualitzacions del món, i l'ordre és Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i el Tour de França.
1: Sí?
0: Dir, mira, ho dic i s'acorden els pèls de punta. També aquí, doncs, evidentment, per la part que em toca a mi, aquesta responsabilitat que tindrem, ja fa dos dies que no dormo, i ja veurem què passa.
1: És que t'ha tocat com a regidora, clar, t'ha tocat com a regidora.
0: Però que també li donem aquesta importància com a municipi, que és un fet històric.
1: Sí,
0: és un fet històric. Que d'aquí uns anys veurem les fotos i direm, el 2026 va passar el Tour de França pel Vendrell. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part, d'ensenyar la nostra millor cara amb tots els aspectes, el diumenge, no només el diumenge, i aprofitar al màxim per gaudir d'aquesta festa també i formar part, no? Jo vaig ser voluntari, quanta gent et diu que va ser voluntari al Barcelona 92? Jo no hi era, però quanta gent ho diu encara, no? I ho recorda, doncs.
1: Sí.
0: Aquest puntet de...
1: Està clar.
0: Jo crec que sí, que
1: sí.
0: És important.
1: Aquest tipus de proves, el ciclisme, com que es mou pel territori, té molt de visual, no? Avui en dia estem amb la generació de tot allò que és visual o audiovisual. Aleshores, les imatges són espectaculars, imatges aèries, i en aquest cas veurem com...
0: Hi haurà alguna sorpreseta, així que qui es quedi a casa per la calor o de més, que estiguin atents al moment del pas pel Vendrell, perquè ja... Ho deixarem en sorpreseta, no ho explicarem.
1: Sí, perquè a vegades sí que hi ha certs punts que hi ha com grups d'animació, no?
0: Sí, hi ha algun moment especial quan entrin al Vendrell, i jo crec que a més això, doncs, per aquest punt de visibilitat, de donar-nos a conèixer, jo crec que és molt especial.
1: Que bé.
0: I esperem que quedi molt bonic, treballarem perquè així sigui, així que
1: esperem-ho.
0: Que estiguin
1: segur
0: atents
1: que
0: també des de casa.
1: Estic convençut que sí. Hem començat i acabarem amb aquesta cançó, que és el Doctor Prats, que és Energia, que és la cançó oficial, és l'himne oficial del Tour de França, el seu pas per Catalunya i per Barcelona, que també una mica bandera aquest Tour de França 2026 i que passa per aquestes nostres terres. Mariona, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i felicitats, ens m'ho ha estigat, 4.000 programes,
2: sí,
0: si no m'equivoco.
2: Sí, sí.

0: Tot un honor estar aquí, i més parlant d'aquest gran esdeveniment. Així que gràcies, i com diu la cançó, molta energia per seguir tirant endavant aquest fantàstic programa.
1: I molta merda.
0: Gràcies.
1: Per vosaltres.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: 2:15 de 12, en res, bé, de fet ja a partir d'aquí podríem dir que anem cap a la participació i les trucades. Abans, però, una dedicatòria ben especial i aquesta cançó pel nostre estimat amic i col·laborador Salvador Rovira, que avui és el seu aniversari. No sabem si ens està escoltant, però des d'aquí, això, moltíssimes felicitats, una fortíssima abraçada. Ja dilluns, quan vingui a cuina, ja el felicitarem. Però el dia en si és avui, el divendres 3 de juliol. I per això li dediquem aquesta cançó. Bé, és una versió actualitzada dels Beatles, que li agraden molt, que és el Something, una cançó que, a més, amb ell li agrada molt. Doncs per molts anys, Badó!

0: Somethin' dels Beatles per al Badó en el seu aniversari i, per suposat, de part de tota la gent de la Calaixera i la Maria Carme Galant, que també ens ha enviat un WhatsApp justament per dedicar-li alguna cançó, que és aquesta.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: ...977-15-70-69... aquest és el telèfon de directe a disposar. 977-15-70-69. O també, si ho voleu, o si us és més còmode, missatge de WhatsApp al 686-101-101. I va, que tenim ja la primera trucada d'avui. No fem esperar més. Bon dia.
2: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
2: Hola, Isasar.
0: Com dius, què dius?
2: Mira. Molt bé, xaló. Mira que encara em dóna temps, m'estic esperant perquè em porten un sofà. I que estic esperant, estic trucant al timbre. I poso, tinc temps encara.
0: Bé,
2: poses una cançoneta així alegre, fresca.
0: Vinga.
2: D'aquestes així per, que comença la festa del barri demà. Pues ja, hi ha una d'aquestes guapes i fresqueta.
0: Doncs vinga.
2: Tu mateix.
0: Vinga, vinga, buscarem alguna xula així.
2: A veure si aquesta tarda puc estrenar al sofà, que és d'aquells que et pots, et fan massatges a l'esquena.
0: Oh, mira, que bé, tu, ostres, que bé.
2: Home, jo...
0: molt bé, doncs ja fas bé, ja. I tant, ja fas bé, ja, molt bé.
2: Molt bé. Doncs ara em sap que el portarien a la tarda, però m'han trucat, diu que li va bé el dematí. Bueno, ja estic a casa, doncs
0: sí,
2: mira.
0: Sí, millor, no? Clar, clar que sí.
2: Sí.
0: Fantàstic.
2: Doncs va bé, tresor.
0: Molt bé.
2: Vale, tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Perquè tu no vens massa lluny per venir a passar calor a la festa del barri, no cal.
0: Depèn de com vagi,
2: no,
0: sí,
2: depèn. Això vas més per la festa.
0: I a més, si vaig, he d'anar tots, si no malament, saps què vull dir?
2: I després aparcar i tot, sí.
0: Bueno.
2: No. Vale,
0: molt bé,
2: doncs, ja,
0: gràcies.
2: Ens sentim dilluns i que
0: fantàstic.
2: Tinguis...
0: Això
2: molt bon
0: mateix.
2: Cap de setmana.
0: Això mateix, i més o menys. Gràcies,
2: adéu,
0: que vagi bé.
2: Adéu,
0: Maria Dolors. Va, la primera cançó d'avui divendres, bé, la primera petició musical, vaja. A través d'aquesta primera trucada, al 977-15-70-69. Però això, com que l'intenció és posar-hi ritme musical, aquesta cançó fresqueta, cançó d'ara, la pegatina que ha presentat aquest estiu, aquesta cançó que sona, que es diu Brinca, una cançó ben xula, i segur que s'encaixa en això que ens demanava ara la Maria Dolors.

sempre, en tota aquesta recta final de programa, bé, aproximadament els darrers 20-30 minuts, que dediquem justament a això, a la participació, a les trucades, a poder xerrar amb vosaltres, a conversar, i també sobretot aquesta bona combinació musical, i que ens apropa, doncs, això, aquesta part final de programa, amb bon ritme i amb bona música, sense més. De les 9 i fins a les 12, aquest espai habitual, amb contingut ben divers i ben variat, amb entrevistes, seccions, informacions, i a partir d'aquí participació i aquesta bona selecció musical. Com és aquesta, que és una combinació que de molts artistes, però molts, una exageració, cantant a la gent de la Mediterrània.

I aprofitant la cançó de Ginestar, Perdre el cap, anem cap a una nova trucada i una nova connexió al 977 15 70 69. Bon dia. Hola? Bon dia. Ui, teníem algú per aquí, però sembla que hem perdut aquesta connexió. A veure si la podem revalidar, eh? Podeu trucar-nos al 977 15 70 69.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Joan Miquel Oliver, gent que mola un munt.

0: Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguia.
2: I el flow era evident de Lil Dam i les seves cançons com aquesta, el verí.
1: Tauton entre aquest talent, crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent, una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeixes et ves

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
0: the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: I avui acabarem, aquesta setmana, vaja, l'acabarem amb la Ludwig Band, que estaran per Festa Major. Dos fills del destí. Dilluns hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. Que vagi bé, bon cap de setmana, no hi falteu. Adéu-siau.
5: Aquella estava tan contenta que anàvem aquell dilluns anant com si fos un diumenge.